Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, com cada dia, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i també us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana interpretada per la cobla Bisbal Jove. Es diu El Rabalet Alegre i és del compositor Joaquim Nualart.

Avui hem començat amb la cobla La Principal Jove, amb la sardana El Ravalet Alegre, de Joaquim Nualart. Bé, i ara escoltarem unes sardanes interpretades per la cobla Mil·lenària, aquesta jove i molt bona cobla de la Catalunya Nord. En primer lloc, ens ofereix aquesta cobla Maria Neus, una bonica sardana de Manuel Sederra i Puigferrer, i després una sardana molt coneguda, victoriosa, del mestre Enric Bernocell.

La cobla mil·lenària ens acaba d'interpretar Maria Neus de Manuel Sederra i Puigferrer, i victoriosa aquesta sardana obligada o pel lluïment de tible del mestre Enric Bernocell. I ara continuem amb la cobla mil·lenària que ens ofereix una sardana de Josep Blanc i Reinald, i es diu Tardoral.

Acabem d'escoltar aquesta excel·lent sardana tardoral del mestre Josep Blanc i Reinal amb la cobla mil·lenària. Bé, ara ja canviarem de cobla i escoltarem sardanes de Josep Freixes i Vivó. La primera es diu Aplec Primaveral i després Matinada al Vallès. I ens són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar a plec primaveral i matinada al Vallès. Sardanes de Josep Freixes i Vivó. Bé, i d'aquí un moment escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor. Es diuen Des de lluny i Papallones i Paperoles. Les dues també interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, amb les sardanes des de lluny, i després la segona es diu Papallones i Paperoles. I són del mestre Josep Freixes i Vivo. Bé, i ara els hi proposo fer un canvi i escoltar fins a l'acabar aquest programa sardanes de concert, sardanes excel·lents de compositors també recordats i extraordinaris. Les escoltarem amb la cobla ja desaparescuda, la cobla Barcelona, quan el seu primer tenor era en Josep Coll, o sigui que és una gravació que ja té molts anys. La primera es diu La Molinera i el Músic, i és del mestre Josep Blanc i Reinal, i després La Rosada, de Juli Garreta.

Hem pogut escoltar les sardanes La Molinera i el Músic de Josep Blanc i Reinal i després La Rosada de Juli Garreta. Són sardanes interpretades per la ja desapareguda però excel·lent cobla Barcelona. I ara escoltarem Lluny de ma pàtria d'Antoni Juncà i després L'Anella Sant Jordi de Josep Griver. I recordem que són sardanes d'una gravació que ja té molts anys.

Hem pogut escoltar a la Cobla Barcelona que ens ha ofert Lluny de ma pàtria d'Antoni Juncà i ara estàvem escoltant l'Anella Sant Jordi de Josep Grivé. Bé, amigues i amics, i així pràcticament acaba el programa d'avui. Podrem escoltar després d'aquesta bonica sardana de Josep Grivé, delectació de Josep Serra. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 14 de setembre de 2026. Comencem una nova edició, nova setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Setmana 38 d'aquest any 2026 i la primera setmana sencera de la programació 2026-2027 d'aquesta casa, després del festiu del divendres passat, la Diada Nacional de Catalunya, tot desitjant que haguéssiu gaudit de la Diada i també que hagueu gaudit del cap de setmana llarg, que ens disposem, doncs, a encetar una setmana interessant també per moltes coses. Avui a la una es presenta als mitjans la programació, el contingut de la programació de la Festa Major de Sant Miquel d'enguany. Us ho explicarem tot plegat demà amb tota la informació que se'ns expliqui a partir d'aquest migdia. Hi havia gent que ja preguntava si hi havia el programa o no. Doncs avui en principi es presenta a la premsa i a partir d'aquí doncs imaginem que ja es repartirà a les diferents cases de la vila. Bé, ho explicarem també aquí al programa. Per cert, ara mateix temperatura que no arribem als 20 graus, 19.8 a l'exterior de l'emissora i, com dèiem, a veure, setmana intensa, marcada doncs per aquesta proposta, aquesta presentació del programa de la festa, però han de passar també moltes coses. Per exemple, a l'aula d'extensió universitària enceta el curs 2026-2027, ho farà amb un acte aquest dijous dia 17 especial, una conferència que porta per nom al Parlament de Catalunya la seva dimensió nacional, a càrrec del president del Parlament, el molt honorable senyor Josep Rull, que serà al Teatre de la Peni. És on es fa aquest acte, oberta a tothom, per cert, més enllà dels socis i sòcies de l'entitat. Serà 6:45 de la tarda aquest dijous. Avui en parlarem d'aquesta activitat, d'aquest acte, i de com es presenta, sobretot el primer trimestre del curs, amb la gent de l'aula d'extensió universitària, encapçalada pel seu president, el José Antonio Sánchez. Serà a partir de les 11 del matí. Després de les notícies de les 11, us explicarem tots els detalls d'aquesta activitat, d'aquest tret de sortida que serà aquest dijous, i a més doncs, de com es presenta la programació d'entrada d'aquest primer trimestre. Serà l'última hora del programa on també escoltareu bona música, música enguany centrada sobretot a la dècada dels 80. El Miquel Casas ja ens ho va explicar la setmana passada, segona temporada de La Màquina de la Penny, concentrada, com dèiem, en aquesta dècada. Ja vam escoltar molt bones cançons el dilluns passat i tornarem a partir de 11:45 i fins a arribar a les 12. És la darrera hora del programa, que ja sabeu, doncs, que aquesta temporada el Miquel ens acompanyarà fins al punt horari de les 12 amb aquesta mitjoreta final del programa. Però farem moltes més coses, perquè, per exemple, també tindrem el Sergi Domingo, el Xenxo,

membre de la Colla Gegantera i de moltes entitats de cultura popular de la vila, ara mateix també ocupant-se de l'exposició Vincles, que podeu veure encara aquesta setmana als Baixos del Molí. Amb el Sergi repassarem un cop al mes, com ja vam fer el curs passat, la programació, l'agenda d'activitats de cultura popular de casa nostra, és a dir, de Molins de Rei, de la comarca i també del país. Amb ell, doncs, farem el primer espai de cultura popular a partir de 11:15 del matí. Serà aquí amb nosaltres per parlar de la Festa Major de Sant Miquel, de la Mercè i d'altres esdeveniments. També farem un cafè amb el comerç, amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Serà a partir de 11:15 fins a arribar a 10:00, i amb una tercera hora del programa on també fem l'espai polític del dia, en aquest cas avui preguntes a Molins en Comú Podem. Amb un matí on escoltarem la cançó del dia, d'aquí a una horeta aproximadament, amb el Toni Ramoneda, i farem tertúlia d'actualitat. Avui en principi amb l'equip al complet, per tant, amb el Joan Barrios, amb el Joaquim Martí, la Genoveva Català, el Ramon Canal i el Jaume Armengol. Això serà entre 9:00 i 10:00 del matí. I aquesta primera hora del programa, de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats aquesta setmana que tot just comencem avui, i també el repàs als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Farem també avui, en principi, li tocava l'apunt del dia que vam presentar la setmana passada a l'Elisenda Colell. De moment no ens ha arribat el seu apunt del dia. Sí que farem el Sant Tornem-hi, evidentment, amb el Jesús Cardona, el santoral del dia. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i també intentarem explicar-vos més detalls de l'actualitat local. Ho dic perquè havíem de parlar de l'inici també de temporada aquesta setmana, o aquest cap de setmana. Comencen moltes activitats, comença els cursos per moltes entitats de la vila. Ho volíem fer també, ho volíem explicar-vos l'inici del Cineclub, que dissabte programa pel·lícula, però doncs no podrà ser avui. No podem conversar amb el Pep Berguedà tal com havíem quedat per una incidència d'última hora, i per tant intentarem explicar-vos un altre transcurs de la setmana. Bé, tot això i moltes coses més és el que us explicarem des d'ara i fins les 12 del migdia. Completarem la programació d'aquest matí a partir de les 12, després de les notícies, ja ho sabeu, amb el Restes de Sèrie, amb el Josep Lluís Ravenga, que avui programa Cançons sobre l'amargor. Seran les protagonistes del Restes de Sèrie d'avui, de 12:10 aproximadament fins la 1 del migdia. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15, les històries de la fotografia amb el David Rius. És dilluns 14 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Les 8 del matí i 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada amb dues avaries actives. En aquest cas han estat una a Tarragona, a la AB7 en sentit nord, i l'altra a la C63 a l'altura de Vidreres amb un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Si parem atenció, però, al vessant Llobregat en direcció Barcelona, doncs a hores d'ara ja tenim retencions molt intenses cap a la capital catalana. Tenim cues tant a la A2 com a la B23 durant més de 7 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim retencions per les vies costaneres, en aquest cas a la C32 en sentit nord, hi ha 3,5 km de cues des de Gavà en sentit nord fins a Sant Boi de Llobregat. També a la C31 hi ha retencions des del Prat fins a aquest enllaç a Bellvitger amb la B10, amb la ronda litoral en sentit nord. Concretament a la B23, com dèiem, hi ha retencions també en direcció Barcelona des del Papiol, passant per Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, però també hi ha retencions en sentit nord al Papiol en aquest enllaç amb la AP7 fins a Mirassol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia, bona jornada. 8 del matí, 8 minuts. Seguim parlant de mobilitat. Ho fem del transport públic perquè tenim alguna incidència que comentarem a aquesta hora del matí. Parlem dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la línia Llobregat-Anoia, que ja presentava alguna incidència també la setmana passada, recordo, la línia Llobregat-Anoia. Tenim circulació fora de l'horari habitual entre les estacions de Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria en un tren que ja ha estat resolta. Les línies R6 i R60 circulen amb un retard de 8 minuts entre Martorell i Igualada. Retard de 8 minuts, que bé, no està malament. Això parlem dels ferrocarrils, de la Generalitat, línia Llobregat-Anoia, circulació fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa, com dèiem, d'aquesta avaria en un tren que ja ha estat resolta, i les línies R6 i R60, doncs, a efectes pràctics, circulen amb un retard de 8 minuts entre Martorell i Igualada. Això pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat. També informen que parlem del tram Besòs, a partir d'avui es restableix el servei de la línia T4 del tram i la circulació entre Ciutadella i Vila Olímpica i Glòries. Això són les línies T5 i T6. I es manté la circulació tallada, però entre Glòries i Sant Martí de Provençals, amb les mateixes línies T5 i T6. L'important és que s'ha restablert, doncs, el servei de la línia T4 i la circulació entre Ciutadella i Vila Olímpica i Glòries en aquestes línies, T5 i T6. Normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. I a les 8 del matí, 10 minuts, anem a interessar-nos per la previsió meteorològica. Tenim aquests pràcticament 20 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora. Saludem el nostre meteoròleg de capçalera, el Jordi Miralles, perquè ens expliqui quin temps hem d'esperar aquest inici de setmana. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Ara, a primeres hores del matí, fa una mica de fresqueta, no gaire, però vaja, al centre del dia farà calor, perquè avui esperem temperatures de 30-31 graus a Molins de Rei. Serà un ambient assolellat també durant tot el dia, i aquesta tònica de temps també és extrapolable a la resta de Catalunya. Màximes avui arreu del país entre els 30 i els 35 graus. Per tant, calor intensa. Aquí ens quedarem, doncs, a la part baixa d'aquestes temperatures, més que res perquè estem a prop del mar. De cara a demà, doncs, una jornada com la d'avui pel que fa a l'estat del cel, perquè lluirà el sol durant tot el dia pràcticament sense núvols, i fins i tot demà temperatures una miqueta més altes, i el temps canvia. Dimecres baixaran les temperatures. La humitat al matí encara la notarem, per tant farà xafogó, però sí que tindrem unes temperatures més baixes que dilluns i dimarts, i a partir de mig matí, migdia, tindrem ja precipitacions que ens afectarien també al llarg de la tarda. Dijous les temperatures seran més baixes, especialment a primeres hores del matí, però també a primeres hores pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers per obrir-se clarianes a partir de les zones.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació, i ara anem cap a la primera planta de l'edifici del Molí. Allà hi tenim tota l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila i el Francesc Rueda, que ens comparteix des d'allà una oferta de feina cada dia que podeu consultar, com sempre us expliquem, també al web clicfeina.cat. Anem a escoltar l'oferta d'avui. Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Vull comentar-me una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un repartidor o repartidora de productes sanitaris en cotxe o furgoneta. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 15 a 19 hores. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 17.000 94 euros bruts anuals i la incorporació immediata. Les tasques seria reparto i entrega de paquets a l'àrea de Barcelona i Rodalies. S'utilitzarà vehicle d'empresa i a nivell de requisits es demana català i castellà, coneixements bàsics d'ofimàtica a internet, d'estudis reglats, estudis primaris i el carnet de conduir de cotxe al B.
0: Molt bé. Fantàstic, doncs Francesc, moltes gràcies per la informació que trobareu penjada, com dèiem, al web clicfeina.cat. Per cert, amb una altra ordre de coses, informar-vos, ja ho apuntava l'alcalde el passat dijous, que avui en principi comencen les obres de reforma de la plaça Joan Vallès i Vila. Aquesta actuació, expliquen, pot comportar afectacions a la mobilitat i al pas de vianants a la zona, és aquesta plaça interior de la Llave d'Oro, per entendre'ns, entre el carrer Verge del Pilar, carrer Santiago Rossinyol, carrer Pont de les 15 Arcades. Doncs en aquesta plaça Joan Vallès i Vila comencen doncs aquestes obres que en principi han d'acabar el 9 d'octubre. Començarien avui i han d'acabar el 9 d'octubre. Reforma a partir d'avui d'aquesta plaça, de la plaça Joan Vallès i Vila. I, d'altra banda, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, us recordem la farmàcia de guàrdia per avui dilluns, dia 14 de setembre. Avui és la farmàcia Roca, la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia Roca la trobareu al carrer Major número 31, horari d'obertura, ja ho sabeu, des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, si necessiteu doncs, d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de la farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, al cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins a les 10 de la nit, avui a Molins de Rei, la farmàcia de guàrdia és la Roca.

0: Encetem aquest bloc dedicat a l'agenda d'activitats a l'espera de conèixer fil per randa el programa de la Festa Major de Sant Miquel a partir de la una del migdia. Però mentre no ho tinguem, sí que tenim propostes de diverses entitats i informació de servei, com per exemple que el Consorci per la Normalització Lingüística organitza els cursos de català per adults per aquest trimestre del 2026-2027, aquest primer trimestre. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia. Avui mateix comencen, com dèiem, aquestes inscripcions o matrícula. Hi ha diferents nivells, nivells bàsics per aprendre a parlar català i també nivells de gramàtica escrita, tres nivells diferents. Avui i demà hi ha la matrícula per l'antic alumnat i els dies 16, 17 i 18, per tant la resta de la setmana i la setmana que ve, el 21 de setembre, la matrícula s'obre per al nou alumnat. Com apuntar-vos? Doncs a través del web cpnl.cat, o també podeu anar al Servei Local de Català, que està al carrer Jacint Verdaguer, a la Federació Obrera. Són els cursos que començaran el 28 de setembre, entre el 28 de setembre i l'1 d'octubre, en funció del dia en què feu el curs. En tot cas, tota la informació us la donaran al Servei Local de Català. Podeu enviar-los un correu electrònic, anar-hi directament a la FEDE o trucar al 936805263 i també a la pàgina web que us hem dit, cpnl.cat, per fer la inscripció. Després de l'informatiu també ampliarem aquesta notícia, com apuntar-vos-hi, quins són els cursos amb més demanda.
0: I parlem d'activitats també d'aquest dimecres, perquè parlem de política. La formació d'Ara Molins organitza una activitat, un acte, aquest dimecres a la tarda.
1: El títol en crida per un Molins millor. Convoquen a la gent que tingui ganes d'anar a trobar-se en aquest espai d'Ara Molins i a debatre diferents temes centrals per la vila aquest dimecres a les 7 de la tarda. A la convocatòria és a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, una crida oberta a tothom que vulgui anar a conèixer i expressar les seves inquietuds.
0: I una es concreta la crida a qui estimi Molins, a qui tingui una idea, a qui tingui alguna cosa a dir, a qui cregui que Molins pot ser millor, i expliquen a qui vulgui construir el Molins del futur. Això a les 7 de la tarda, aquest dimecres, com dèiem, a la Sala Gòtica. Justament dimecres també tenim una activitat que organitzen Ecologistes de Catalunya i el CEPA.
1: En concret, la convocatòria es titula A Molins de Rei, defensem el riu Llobregat i el seu delta davant de l'ampliació de l'aeroport. És una xerrada que es durà a terme a la Federació Obrera el dimecres a partir de les 7. Hi ha tres persones que seran els encarregats de centrar el tema. Són José García, de Depana, ell parlarà del delta de Llobregat i el tema jurídic; Josep Lluís Moner, del CEPA, que destacarà la connectivitat ecològica del delta, Llobregat i els espais naturals de Molins de Rei; i Montserrat Gené, de Depana, que parlarà de la mobilització que hi ha convocada pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Doncs aquest dimecres, com dèiem, a partir de les 7, a la FEDE.
0: Molt bé, i aquest dimecres també tenim reunió informativa adreçada als veïns i veïnes del carrer Miquel Tort, concretament a 6:45 de la tarda.
1: S'ha convocat a tot el veïnatge per aquesta trobada, com és habitual, amb els responsables municipals per explicar-los l'inici de les obres de remodelació del carrer Miquel Tort, remodelació integral, quedarà carrer de plataforma única, amb diferents innovacions arquitectòniques que ja es van avançar fa uns mesos quan es parlava del projecte. Doncs ara ja es vol informar al veïnatge de l'inici d'aquestes obres i de què el suposarà pel seu dia a dia. La trobada és el dimecres, convocatòria pels veïns del carrer Miquel Tort, dimecres a 6:45 a la sala de sessions de l'Ajuntament.
0: I avui en parlarem amb calma, però ja us avancem que aquest dijous tenim l'inici del curs de l'aula d'extensió universitària.
1: I per això hem convidat el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, per parlar de la dimensió del Parlament, del que implica el Parlament de Catalunya. La conferència inaugural és aquest dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni, i és una activitat, una conferència oberta a tothom. No és exclusiva dels associats a l'aula d'extensió universitària, com acostuma a passar. En aquest cas, conferència inaugural oberta per a tothom amb el president del Parlament, Josep Rull, aquest dijous a 6:45.
0: En parlarem a les 11, després de les notícies, amb la gent de l'aula d'extensió universitària, amb el seu president al capdavant, el José Antonio Sánchez. I parlem d'Òmnium Cultural, perquè organitza també una activitat aquest dissabte.
1: És el Paraulògic 2026, quart torneig del Paraulògic, el faran aquest torneig el dissabte, aquest dissabte al migdia, a les 12, a la planta baixa de la Biblioteca al Molí. Podeu jugar-hi a nivell individual, també podeu fer-ho en parelles o en grups de 3 persones per participar en aquest torneig de paraulògic. Hi haurà premis per bescanviar a les llibreries Amèlia, Arola, Barba i Cent Vides, a les 4 llibreries de la vila, amb diferents premis econòmics que, com dèiem, es podran bescanviar en aquestes, a les llibreries de la vila. Les inscripcions s'han de fer a través d'un codi QR o també podeu entrar a ja.cat/paraulògic26.
0: Dissabte també comença el Cineclub Hall 2002, les projeccions d'aquest nou curs. Atenció, a les 8 del vespre. Horari important de remarcar.
1: Doncs sí, horari excepcional a la Penny. Los músicos és el títol d'aquesta pel·lícula. És un film francès de l'any passat, del 2025, una comèdia dramàtica que té la música i la relació de 4 virtuosos de l'Stradivarius com a eix central d'aquesta pel·lícula. Los músicos, dissabte, a les 8, a la Penny.
0: Més coses que tenim i que anirem afegint també en el transcurs de la setmana, eh? Però repassem l'activitat del foment cultural i artístic per aquest proper cap de setmana.
1: Hi ha triple proposta divendres, dissabte i diumenge. Divendres a les 9 del vespre, Miki de Cai és la primera proposta. El dissabte a les 8, Remember Show, balla amb música dels anys 70, 80 i 90. I diumenge a les 6, Montserrat Martí Cavaller, concert el diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del Foment. Com sempre, tota la informació i les entrades les podeu comprar al web Entràpolis.
0: Tenim també concert dins dels directes d'Estrella Damm, 150 anys d'Estrella Damm, aquest cap de setmana a la sala Liverpool de la discoteca Bidisco.
1: Doncs en aquest cas, com deies, a les 9, el divendres, amb Jules a la Liverpool.
0: Molt bé, aquesta cantant que doncs, ja ha fet també la seva convocatòria a les xarxes socials i que serà aquí a la vila el divendres. D'aquest cap de setmana també tenim, per exemple, destaquem la cursa popular, 47a edició de la cursa popular de Sant Miquel.
1: Amb 5 recorreguts, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parella, són les curses més exigents, després hi ha la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'1 i mig i la familiar d'1 quilòmetre. Les sortides es fan des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat, les primeres a 8:45 i al llarg del matí aniran fent-se les diferents sortides. Tota la informació i les inscripcions a Cursa Sant Miquel, a la pàgina web, o el mateix poliesportiu municipal.
0: I d'aquest cap de setmana també tenim l'estrena de la temporada de, en aquest cas, el cicle de Daltabaix.
1: Concert especial de festa major, a l'aire lliure i gratuït, al pati de Can Ametller, amb La Rauxa, que és un projecte musical de 9 músics que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70, fusionant pop, garatge, northern soul, amb diferents sonoritats d'aquestes dècades, amb lletres actuals que volen connectar amb el llegat de la nova cançó. És el fil o la base d'aquest grup, La Rauxa, que podreu escoltar, com dèiem, diumenge a les 7 de la tarda, al pati de Can Ametller. Entrada gratuïta.
0: Molt bé. Tenim també activitat del Centre Excursionista de Molins de Rei per aquest proper diumenge.
1: En aquest cas, la secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva, un itinerari suau de 6 quilòmetres per conèixer l'entorn natural d'aquesta zona. La sortida és a les 9 del matí des de la plaça dels Països Catalans i les inscripcions les heu de fer les tardes, com sempre, al local del SEM. Teniu temps fins divendres de 7:15 a 9:15, és horari d'obertura del SEM.
0: I aquesta setmana és la darrera també per veure aquesta exposició que tenim als baixos del Molí.
1: Sí, de fet, fins el 17 d'octubre, fins dijous.
0: De setembre, sí.
1: De setembre, fins aquest dijous. Està oberta l'exposició Vincles, amb els diferents elements de la cultura popular molinenca. Hi ha els gegants, el camell, totes les bèsties de foc, elements de les bastoneres, els matussers, de les bars, etc. L'horari és des d'avui i fins dijous, que és l'últim dia, de 5 a 8.
0: I a banda d'aquestes activitats, moltes d'elles s'han de deixar amb el primer cap de setmana de la Festa Major de Sant Miquel, tenim també altres propostes que vindran, en aquest cas, al mes d'octubre, com la celebració dels 50 anys de casats.
1: Sí, més que res dir-vos que demà s'acaben les inscripcions, si encara voleu apuntar-vos-hi, aquelles parelles que fa 50 anys que esteu casades, que ho heu celebrat l'any passat, no, aquest any, sí, el 25. Els que l'any 25 vau fer 50 anys de casats o de parella, diguem-ne, de convivència, doncs podeu apuntar-vos-hi a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, apuntar-vos per aquest dinar al que us convida l'Ajuntament el 24 d'octubre al restaurant Can Samaranc, 15 de setembre, per tant, demà ja, últim dia.
0: I afegirem encara moltes més activitats, evidentment, quan coneguem el programa de la Festa Major de Sant Miquel. De fet, parlant d'aquesta casa, tindrem aquest cap de setmana la popular ja Penny Escalada, que organitzen els Amics de la Tapa Reina, en col·laboració amb la Penny, i serà doncs aquest dissabte a la tarda. Però ja concretarem més les hores i altres propostes quan tinguem doncs el programa oficial, el programa que es presenta aquesta setmana, perquè comença oficialment la festa el divendres amb la ja popular crida el divendres al vespre. Bé, avancem. Queden 4 minuts per arribar a 8:45 del matí i el que farem ara és un repàs als titulars de la premsa escrita. Els diaris que acostumem a rebre aquí al programa i que ens repassem els titulars amb el Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Al periòdico llegim que la població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó de Mas d'Enric amb la construcció de 2 mòduls més i Justícia estudia aplicar mesures similars en un altre centre. La fotografia de portada dels Reis del Mad Ring, Antonelli guanya el primer gran premi al circuit madrileny davant Felip VI, però amb l'absència de membres del govern. La gran indústria avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia i l'Illa centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. Parlen també de clima i agricultura, l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça i Barcelona només cobra el 23% de les multes a les zones de baixes emissions. També parlen de homeschooling, 4.000 nens espanyols reben classe de les seves famílies a casa i Enric Mas del Movistar es corona campió de la Vuelta i mira ja cap al Tour. A la Vanguardia, el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió, 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. També parlen en fotografia de portada d'Enric Mas, que es corona a la Vuelta i de lleu avantatge de l'esquerra en les eleccions a Suècia. El bloc liderat pels socialdemòcrates obtindria una ajustada majoria absoluta amb 7,75 escons davant els 7,74 de la dreta. OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual i els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial. Entrevisten a Marc Aloy, alcalde de Manresa. No podem, diu, normalitzar joves amb navalles pel carrer i ara lliga el Barça pateix per guanyar el davant amb un 2-4 final. En MotoGP, Marc Márquez, nou líder del campionat. El diari ara frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i els conservadors, disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. En fotografia de portada de Lamine Yamal, el Barça més letal també sap patir amb aquest 2-4 final i les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Hi ha dues entrevistes de Sònia Moreno, periodista experta en el Marroc. Darrere de la crisi de Ceuta hi ha una intencionalitat política i de Marta Serra García, catedràtica i experta en intel·ligència artificial. A Europa hi ha més confiança en la IA que als Estats Units. Ja tenim articles també a la pàgina 21 de Sebastià Alzamora, escriptor i de l'arquitecte en cap de Barcelona Maria Buigas, a la pàgina 20. I per últim, el que fem és repassar la portada del diari El Punt Avui. Bolets a contratemps, l'estudi del canvi climàtic constata que les temporades van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que n'hi ha menys. També Mireia Raurera parla dels independentistes escocesos, galecs, irlandesos que es mobilitzen i aquí no hi ha ni places suficients per aprendre català. Marta Vidal signa crònica, von der Leyen inaugura el curs polític europeu i Guillem Vidal també ho fa, parlant de Ronnie Wood en estat pur en una gran nit de rock and roll. A l'esportiu el Barça venç el Llevant amb més efectivitat que brillantor amb aquest 2-4 final i també entrevisten a Marta Amigó, coordinadora del programa Escacs de l'escola, que diu que el programa català és un referent a escala mundial en escacs educatius. Aquestes són, per tant, les portades de la premsa en català que rebem aquí a l'emissora.
0: Deixem sonar els senyals horaris. A 8:45, com us dèiem, avui doncs teníem previst parlar del Cineclub i d'aquesta estrena de la temporada el dissabte a 8:00 PM, per cert, al Teatre de la Penny, amb la pel·lícula Los Músicos. Avui no podrà ser, per raons d'última hora, de manera que avancem amb el contingut, cap problema, i el que farem és completar aquest repàs a la informació amb un repàs als diaris digitals.

Vinga, doncs comencem pel Nacional. De fet, ho publiquen diversos diaris i en parlant als mitjans d'aquest resultat de les eleccions a Suècia. Sembla que els socialdemòcrates haurien guanyat, però hi ha un empat tècnic entre la dreta i l'esquerra. El bloc de l'esquerra obté 176 escons i la dreta 173, amb un 85% del vot escrutat. Només hi havia, de fet, dos candidats reals a erigir-se en primer ministre a Suècia, l'actual titular, el líder dels moderats, i també l'exprimera ministra que lidera el partit més gran del país, els socialdemòcrates. Doncs, com dèiem, hi ha aquesta cursa tan ajustada per liderar el govern a Suècia. La projecció dibuixa pràcticament, com dèiem, un empat entre aquests dos blocs. El que sí que sembla clar és que hi ha retrocés de l'extrema dreta. Si el recompte final acaba confirmant l'escenari actual, trencaria amb la idea d'un avenç imparable de l'extrema dreta arreu d'Europa. De fet, les eleccions arriben només una setmana després de la contundent victòria de l'AfD a Saxònia, a Alemanya, un resultat que ha reforçat la percepció d'un creixement sostingut de les forces de dreta radical al continent europeu. En aquest context, els comicis suecs es presentaven com el següent gran test per comprovar fins on arribava aquesta tendència. Ho llegim al Nacional. Anem a Nació Digital. Ampliem aquesta informació que ja apareixia en format breu a alguna portada dels diaris de paper. OpenAI posposa la sortida a borsa pels perills de la seguretat de la intel·ligència artificial. El CEO de l'empresa, Sam Altman, ha anunciat que la tecnològica creadora del ChatGPT no sortirà a borsa aquest any davant dels riscos de seguretat que presenten els models avançats d'intel·ligència artificial. Ha insistit que la companyia està disposada a prendre decisions contràries al benefici financer immediat dels seus inversors per salvaguardar el control humà sobre la tecnologia. Ha qualificat d'inacceptable qualsevol escenari en el qual existeixi una possibilitat del 10% d'una catàstrofe derivada de la falta de control sobre programaris d'intel·ligència artificial. Ha advocat per baixar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial i s'ha advertit que es corre el risc de perdre el control d'aquesta tecnologia i provocar atacs informàtics, bioterrorisme o greus problemes econòmics. Posa com a exemple el risc que la IA, la intel·ligència artificial, prengui el control d'Internet en un termini d'entre 6 i 12 mesos. Per això proposa mesures com seguretat i normativa sense deixar de tenir èxit comercial. Com dèiem, ho llegim a Nació Digital. Mont.cat diu que Catalunya torna a cobrar l'impost d'emissions de CO2, el paguen 6 de cada 10 vehicles. Aquest impost català torna aquests dies a les butxaques dels conductors. S'ha obert el període de pagament voluntari fins al 20 de novembre. Els conductors ja poden consultar quina quota els correspon i pagar-la a través de la seu electrònica de l'ATC. Aquest impost no és nou, va arribar el 2021, quan l'Agència Tributària de Catalunya va posar en marxa el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles. Les últimes dades anuals tancades mostren com el 2024 es van generar 50,6 milions d'euros de recaptació líquida i van tributar més de 4 milions de vehicles. La factura no depèn del preu del vehicle ni directament de la seva potència, sinó de les seves emissions oficials de CO2 per quilòmetre. Aproximadament 6 de cada 10 vehicles estan subjectes a aquest impost sobre les emissions de CO2. A més, el sistema és progressiu. A mesura que augmenta les emissions, també ho fa la quota. L'objectiu és que la fiscalitat incorpori el cost ambiental associat a la mobilitat i que els vehicles més contaminants suportin una càrrega fiscal més elevada. També hi ha exempcions per als vehicles històrics i clàssics que tenen una bonificació del 100%. I acabem amb Catalunya Press, que diu, té un article on s'explica què es pot fer davant d'una agressió al transport públic i explica com funcionen sistemes de rodalies, ferrocarrils i TMB. Una agressió o un intent d'atac dins un tren pot generar una situació de nerviosisme en la qual resulta difícil saber què fer, a qui avisar o quin dispositiu fer servir. No obstant això, els principals operadors del transport públic a Catalunya tenen mecanismes específics per comunicar incidències de seguretat. Encara que el funcionament no és idèntic a rodalies, als ferrocarrils i al metro de Barcelona operat per TMB, hi ha una pauta comuna. Quan sigui possible, fer-ho sense augmentar el risc, cal allunyar-se de l'agressor, buscar un lloc segur i comunicar ràpidament la situació al personal del transport o als serveis d'emergència.
La normativa Rodalies contempla expressament l'autorització dels sistemes d'alarma quan es produeix un incident. L'usuari pot accionar un aparell d'alarma i comunicar el que passa al personal de l'empresa operadora. Els ferrocarrils permet comunicar també aquestes situacions mitjançant uns intèrfons situats a l'interior dels trens, els punts d'ajuda i ajuda a les estacions també, o activar doncs l'apartat d'incivismes a la mateixa aplicació. I al metro de Barcelona l'avís arriba al centre de control. Prema el botó de SOS de l'intèrfon, l'usuari comunica al centre de control i poden respondre les preguntes dels operadors per explicar què està passant. Si la víctima no pot fer-ho, com pot passar, un altre passatger sí que pot també fer aquesta acció en el seu lloc.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte a les restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe l'on veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
6: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
6: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: 5 minuts i seran 3:15 del matí.

0: Sant Tornem-hi, aquest espai diari que compartim amb el Jesús Cardona per repassar el santoral. Què tal, Jesús? Bon dia i ben retrobat.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, dilluns 14 de setembre, tenim uns sants amb uns noms ben curiosos. Per exemple, Santa Salústia de Roma, Santa Notburga de Ben, Sant Albert de Castro Gualtieri, Sant Gabriel Taurí i el Beat Claudi Laplace. Però ens fixarem sobretot a la Santa Notburga, que al segle XVII vivia a una vila austríaca de nom Rattenberg, i en aquest lloc va assumir el rol de cuinera de la llar del comte Henri, i aprofitant la seva tasca, recol·lectava els sobrants de menjar que la família aristocràtica deixava de costat i els destinava als menys afortunats. Quan la família va descobrir la seva acció, la mestressa la va acomiadar. Però malgrat tot això, la santa va romandre al seu costat quan va caure malalta i li va brindar cures fins a l'últim moment. I d'aquí ve, doncs, la santedat de Santa Notburga. Però també el dia d'avui, el 14 de setembre, és la festa de l'exaltació de la creu. I l'any 320, l'emperadriu Helena de Constantinople va trobar la creu a la que diuen que van crucificar Jesucrist. I tan sols 15 anys després, el 335, es va dedicar a la Santa Creu la Basílica de Jerusalem, la qual havia estat construïda per Constantí al mont Gòlgota, a l'ubicació on havia estat el sepulcre de Jesucrist. Aquesta basílica va ser el lloc exacte en el qual es va produir la crucifixió, sepultura i resurrecció de Jesucrist, dins de la ciutat vella de Jerusalem. Però amb el pas del temps, el rei de Pèrsia va invadir i va aniquilar la ciutat, i es va endur per això la relíquia de la creu com a trofeu de guerra. Per això actualment trobem diferents relíquies dispersades arreu del món. Gràcies i bon dia.
0: Molt bé, Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre. Interessant aquest Sant Tornem-hi i fins demà, eh?

Continuem, 2 minuts i mig i arribarem... 1 minut i mig i arribarem a 3:15. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dilluns. Aquest és el segon dilluns del curs i de mica en mica doncs, ja anem incorporant la resta de programes que ens quedaven per incorporar a la programació. Ja us ho vam avançar la setmana passada. D'entrada, però, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, i ja va començar puntual a la seva cita el dilluns passat, el Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Revenga, després de les notícies de les 12, segon programa del curs, com us hem dit avui, el Josep Lluís ha programat cançons sobre l'amargor. Aquest és el fil conductor del segon programa del Restes de Sèrie d'aquesta temporada, de 12 i 7, 12 i 8 aproximadament, fins la 1 del migdia. A partir de la 1 el que tindrem és l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, i a partir d'aquí a 2:15 tenim les històries de la fotografia amb el company David Rius, que ens portarà fins al punt horari de les 2, moment en què escoltarem les notícies en xarxa, com és habitual, de 2 a 3, i de 3 a 4 tenim la migdiada d'aquesta franja horària que ens porta de dilluns a diumenge, tant les notícies en xarxa com la migdiada. A partir d'aquí, a partir de les 4, tenim primer programa del curs de l'Helena Álvarez, amb el seu programa Helena en Bach, parlant del món de l'emprenedoria. Aquesta temporada ens acompanyarà en directe els dilluns de 4 a 5 de la tarda, després de les notícies de les 4 i fins les 5. Avui, doncs, primer programa del curs. Després tenim la Margarida Casadesús amb el seu programa històric La Veu, entre les 5 i les 6, i a partir de les 6 també tenim la incorporació ja de nou de les heroïnes quotidianes amb la Bego Floria, que torna amb aquesta nova temporada tots els dilluns de 6 a 7 de la tarda. Avui, primera convidada del curs és l'Alexandra Vila Busquets, que és jurista i mediadora ètica. Avui serà ella la convidada, la primera del curs de les heroïnes quotidianes. Alexandra Vila Busquets, avui la convidada de la Bego Floria a les heroïnes quotidianes. Serà a partir de les 6, després de les notícies, i fins a les 7 de la tarda. A partir de les 7 tenim el programa Mirant al cel amb els matussers de Molins de Rei, per tant, parlant del món dels castells, com és habitual amb l'equip habitual ja del Mirant al cel, amb la Lola, amb l'Adrià Rius i tot l'equip al complet, que ens portaran fins a les 8 del vespre. I a les 8, després de les notícies, tenim el programa Tot Teatre, del Dani Pasqual, que començava dilluns passat també, més aviat amb un programa musical, i avui doncs suposem que ja torna amb les entrevistes i amb la resta d'espais d'aquest programa, que té com a finalitat parlar-vos de l'actualitat teatral. Això serà fins a les 9 del vespre. I a partir de les 9 tenim, per una banda, tota l'actualitat del món del ciclisme, a l'Etapa Reina, el programa que ens condueix el Roger Castillo, el Lluís Àries, el Sergi Soler i el Marc Vives. Entre les 9 i les 10 de la nit els podeu escoltar. També de ben segur que parlaran d'aquesta activitat que organitzen juntament amb la Penny aquest cap de setmana, primer cap de setmana de Festa Major amb la Penny Escalada. Serà entre les 9 i les 10, com dèiem. Encara, qui ens faltarà per incorporar, ja és l'última incorporació, diguem, de la programació del dilluns, és el Jazz Club de nit amb el Miquel Tuset, que el tenim de vacances, i doncs el l'incorporarem, crec que a partir ja de la setmana que ve. Farem una reposició doncs d'aquest programa. A les 11, la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, de 11 a 12, aquest any, aquest curs. La remissió de la tertúlia sempre serà de 11 a 12 de la nit. En aquest cas, avui ens acompanyaran la Genoveva Català, el Joaquim Martí, el Joan Barrios, el Jaume Armengol i el Ramon Canal. A partir de mitjanit, el que fem és repetir algun dels programes també de la casa. Encara, però, no tenim prou volum, diguem, d'haver arrencat aquesta temporada per oferir-vos-ho, però aviat també incorporem doncs aquesta franja horària de 12 a 1 de la matinada i després connexió a Micat FM.

0: Abans de saludar la Maria Casals i recomanar-vos un llibre, una lectura, tenim també feina per explicar-vos la programació, el més destacat de la programació televisiva. Roger, quan vulguis.
1: I com sempre, ens fixem en el cinema que programen avui les cadenes d'en obert. A les, poc abans de les 5 de la tarda, quan faltin uns 10 minuts aproximadament, a Squirrel Televisió, programant aquest western, La sangre llama a la sangre, de Luigi Capuano, amb Fernando Sancho i Stephen Forsythe, també Germán Cobos i Antonella Giudica. És un espagueti western, per tant és italià, de l'any 68, i dura una hora i mitja. Uns bandits assalten un monestir, maten els monjos i s'emporten a la custòdia d'or, però més tard el germà d'un monjo assassinat voldrà venjança. Tenim també a 3:15 del vespre al canal Vimat Brick Mansions, La fortaleza, una pel·lícula, en aquest cas, d'acció, que dura una hora i mitja i és de Camille Delamar, amb Paul Walker, David Bell, RZA, Gucci Boy i altres actors i actrius no gaire coneguts. És una coproducció francesa, canadenca, americana i espanyola del 2014, dèiem, que és d'acció i que dura una hora i mitja. En un Detroit fictici, les antigues mansions de Maó serveixen ara de refugi per als delinqüents més perillosos de la ciutat. En un intent desesperat per protegir la població, la policia construeix un mur de contenció al voltant d'aquests edificis. A 10:15, a Vimat, la pel·lícula de Lily i Lana Wachowski, Matrix Reload, amb Keanu Reeves i Lawrence Fishburne. És una pel·lícula australiana i americana del 2003, òbviament d'acció, i dura, no arriba a les 3 hores, però li falta poc, 2 hores i 40. El Neo, la Trinity i el Morfeo, lluitadors per la llibertat, continuen dirigint la revolta contra l'exèrcit de les màquines. Per fer-ho, posen en joc tot el seu arsenal d'habilitats i armes extraordinaris contra les forces sistemàtiques de repressió i explotació. Cada cop potser som més a prop d'un Matrix Reloaded o d'un Terminator. Anem a 2:15 d'11 a la 2, en aquest cas amb un altre western, Tierras Lejanas, d'Anthony Mann, amb Ruth Roman, James Stewart i Corinne Calvet. És americà aquest western, de l'any 54 i dura 1 hora i 40, l'any 1896. Dos amics condueixen uns caps de bestiar amb la intenció de vendre'ls a molt bon preu als miners d'Alaska, però quan travessen el poble fronterer de Dawson topen amb un jutge, xèrif i cacic corrupte, Jeff Webster. I l'última proposta, a la 6, és una bona pel·lícula que fan en aquest canal, és de Clint Eastwood, i per una vegada a la vida no surt Clint Eastwood. És la pel·lícula Sully, dèiem, a les 11 a la 6, amb Tom Hanks com a protagonista, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Otto Reiser i Sam Huntington. És un drama del 2016 americà que dura una hora i mitja aproximadament. El 15 de gener de l'any 2009 el món va ser testimoni del miracle de Hudson, quan el capità Sullenberg va fer amarrar el seu avió avariat sobre les gèlides aigües del riu Hudson. Va salvar la vida de les 155 persones que hi havia a bord, però mentre el Sully era aclamat pel públic i pels mitjans per la seva gesta i la seva habilitat com a aviador, es desenvolupava una investigació que amenaçava de destruir la seva reputació i la seva carrera. I si aquest pilot anava begut, doncs d'aquí va, o d'això va aquest Sully, aquesta pel·lícula que podeu veure a les 11 a la 6. I ara fixem-nos en els programes que podem veure avui a la televisió. Tenim a les 10 dues propostes a Televisió de Catalunya, Dones de Ràdio. Això és una obra de teatre, eh? Tres dones d'edats i vides molt diferents s'enfronten a un gir inesperat quan descobreixen que tenen un bony al pit. La Rosa, una locutora de ràdio de 55 anys, l'Àgata, una infermera d'uns 40 anys, i la Carol, una noia de menys de 30, s'enfronten a l'impacte de la malaltia i veuen com la vida els canvia completament a través de les seves experiències. Doncs la història aborda amb tendresa, sensibilitat i sentit de l'humor la manera com cadascuna afronta l'adversitat i aprèn a conviure amb una nova realitat. Per tant, Dones de Ràdio, a les 10, a Televisió de Catalunya. Ah, també a les 10, en aquest cas el 33, tenim la Renaixença, amb el Peyu. Molt abans que s'inventés la intel·ligència artificial ja hi havia un aparell que pensava per les persones, la calculadora. Per als amants de les lletres sembla un artefacte de màgia negra. És per això que el programa li dedica un capítol a continuació al Peyu. Rep Nando Jovany, un xef de renom a qui afalaga perquè el convida a dinar al seu restaurant. Això serà a les 10. Si seguim per ordre, a les 11 tenim a 4 en el punto de mira Funcionarios sin control. En 2018 el programa va exposar el tema de l'absentisme a la Ciutat de la Justícia de València. Al cap d'uns anys el programa torna i comprova que hi ha treballadors públics que continuen abandonant els llocs de treball. La investigació també revela les dificultats per obtenir cita prèvia al CEPE. A més, l'espai acompanya ciutadans que intenten tramitar la jubilació a l'INSS sense èxit. Anem a un quart de 12, al 33, quan ens fan Manicòmics amb l'Ignasi Taltavull i l'Òscar Andreu, que visiten Catalunya en miniatura per analitzar la situació actual del català. Allà parlen amb gent que ha decidit començar a estudiar la llengua i coneixen un dels grups de moda de la música catalana, els Flashy Ice Cream. I acabem a 2:15. També a Televisió de Catalunya, on fan aquest documental Mama, que protagonitza Gemma Guzmán, pacient de càncer de mama metastàsic, que convida els espectadors a endinsar-se en el seu dia a dia marcat per la convivència amb la malaltia, l'energia i la determinació. Aquesta producció ofereix un retrat íntim i profund de la realitat que viuen les persones afectades pel càncer metastàsic i també vol transmetre, doncs, aquest missatge de superació i força. Un reportatge que mostra com en aquest cas la Gemma, que segueix un tractament experimental, aprèn a conviure amb aquesta malaltia i demostra que la vida no es mesura només pels temps, sinó també pels moments compartits. Per tant, avui, nit temàtica a Televisió de Catalunya, primer amb l'obra Dones de Ràdio i després amb el documental Mama. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Amb tot això ens hem situat a 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural dels dilluns. Ja sabeu que parlem de llibres i ho fem acompanyats de la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia.
2: Bon dia. Avui parlarem de Fugir era el més vell que teníem, de Marta Marín Domine, publicada per Club Editor el gener del 2019. He llegit aquest llibre perquè és del que parlarem a la propera tertúlia de la Biblioteca El Molí, a qui agraeixo l'elecció. Escriu Marta Marín Domine: seré a l'exili? Hi ha qui em diu que, si jo hagués tingut fills, ara serien canadencs i s'esveniria el "què faig aquí?", que fins fa poc m'esclatava diàriament com una bomba d'aigua i em negava d'angoixa. Així se sent la nostra protagonista, la filla que regularment fa les maletes i se'n va cap a un país nou on potser arribarà a sentir-se a casa. Però l'instint l'empeny a refusar la vida sedentària. Fuig o va a la recerca d'alguna cosa? El pare de la Marta Marín, Domine, es va haver d'exilar per partida doble. Quan era un nen i el seu pare anarquista va fugir de la dictadura de Primo de Rivera i quan, amb 14 anys, es va fer soldat voluntari de l'aviació republicana. La Marta va créixer amb l'exili fins al punt que ha estat errant durant anys fins a trobar el seu lloc, la seva casa. Fugir era el més vell que teníem, és un homenatge a aquest pare i alhora la recerca de rastres de vides nòmades, cercant els records dels altres, allò que anomenem memòria, per confirmar que configuren el lloc on existim. Marta Marín Domine escriu a Fugir era el temps, era el més vell que teníem. Les memòries del pare, que alhora són també la seva vida. Ho fa ficcionant i prenent la distància física i emocional que li dona viure al Canadà, on és professora universitària i especialista en literatura del testimoni. Amb aquesta novel·la, l'autora fa un exercici estilístic impecable i ben documentat del passat familiar, d'allò que ens dibuixa, i reflexiona sobre l'exili i el llegat familiar que comporta. Escriu l'autora: contràriament a l'exili, la rància és un moviment perpetu. Qui s'exilia tot sovint cerca casa. En canvi, qui persisteix en la rància evita espais oberts, arrabassa els obstacles de la mateixa manera que el buldòcer enderroca edificis. D'exiliat hi ha un dia que se'n pot deixar de ser. D'errant se n'és a perpetuïtat. I continua més endavant. Escriure és un intent de donar forma a l'impacte d'aquells murmuris sentits a la infantesa i que moltes vegades venien a trencar la placidesa màgica de les nits d'estiu, de la ruta en cotxe durant les vacances, de les taules de família durant les celebracions. En els murmuris hi havia condensat

0: passant per la presa de consciència ideològica, ser en un bàndol i no en l'altre, i sentir el deute de donar veu als que t'han precedit. Recordeu, Fugir era el més vell que teníem, de Marta Marín Domine, publicada a Club Editor. Bon dia i bona setmana tingueu.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Maria, que tinguis una molt bona setmana. I als oients, ens aturem uns segons, uns minuts, i de seguida tornem amb la segona hora del programa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals, de fet, a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
4: Avui comença les obres de reforma de la plaça Joan Vallès Vila, una actuació que pot comportar afectacions a la mobilitat i al pas de vianants a la zona i que s'allargaran fins al 9 d'octubre. També en aquesta línia s'han de fer les obres de reforma del carrer Miquel Tort. Per això l'Ajuntament ha fet una convocatòria al veïnatge de la zona per fer una reunió informativa aquest dimecres a la tarda. El veïnatge que vulgui podrà assistir a aquesta reunió amb els responsables municipals per saber tot el detall de l'inici d'aquesta actuació, obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La reunió és el dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens. I aquesta setmana comencen les matrícules dels cursos de català per adults. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar-lo i també de gramàtica escrita. Avui i demà, matrícula per l'antic alumnat, i a la resta de setmana i el dia 21 de setembre la matrícula està oberta per el nou alumnat. Podeu apuntar-vos i a través del web cpnl.cat o presencialment al Servei Local de Català que està a la Federació Obrera. El curs començarà el 28 de setembre. I ara Molins fa una convocatòria de trobada amb els molinencs i molinenques

que vulguin doncs, dir-hi la seva. Fan una convocatòria que anomenen Crida per un minut per un Molins millor, una trobada que es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I per acabar, recordem que demà és l'últim dia per apuntar-se a la celebració de les Nostres d'Or, celebració conjunta. L'Ajuntament convida a un dinar el 24 d'octubre per a aquelles parelles que han fet 50 anys de casats l'any 25, de casats o de parella de convivència. Les inscripcions s'han de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Roca, està al carrer Major, número 31.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
8: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia recordem un naixement. Tal dia com avui, un 14 de setembre de 1983, naixia a Londres l'Amy Winehouse. Avui hauria fet 46 anys, però com ja sabeu, no hi va arribar, va morir molt jove, amb 27 anys, en juliol del 2011. Ens va deixar una de les veus més importants del soul dels últims anys. Una veu absolutament espectacular, amb un àlbum insigne, que seria aquell Back to Black, que va ser la seva el seu segon àlbum d'estudi. Dins d'aquell Back to Black hi havia la cançó que escoltarem avui, una cançó que es diu Rehab i que ens parla d'això, de la rehabilitació, de que la volien fer anar a rehabilitació i que ella no volia. Ella deia que ja quan estigui bé ja ho sabreu. Bé, tot i les seves addiccions, no cal dir que Amy Winehouse, el que us deia, és una de les veus més espectaculars doncs dels últims anys d'aquest soul, d'aquesta música tan profunda que venia des de Londres. Recordem, doncs, avui, el dia que hauria fet 46 anys, l'Amy Winehouse amb aquell Rehab.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026 la compartim amb el Joan Barrios. Bon dia, Joan, ben retrobat, eh?
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. A Jaume Armengol, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Joaquim Martí, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia i bona hora.
4: Hola, bon dia i bona hora.
0: I Ramon Canal, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
0: Sigueu tots molt benvinguts i benvingudes. Ha anat bé el cap de setmana, llarg.
5: Llarg, sí. Mm.
0: Llarg, marcat per la Diada Nacional de Catalunya.
5: Correcte.
0: I ara ens atem ja una setmana marcada per aquest inici de la Festa Major de Sant Miquel, bàsicament perquè avui es presenta el programa a la una del migdia a la premsa. Ja coneixerem més detalls, doncs, en les properes hores, perquè ja s'ha presentat el cartell i perquè divendres hi haurà la crida, que dona el tret de sortida a la Festa Major de Sant Miquel. Tens ganes de Festa Major, Beba? Et veig
4: sí.
0: Aquí molt...
4: Sí. Però
0: sí,
4: no... Aviam. La Festa Major és maca, és lluïda.
0: Sí.
4: El que passa que depèn de les etapes de la teva vida, la vius d'una manera o d'una altra. Ara, doncs, mira, si passes per allà i no sé què s'està fent i t'agrada, tu mires i ja està. Vull dir, no...
0: És així.
4: No, la manera de viure la Festa Major, doncs, varia segons les etapes de la vida. És a dir, quan tens criatures petites, les vius d'una manera, vull dir, bueno, això va canviant. Evidentment que és un goig que hi hagi Festa Major, això per descomptat. I després l'esforç que fan diferents entitats i associacions perquè sigui possible,
0: sí,
4: doncs encara és un goig més gran, perquè allò consolida grups locals que tenen un motiu de trobada, de convivència i de comportament d'assaig democràtic de convivència.
0: Molt bé, caram, quin titular que... Ens deixes. Què us ha semblat el programa que tenim aquí sobre...
5: El programa, no.
0: El cartell. Sobre la taula, perdó, el cartell, sí. Ramon, et costava una mica, dius?
5: A mi no m'agrada.
1: És que no l'entenia, el Ramon, oi?
0: No l'entenia, Ramon.
1: Sí, tot i que soc justet, al final ho entès.
5: No, jo tot i que soc justet, l'he entès, diguéssim. Però no... A mi no m'agrada.
0: No transmet, vols dir?
5: No. No ho sé, no... És que ho veig tot aquí.
4: És aigua barreig. Com...
5: Sí, a més ho veig aquí tot... Clar, has d'anar mirant allò...
0: Hi ha tots els elements de...
5: Sí, però clar, no ho sé. Vull dir, qui l'ha fet segur que l'ha fet amb tot el carinyo, tot l'esforç, però jo a mi no... No sé, no... És que no m'agrada.
0: Mm-hmm. Bé, alguna opinió més?
3: No, penso que és un cartell on s'ha intentat, bueno, el qui ho ha fet, evidentment, sabrà ell, no? Però que hi hagi tots els elements que comporten la Festa Major, hi ha molts dels elements que hi són presents. Jo penso que per la portada del programa pot estar bé, però la idea que jo tinc d'un cartell,
0: sí,
3: i ara jo dic quan estava amb l'altra festa que hi ha a Molins de Rei, un cartell s'ha de poder llegir en un instant amb el que puguis passar amb un cotxe.
0: Uh-huh.
3: O amb un... S'ha de poder llegir i ha de portar un missatge que el millor hi és tot, però
0: sí,
3: potser n'hi hauria d'haver... Hauria de ser molt més...
5: Queda tot com difús, no?
3: Hi ha tots els elements que comporten, sí, la festa, però... i això està molt bé, però això comporta que al final, com digues, és difícil de llegir. Uh-huh. I per un cartell que jo me l'imagino penjat, no?, d'un,
5: sí,
3: un carrer,
5: sí, sí.
3: I això passa a molts llocs, vull dir, hi ha cartells de gran de... que quan passes t'has d'aturar...
1: Has de desxifrar-lo.
3: Sí, i un cop l'has...
4: I no et crida res, llavors, si no, sí, hi ha res d'impacte...
3: No, hi ha d'haver una cosa, això és com quan passes
4: cucurri, no,
3: amb un altre d'allò, quan passes per una botiga, sí, l'aparador és el que es veu, no?, i per l'aparador tens 4-5 segons per transmetre un missatge amb aquella persona que passa, no?
5: Correcte.
3: Doncs aquí, i penso que un cartell ha de ser igual, però per allò de més, bueno...
4: I el que s'ha d'agrair és la feina que hi ha darrere, pensant
3: evident,
4: de sumar-hi a tothom.
3: Això és una feina que,
4: tant,
3: es veu que no és el que ara...
5: No.
3: Es veu gent, sí, per tot arreu, que estan fets amb l'intel·ligència artificial, sinó que
0: són iguals,
3: i aquí hi ha un gran treball al darrere. Per això és complicat a vegades, i depèn de quines coses, però... És així, per mi, un cartell...
4: El més divertit és el Sant Miquel Arcàngel.
3: Sí. Són... Això és...
0: Bé, Jaume?
2: No, bé, sí, una miqueta corroboro el que deia ara el Joaquim, no? Vull dir, si ens atenem a lo bàsic d'un cartell publicitari, ha de transmetre, i com més ràpid i més eficaçment transmeti, millor, no? clar, aquí hi haurà la qüestió que s'ha de pensar una mica, no? Com a mínim t'has de parar i interpretar-lo. Vull dir, no és difícil d'interpretar, però bueno, s'ha d'interpretar, no? Clar, el missatge primordial de la publicitat és transmetre ràpidament i eficaçment, no? Bueno.
4: La part més divertida és quan ens diem molins de... Tatara. Ai, si fos Molins de la República o del Llobregat haguessin hagut de fer un riu.
0: Però no.
1: Però han posat un rei.
0: Hi ha un rei.
1: Si hagués fet la Beba, hagués anat un riu.
4: Exacte, m'agrada més el Molins del Llobregat.
3: Totes les plantes al·legòric, no?
0: Joan.
1: No, a veure, segurament si el que s'intentava fer o el que s'intenta fer amb un cartell d'aquestes característiques és un cartell publicitari, com comentava vosaltres, segurament no té aquesta qualitat, aquestes característiques de cartell publicitari que en 4 o 5 segons ja saps què t'està dient. Bueno, és possible doncs, que no busqui això, que busqui justament el contrari, és a dir, doncs, que algú...
3: Per llavors és una portada d'un programa.
1: Que vegi... Bueno, sí.
4: I que se'n parli més sense donar-se.
3: Això és el que sí, sí.
1: O d'un programa que estigui penjat on sigui i la gent, com ja sabrà o identificarà que, lògicament, és el cartell de la Festa Major, igual s'aturarà doncs, a veure els elements i a
3: d'aquests grups. Sí, jo...
1: No,
3: però per això dic... Jo parlo una vegada d'una altra població. No, jo que em vaig haver de parar, anava amb el camió, em vaig haver de parar-me a mirar què deia. No era un altre problema.
1: Però dic que segurament, si el que s'intentava era aconseguir doncs, un cartell publicitari impactant, doncs segurament...
3: Bueno, aquesta és la finalitat primera d'un cartell.
1: Jo no sé la finalitat ja, però clar, s'hauria de preguntar doncs, a la persona que ho ha fet amb quina finalitat ho ha fet. Si ho ha fet amb aquesta idea, segurament no se n'ha sortit. Ara, si és amb un altre, doncs...
4: No, hi ha un relat. Sí. El cartell hi ha un relat, Joan.
1: No, evidentment.
4: Hi ha un relat.
1: És un relat.
4: És a dir, no és un cartell, és un relat.
5: I si aconsegueix
1: que la gent s'aturi,
5: i ha de donar un premi.
1: I ho desxifri o ho interpreti.
5: Li han de donar un premi, perquè avui no s'atura ningú. Avui en dia la gent no s'atura, perquè això de pensar és cansadíssim.
1: A veure quan estigui penjat què passa.
5: Clar.
1: I ja està, no.
0: Bé. Doncs tanquem aquest capítol del cartell. Aprofitant el ressò de la Diada, doncs quina lectura en faríeu d'aquesta jornada de la darrera Diada el passat divendres? Ramon, tu que vas estar força actiu...
5: No, a Sant Boi molt bé.
0: Em veies fora de micròfon, sí.
5: A Sant Boi molt bé.
0: De fet, a Sant Boi
5: ja fa 4 anys que hi vaig. Sí.
0: A fer l'ofrena.
5: A fer l'ofrena d'Esquerra Bajorat i l'Hospitalet, sí, correcte.
0: D'acord.
5: I a Molins, doncs, jo cada vegada ho trobo més desangelat, més... És que ho veig una cosa...
0: L'acte institucional del diumenge.
5: Sí,
0: ho
5: veig com una cosa per cobrir l'expedient, és una cosa que no té ni carn ni peix, diguéssim. Bueno, van cridant les entitats, vas posant allà el llaurer... Després fa... Sí, clar, després el discurs de l'alcalde...
4: Però se'l va fer molt bé, el discurs de l'alcalde
5: Escolta'm una cosa, no estic entrant...
4: No, ho dic perquè jo sí que ho penso i tinc ganes de dir-ho, i ja està.
5: Però jo ara no estava entrant en el contingut. Estava entrant en el que és... Que no és d'aquest any, que això ja fa...
1: La posta
5: ja
1: de escena, vaja.
5: Ja fa anys que per mi la Diada Molins no...
0: Que això és el que denunciaven algunes entitats que van fer la seva marxa de torxes el dia anterior.
5: Bueno,
0: que
5: no
0: s'ha quedat sense ànima i buit de contingut a l'acte institucional.
4: Allò de les torxes del Ku Klux Klan està de puta mare.
5: Jo a les torxes no vaig anar-hi. Sé que van haver-hi companys i companyes que s'hi van anar-hi. Sí. Jo no hi vaig anar. No entraré ara en els motius.
0: Com vulguis.
5: No.
4: Sí, és que les torxes són les lligues amb el Ku Klux Klan i queda molt rodó.
1: Les torxes van pel seu aire, és a dir, no participa mai tampoc amb el que és la festivitat de l'11 de setembre.
5: Però jo estic dient a l'acte aquell...
0: L'acte institucional.
5: Cada any el trobo més...
2: Rutinari.
5: Sí, rutinari, desangelat, vull dir, és una cosa que no té... Per mi no té cap... És a dir, no em transmet...
0: No et transmet.
2: I el deixant-ho així?
5: Ara feia... Sí, és molt diferent. Ara feia 3,
3: del
5: 4 dia, anys, 4 anys que
3: del,
5: no...
3: Del matí?
0: El del matí de Sant Boi?
5: Sí.
3: El del dia 11, eh? L'institucional.
5: Aquest any se n'han fet 3.
0: Caram.
5: Perquè hi havia el 50è aniversari de la primera Diada, també.
0: Mm-hmm. Sí,
5: per tant,
0: no, fet, això és una cosa.
5: S'han fet diverses.
3: Hi havia un institucional que hi van tots els ajuntaments. I...
0: Sí, això, aquest.
5: Sí,
3: aquest
5: però
3: és
5: abans
3: l'únic
5: ja...
3: que jo hi he anat, però aquell m'ha transmès a tot a mi. Sempre.
5: Bueno, però hi ha l'aixada de bandera, hi ha el ball de l'Àliga, hi ha...
3: En aquest institucional?
5: Sí, i tant.
3: no té que fer res.
4: El que era bo de l'institucional de vegades era l'esmorzar.
3: Això sí, era el més bo.
6: Bueno, els esmorzars sempre acostumen a estar bé amb independència de l'acte, diguéssim. Sempre que no et donin un croissant i un cafè amb llet, l'esmorzar és una cosa que sempre acostuma a estar bé.
4: Jo ara seré trencadora.
0: A veure, atenció.
6: Ara seràs trencadora.
4: I dic tal com ho sento.
0: Sisplau.
4: A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta celebració que té una connotació històrica. Hi ha hagut uns anys que s'hi va agrupar una reivindicació sentida per moltes persones. Jo de la reivindicació arribo només a un punt, que és el dret a l'autodeterminació. Després la resposta, si vull ser independent, ja ho sabeu que no, però sí que crec que tenim dret a decidir com ho volem fer. En qualsevol moment de la història, és a dir, els que hem de decidir com ens volem autogovernar som els ciutadans, per tant, fins aquí molt d'acord. I després, la celebració, a mi, no sé com dir-vos-ho perquè m'entengueu, a mi els folclores de pujades i baixades de bandera cada cop em repelen més. No m'arriben al cor per res. I vaig ser aquí a Molins de Rei i cada any he estat a Sant Boi perquè hi anava com a president del centre d'estudis i respecto moltíssim que tothom ho pensi, però a mi no m'emociona gens. O sigui, el de fa 50 anys sí que hi vaig ser-hi i era tot un altre context, però a mi ara aquesta rutina d'exaltació pàtria, pues, m'agrada que les rutines siguin d'exaltació de la vida digna de la gent, més que de les pàtries. I això és tal com ho sento jo. Hi haurà molta gent que pensarà, i molts de vosaltres pues, no hi esteu d'acord, però jo és així, vull dir, forma part. És que tant me fa que com es munti, diguem, no? Vull dir, jo dic, anem a tirar el ram, no? Vull dir, perquè no em belluga cap sentiment ni polític ni humà, diguem, no procede en mi agenda, per dir-ho d'alguna manera, això com dir-vos-ho. I he estat molt pensant si ho deia.
0: I ho has dit?
4: No, ja perquè penses que bueno, però com que no em presento cap elecció, ni m'han de votar, ni res, bueno, pues sí. Doncs tal qual.
0: Ah, i si et presentessis sí que t'hi...
4: Home, ets més prudent, més prudent. Sí.
0: A veure, Joaquim i Ramon.
3: Sí. No, bueno, jo vaig anar a la de les torxes.
0: Sí, marxa de torxes, eh?
3: Vaig anar el dia 10. El dia 10, bueno, trobo que és un acte, doncs, d'aquell esperit que una mica hem anat perdent, de reivic indicatiu. No hi havia anat, ja, altres anys hi vaig anar aquest... I, bueno, el de Molins de Rei fa uns anys que no hi soc, perquè vaig a Vic i fem la manifestació dels motards i ens anem directament a la de Barcelona, però, bueno, sí que el tema institucional cada vegada doncs es va convertint més això, en un tema institucional i es va perdent, suposo que ja forma part d'aquest...
4: És una rutina.
3: Sí, i que, bueno, aquest govern que hi ha ara en aquests moments, doncs ja és el que es tracta d'intentar anar diluint l'anhel d'algunes persones d'arribar més enllà del que deia.
4: Del però que això deia ha de ser el dia de la diada?
3: Ho ha de ser cada dia. Jo penso que això ha de ser cada dia.
4: És que...
3: Això penso que ha de ser cada dia. Però,
4: per tant, bueno... aquell dia és el dia que hem de muntar el número.
1: Sí, és com l'apostolat, és dia.
3: Sí. Sí, bueno, hi ha dies que avui toca i hi ha dies que no. Doncs, jo penso que toca cada dia, perquè si no, no ens sortirem, que difícilment ho tenim complicat últimament, però bueno, jo vaig anar i vaig anar perquè de fet és una manera també de sortir i m'agrada anar fins a Vic i fa 7 o 8 anys que no sóc a Molins de Rei, però per lo que veig i per lo que diuen, doncs això cada vegada es va convertint més
4: a la plaça
3: amb què ho hem de fer.
4: Hi havia força gent, hi havia gent d'entitats diverses, vull dir...
3: Evidentment, no, jo amb la gent que hi vaig i deixa d'anar...
0: Paraules demanades, Ramon i Joan.
5: Sí, no, en primer lloc, a mi el concepte pàtria em fa molta por. Sigui la que sigui. Jo això de les pàtries...
4: Val.
5: Això és el primer. Segon, jo crec que les militàncies, totes, sigui la que sigui, s'han d'exercir cada dia. Això també és una altra cosa. Després, estaria bé recordar que hi ha coses que van costar moltíssim d'aconseguir en tots els àmbits, de llibertat, de drets, que la gent es pensa
6: que es van aconseguir i es queden. I no, no, te les poden treure en 30 segons. Amb la que ens ve a sobre, perquè ens ve a sobre, més d'hora que tard ens arribarà un govern que en fi, no vull ni pensar-ho, estaria bé, jo, perdoneu-me, que ja sé que a vegades soc pesat, però és que, escolta'm una cosa, Hitler va guanyar unes eleccions. Va utilitzar la democràcia per carregar-se el sistema. És a dir, no va fer una guerra, no va fer una revolució. No. Va guanyar unes eleccions, va entrar al govern i en 6 mesos s'havia acabat la democràcia, la llibertat de premsa, els partits, s'havia acabat tot. 6 mesos, va trigar, diguéssim. Va fer encendre el Reichstag per culpar els comunistes i a partir d'aquí s'ha acabat. És a dir, que ens podem trobar... bé, als Estats Units està passant, tot i que allà tenen més contrapoder, però el naranjito que li diem aquí, si pogués, s'ho petaria tot. A altres llocs van pel camí, i aquí sí tenim un govern de PP i Vox amb l'inefable aquest de l'Abascal, de vicepresident del govern, doncs és molt possible que es carreguin moltes d'aquestes coses. Per tant, les militàncies s'han d'exercir cada dia. I la primera que s'ha d'exercir és la de ciutadà. Perquè malgrat que vivim en una monarquia parlamentària, ja no som súbdits. Mm-hmm. És a dir, si fóssim una república...
3: Tot
6: ja...
3: i que a vegades ho sembli, eh?
6: Ho sembla, estic d'acord.
3: Si deixem anar 4 jutges amb el que volen fer, també sí, sí. Potser estaríem...
6: El problema que tenim a una gran part de la judicatura final... i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat és un altre... Donaria per una altra tertúlia, diguéssim.
3: Sí, sí,
6: no sé si voleu entrar-hi ara o no, però...
0: No, acaba de concretar que el Joan no, va intervenir.
6: Doncs això, que les militàncies i els drets s'han de defensar cada dia. I que està bé que hi hagi un dia concret per celebrar un fet concret. Està molt bé. Però ni el dia abans ni l'endemà s'ha acabat la feina. És a dir, està molt bé sortir el dia que sigui...
4: Avui estic molt d'acord amb tu, Ramon.
6: És a dir, està molt bé sortir el dia que sigui, amb la bandera que sigui, a reclamar el que sigui. Però el mateix que reclama aquell dia s'ha de reclamar el dia abans i el dia després. Si no... acaba
4: convertint-se... I treballar per fer-ho possible.
3: S'ha d'estar disposat a arribar fins al final, a vegades, potser.
6: Bueno, sí, sí, clar, però clar, això ja depèn del compromís de cadascú, de la voluntat de cadascú i de la situació de cadascú.
4: A veure, comptant amb tothom.
0: Sisplau, compta, aviam.
1: No vull començar per l'última frase que ha dit el Juli, això de continuar fins al final. Bueno, ja ho aclarirem en un altre moment, què volies dir amb això, però si és una cosa que estic pensant, apunta-t'hi tu, que jo no m'hi apunto. És a dir, si arriba fins al final... És a dir, està disposat doncs, a sortir amb no sé què al carrer a fer no sé quantos, doncs, sincerament, jo...
3: Estàs posant en paraules que jo no he dit?
1: No, estic fent una interpretació... Fins al final. Bueno, per això dic que ho deixem per un altre dia... Ho deixem per un altre dia... No, perdona. Ho deixem per un altre dia que puguis explicar què volies dir amb això, d'arribar fins al final i aleshores ens ho podem rebatre o no. Ara tornem a l'11 de setembre. A veure, l'11 de setembre, per mi, tal com s'està convertint, no aquest darrer, sinó ja fa bastants anys, la veritat és que és una mica insult, no sé, no em diu gran cosa, sincerament, crec que possiblement doncs, hauria de ser doncs, una celebració, una data, una efemèride, doncs, possiblement doncs, per reivindicar moltes coses que haurien de reivindicar, per això em sumo el que deia la Beba fa un moment, que fa molts anys, fa bastants anys, segurament doncs, l'11 de setembre doncs, encara significava alguna cosa per mi, però va arribar un moment doncs, que la veritat és que tal com ha acabat i tal com està doncs, no representa gaire cosa. Primera, per què? Doncs perquè no unifica doncs, diguéssim, les voluntats del poble de Catalunya doncs, per reivindicar coses que estan pendents. I coses pendents no vol dir doncs, canviar de bandera i canviar de pàtria i canviar de no sé què, sinó que hi ha moltes més coses que s'han de reivindicar en el dia a dia, inclús, no l'11 de setembre, que seria més doncs, temes de justícia social, d'encara les llibertats que de vegades doncs, no, encara que s'han aconseguit i les hem conquerit, però s'han de preservar, el tema de, en fi, els problemes de judicatura que tenim, etc. És a dir, hi ha molts problemes, i cada cop més, perquè el món doncs, s'està perdent el nord, doncs, que s'haurien de reivindicar, i poder l'11 de setembre doncs, seria una bona data doncs, per reivindicar aquestes coses. Jo, tal com està actualment, que una part de la població doncs, fa la seva reivindicació, la seva festa, el dia 10, amb les torxes i amb no sé què, i l'altra doncs, es limita doncs, a portar doncs, el pomet de flors o del que sigui, doncs sincerament no em diu gaire cosa. El que veig que varia doncs, cada any, lògicament, és el discurs o les paraules que diu en aquest cas doncs, l'alcalde de Tor, i en aquest cas doncs, el que, bueno, el Xavi Paz, que és el que li va tocar aquest any i el que ja fa uns anys que li toca. I per mi, per exemple, doncs, el discurs, el contingut del discurs, a mi em va agradar també, i perquè veig que ha fet un tomb i bueno, inclús el president Guilla, que dies abans l'havia fet també, doncs va en aquesta línia, o sigui, i va en una línia, per exemple, doncs, de que està en contra o es manifestava en contra de l'odi, a favor d'això, de la bona convivència, de la justícia, etc. És a dir, de paraules i valors que per mi doncs, tenen molt de significat. Ara, sincerament, doncs, anar allà a fer no sé què, bueno, previsiblement o possiblement, no sé, s'hauria d'intentar doncs, donar-li un caire diferent al que és aquesta ofrena, i malgrat que és una ofrena simbòlica, doncs que tingués altre contingut aquesta festivitat, aquesta celebració i aquesta reivindicació, doncs, que per mi doncs, la veritat és que no, no em diu massa tampoc.
0: Aviam, Jaume.
2: Bé, jo també haig de dir que hi vaig anar al d'aquí Molins a la part final, per anar per les sardanes, no per l'acte polític inicial, no? Me'l sentia molt més meu abans que ara. Vull dir, la reivindicació està molt clara, què vol dir i per què. Passa, clar, el Joan diu és que es pot aprofitar per reivindicar moltes coses, sí, però hi ha molts dies per reivindicar, no cal que sigui l'11 de setembre. El 11 de setembre és un fet molt concret. Doncs, qui està d'acord i qui no, molt bé. Però, esclar, tot es pot reivindicar i cada dia, però hi ha coses, el tema social, el tema de drets, llibertats, etcètera, etcètera. Però l'11 de setembre, bé, és un dia més, però no cal que sigui aquest dia especialment fer aquestes reivindicacions socials
1: o de
2: llibertats.
1: Perquè no es vulgui.
2: L'11 de setembre és una cosa molt concreta.
1: Sí, però què vol dir molt concret? En què consisteix la concreció de l'11 de setembre?
2: Bueno, tots sabem què representa i què reivindica.
1: Jo no ho sé. Expliquem-ho, jo no ho sé. Jo no ho sé.
2: Vull dir, el que no pot ser és aquí una barreja. Llavors, això, en base a això, ha arribat a on estem, que s'ha diluït tot, és molt reiteratiu cada any el mateix, això d'anar a posar allà el remet i ja està. A falta de contingut, per mi, eh? Per mi, sí, la meva opinió és aquesta. Sí. Llavors jo vaig allà per les sardanes perquè m'agraden i punt, ja està.
1: Però si el contingut és defensar una idea de país, doncs home, expliquem què és això, què és el que volem.
2: Sí, però llavors no cal posar aquí dintre també doncs, els drets socials.
1: No,
2: està molt
1: bé això. El país per mi és això, sí, Jaume. Sí, bueno, el país per mi no és canviar de bandera i canviar el nom dels carrers.
2: Però això pots fer el 10, i l'himne, el 12 o el 25, o cada dia.
1: Bueno, però el dia 11, que és un dia capdalt per Catalunya, doncs per què no ho haig de fer?
4: El que està encertat, crec, és el cartell institucional de la Generalitat, aquest cartell de les empremtes. Bueno. Jo crec que aquest cartell que suma, que diu això precisament. Per tant es pot abordar tot perquè què és un país, una comunitat? És el que fem el conjunt de persones per viure, per conviure i per guanyar-nos la vida.
0: A veure,
4: en definitiva.
0: Ramon, sisplau.
6: Tres elements. Sí. Una, l'ANC aquest any ha fet dues, de la qual jo no sóc del Club de Fans, quedi clar, jo vaig ser membre de l'ANC fins a un moment en el que em vaig donar de baixa.
0: Ens consta, ja d'acord, sí.
6: Ja fa uns quants anys d'això.
0: Digues, l'ANC...
6: Va fer dues columnes, una de present i una de futur. I en la de present, justament, estaven defensant...
4: qüestions d'habitatge, etc.
6: Habitatge, en fi, exacte. Sí, sí. Per tant, l'ANC que no és dubtosa, diguéssim, de res de tot això, no? Llavors, hi han dues coses més importants que moltes vegades oblidem, que és el context i que la democràcia, ens agradi o no, va de majories.
4: Sí.
6: I les prioritats de la gent. afortunadament l'independentisme torna a agafar certa volada en les enquestes, en les prioritats de la gent, però les últimes enquestes no estava entre les cinc primeres, segurament perquè totes les forces independentistes hem comès molts errors, segur, i perquè després les derrotes mai són fàcils no. de pair. I hi ha qui el dol...
4: I de resituar-se.
6: Clar, bueno, hi ha qui el dol el passa en un any i hi ha qui el dol li dura 10. Això, bueno, és humà. No. Llavors, bé, el context quin és? El context és que estem en un món on l'auge de, ja no de la dreta extrema, sinó directament de l'extrema dreta, del feixisme i del populisme, que és una forma de dir feixisme, però més... més embolcallada, perquè sembla que sí que és més maco això, però que al final és feixisme, i que la gent té el 90% de la gent té problemes per arribar a final de mes.
4: Escolta, avui, mentre...
6: La gent que treballen els dos, matrimonis que treballen els dos, que és que... Però és que, si no vaig mal errat, amb 4 anys, la cistella de la compra s'ha incrementat una barbaritat. Una barbaritat. És a dir, tu abans anaves amb 50 euros a comprar el súper i vas avui i compres amb sort la meitat. Sí. Amb sort.
4: Sí, sí. Mira,
6: els sous no van amb consonància. Bueno, segurament els governs doncs fan el que poden, no? Però clar, després volem fer fora tots els immigrants, tots, és igual, d'on vinguin. No sé si quedarà algú aquí, perquè quasi tots som immigrants, quasi tots. Val. Llavors, les patronals diuen que falten 5 milions de treballadors, perquè no... Per tant, que ha de venir gent. La mateixa patronal, que teòricament és amiga de PP, de Vox...
4: Del de la cervesa.
6: De Junts, de tot això. Que hi ha una sèrie de contrasentits... Hi ha una sèrie de contrasentits.
0: Sí, sí.
4: A nivell pràctic,
0: Genoveva, sisplau.
4: Aquest matí a l'Aiguagym, quan ens estàvem...
0: Has anat a l'Aiguagym a les 7 del matí, eh? El Club Natació Molins.
4: I ens estàvem dutxant, i les dones no callem.
0: No calleu ni sota la dutxa.
4: Ni bajo l'agua ni sota la dutxa, vale?
0: Fèieu tertulià.
4: I llavors n'hi havia unes que estaven parlant que el fill de no sé qui s'ha hagut d'anar a viure a Coma-ruga perquè llavors allà ha acabat trobant un pis per... Ha sortit, i llavors s'han anat afegint, cadascú explicava una batalleta diferent relacionada amb temes d'habitatge. És a dir, hi ha qüestions que són... A la dutxa no hem parlat de l'11 de setembre, s'ha parlat d'habitatge, i de les dificultats que hi ha per la gent jove trobar habitatge. I inclús a Molins, llavors jo dic, bueno, a Molins hi ha dos problemes, aquest, dic, i després és el propi espai on te construïm més habitatge, és a dir, Molins de Rei té uns determinats límits.
6: Hi ha un problema... Perdona, és que crec que va ser l'anterior legislatura, sí, que es va demanar a l'Ajuntament, si us plau, que fes el cens de pisos buits.
4: Val? Sí, sí.
6: Perquè és una manera de...
4: Sí, sí, de tenir controlada
6: fins on la situació. Fins on jo sé, no s'ha fet, i no sé si està, però ni se l'espera, no en tinc ni idea. Llavors, evidentment, si tu tens un cens de... Després tu pots fer polític. Sabem que els ajuntaments no tenen gaires competències en...
4: Bueno, entenc,
6: però es poden fer polítiques. Es poden fer polítiques i es poden fer polítiques que incentivin que aquests habitatges arribin al mercat. Sí. I arribin al mercat a poder ser amb caràcter social.
4: Sí, sí.
6: Llavors,
4: Però vull dir que ho dic des del punt de vista d'aquí. De les coses que la gent... necessitem, diguem. Evidentment, el tema de... I a més, per diferents raons, perquè fixeu-vos que antigues generacions vivien a les cases com a mínim 3 generacions. Ara, jo sé de persones que estan separades, mare, filla i neta, i cadascú viu en una casa. Vale? Vull dir, separades de parella, diguem. És a dir, les unitats familiars són molt més petites, es necessiten uns altres tipus. És a dir, aquest tema és un tema que té unes dimensions en la vida de la gent brutals. I després l'altre dia també, ja no era a la piscina, escoltant un programa que feien per televisió, no me recordo quina cadena, el tipus de preus que hi ha dels lloguers. 1.200 euros de lloguer, quin sou has de guanyar?
6: Però que t'és barat, segons on bueno, el trobis.
4: No, però sí. Deien això. Quin sou has de guanyar? Llavors allà hi has de posar a viure mitja dotzena de persones perquè puguin... I les superfícies són petites. És a dir, realment, i això no està passant, per desgràcia, està passant a Molins de Rei, a Catalunya, a Espanya, però també és un tema europeu, eh? És a dir, l'altre dia m'explicava un que ha tingut el fill i la jove per qüestions d'estudis vivint a París una temporada, i també una brutalitat, espais de 40 metres, això, com a mínim, 1.500 euros. Eh? Vull dir,
1: però parlar de tot això, Eva, és parlar d'aquest país...
4: És de les que, coses reals.
1: D'aquest país que volem construir, i aleshores, clar, parlar de no res, i dir que volem un altre país, però no explicar què és el que volem del país, doncs la veritat és que no ens porta enlloc.
3: És que el millor hem de tindre primer, eh? Potser l'hauríem de tindre primer i després
1: bueno, però, decidir... Però això és la teva visió, això és la teva visió del món.
3: Igual que l'altra és la teva.
1: Evidentment.
0: Clar, són dues visions diferents.
1: Evidentment. Però les visions, Quim, les visions s'han d'argumentar. S'han d'argumentar amb realitats, amb números, amb estadístiques, amb, etc.
2: Sí, I sentiments.
4: Bueno, sí, òbviament.
1: Sí, però si posem...
3: Jaume, al final, el que no podem jugar és...
1: Els sentiments són molt importants.
2: No podem posar
1: són molt importants. Altres, eh? No. Són molt importants. A veure, són molt importants els sentiments. Però si posem sempre els sentiments per davant de tot, no ens portarà enlloc.
2: Com a mínim, la més alçada.
1: No.
2: Ja no dic un sou a l'altre.
1: No, jo no dic que s'hagin de suprimir els sentiments, perquè això no és una cosa que és impensable. És a dir, l'ésser humà no té sentiments i s'han de canalitzar, però posar-los per davant de tot, és a dir, primer que vagin els sentiments i darrere els sentiments la resta, no, perquè els sentiments, la primera cosa, són molt irracionals. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, malauradament, serà molt complicat que ens posem d'acord absolutament en res. És a dir, si parlem de sentiments només, eh?
4: Mireu, una altra imatge. Ara us dic una altra imatge. Dissabte al migdia.
0: Sí. Dia 12.
4: Davant de les Set Portes, Set Portes.
0: Barcelona.
4: Barcelona. Hi ha la Facultat de Nàutica, hi ha una placeta allà, sí. Vale? A la placeta, en els bancs, hi havien instal·lats, jo crec que vivint, perquè tenien tots els estris, unes persones sense sostre. Vale? I al costat, un monument immens del general Moragues, que és un de Vic del 1714, etc. Ple de flors. Jo, aquella imatge, aquesta imatge, parla tant del moment en què estem. És a dir, allà s'havia fet homenatge a Moragues.
0: És que, i no és compatible a celebrar l'11 de setembre. Sembla que menys tingueu, diguem-ne.
4: No.
0: Depèn de com
4: no,
0: s'interpreti
4: no,
0: la diada.
4: No,
0: I és compatible parlar d'aquests temes.
4: Això m'ho ha fet pensar ell quan ha dit que primer que tot has de tenir el país. No. Les coses són un procés. I després una altra de les qüestions. Ara hi ha molta estona debat de si... vaig escoltar precisament per la ràdio el Miquel Roca amb el tema de les possibilitats de la reforma de la Constitució. El Miquel Roca, jo penso el mateix que ell amb aquesta situació, que millor que no la toquem amb la correlació que hi ha, perquè la Constitució ens va funcionar perquè vam haver de tragar-nos la monarquia. No està pensada perquè no es pugui reformar. La Constitució està pensada. El que passa que el que no estem preparats és per poder-la reformar, perquè requereix voluntat i unitats, pactes. És a dir, quin problema vam tenir el 2017? La via unilateral. És a dir, en aquells moments jo ajudava a coordinar, que m'ho havia demanat diferent gent de la comarca com a centre d'estudis, la taula pel pacte pel referèndum. Allà hi havien voluntats de lo més divers. Vale? I en un moment determinat ens van deixar la taula cul en l'aire perquè es va anar per la via unilateral. Ja està. És a dir, qualsevol transformació en profunditat del que sigui necessita amplíssims consens. És a dir, el defecte que en un moment determinat hi va haver-hi per avançar cap a un altre model. Per tant, qualsevol qüestió d'aquesta tan estructural, sí, però... és a dir, el que es va aconseguir amb els pares de la Constitució, aquests que van ser capaços allà de seure's i passar hores i hores, i a mi d'entrada la monarquia me repate a l'estómago, què voleu que us hi digui? No ho seré mai de monàrquica. i després quan, el rei aquest que ens va sortir, el de l'Abu Dhabi, vull dir, no, el germà del Hassan.
3: I el del bastó, eh? Ens n'oblidem.
4: Vull dir, no, m'enteneu? És a dir, que jo crec que el que... Després, també a l'entorn del 2017, una persona que tenia una, no era política, eh, però una alta responsabilitat a l'Ajuntament de Montserrat, i me la trobo, dic, ostres, preocupant. Diu, bueno, diu, no et preocupis, ja se sap aquestes coses, o hi ha sang o no se'n surt. I jo li vaig dir, mira, sang la, tota de la teva família, de la meva ni una gota. Bueno. És a dir, hi han coses que no són de rebut i que amb el que ja hem après totes i tots, jo crec que qualsevol cosa ha de fer-se sempre amb la suma, amb el pacte i el consens. Tot l'altre que et ve per... Les revolucions n'hi han hagut i a la humanitat ens han produït beneficis, això és per descomptat. Però en la conjuntura d'ara, quina revolució sortiria?
1: No, cap ni una.
6: Bueno, de fet ja n'estem patint una de revolució.
4: És la contra.
6: Que és la contra.
1: Volia tirar, si em permeteu, una mica marxa enrere. Perquè jo crec que... És que, clar, és que tenim dues visions. Quan parlem de sentiments i d'altres coses, tenim dues visions diferents. Quan deia el Quim, i el Jaume em sembla que també, clar, és que necessitem un país per fer no sé què. Sí. I, clar, i alguns pensem que, bueno, un país per què? Perquè, per exemple, abans quan parlava el Ramon
3: perquè
1: i deia...
3: Perquè vagi malament
1: quan,
3: ja
1: quan parlava aquest. El Ramon, sí. perdona. Quan parlava el Ramon fa una estona, sí. Que va dir, en Hitler va guanyar unes eleccions democràtiques, les va guanyar. Es va fer el poder i quan tenia el poder va fer el que va fer. Per tant, diu, sí, un país per fer no sé què. Clar, no s'acaba de dir què farem quan tinguem el país. Però jo vull un país, jo també el vull. Però per fer què? És a dir, jo vull saber el que haig de fer o el que vull fer amb aquest país per reivindicar i lluitar per un país. Un país qualsevol, un país perquè sigui país, encara que sigui independent, és que me la bufa.
3: Tots Hitler, els països que s'han desmantellat d'Espanya
1: va guanyar, Hitler va guanyar les eleccions democràtiques i les va guanyar democràticament en unes eleccions. I clar, el que va passar després va ser tremendo, va ser
6: únic,
1: esgarrifós.
6: Únic cas a la història, eh?
1: Correcte, sí.
6: Únic.
1: Bueno, però que no es repeteixi.
6: No.
1: Però el que vaig sí, sí. És que el fet de tenir el poder o de tenir el país o de tenir no sé què no es garanteix si no sabem per què volem i el que farem. Amb aquesta, si és un instrument, si un país és un instrument o és una eina, o és un territori, és igual, digueu-li el que vulgueu.
3: Sí,
1: si no sabem el que volem fer amb aquest país...
3: I què envoltava
1: sincerament,
3: el món perquè acabés sortint aquest disbarat del Hitler? Perquè això també
1: és una cosa
3: que
1: és millor.
3: Què envoltava en el món perquè passés això? Al final les coses no passen perquè sí. Un no es lleva al matí, mira, ara guanyen unes eleccions...
1: No, ho posava com a exemple. Jo no vull dir això...
3: Home, però és que ha sortit tres vegades ja aquest moment.
1: Home, no, perquè és molt significativa aquesta, no? Perquè de vegades...
6: Ho he posat com a exemple, no?
3: No ens hem de fer tant.
4: Si el que és més necessari...
7: Una a un.
4: A nivell de geopolítica internacional, sabeu què és el que és necessari? La Federació dels Estats Units d'Europa.
0: D'Amèrica.
4: No, d'Europa. I això va a la baixa. Sí, dir, aquesta és una necessitat imperiosa si aquest continent vol tenir alguna cosa a dir a nivell de la situació geopolítica internacional. I si no, mireu què ha passat amb els italians ara, amb el de Schengen, etc. És a dir, hi ha d'haver-hi més Europa...
6: Però si li heu fotut un papí en un tren a 2 quilòmetres de la frontera de Polònia i aquí no ha piulat ningú. I si heu fotut un dron al rus.
1: Beba.
6: Beba.
0: El
1: tema d'Europa, de la Federació Europea, en dona per molt, però no ens en sortirem. Primera, si no ens despengem, ens deslliguem d'Estats Units, i segona, si no li fem la volta al neoliberalisme aquest, doncs que ens està inventant.
6: I els nacionalismes.
1: Sí,
6: perquè, escolta'm una cosa, tu estàs parlant molt de sentiments, però a Espanya hi ha molt nacionalisme espanyol, i jo soy espanyol, muy espanyol.
4: Home, mira el que ha sortit ara amb el tema de Ceuta.
6: A vegades està molt bé carregar els neulers sobre Catalunya, etc.
3: Perquè ser espanyol no és nacionalisme.
6: Però,
3: déu-n'hi-do.
1: Qui ho diu?
3: No, ho sé, jo crec que esteu dient, i és així, home, i tant, si no.
6: Oi, clar, que ho diu.
3: És un nacionalisme molt...
1: Aliança Catalana és molt nacionalista i és molt catalana, i Vox és molt nacionalista i és espanyol. És a dir, els nacionalismes, si un és dolent, l'altre deu ser similar.
3: Però no ens podem fer... És a dir, pues, Aliança Catalana, que és extrema dreta i tot això, després hi ha uns altres que es diuen no sé què, i són l'extrema esquerra. I al final hem de ser capaços no de deixar coses per parlar-ne.
1: No.
3: Al final és el que deixem. No, d'això no en parlem, no. hem de saber explicar-ho nosaltres, perquè si no ens ho explicaran els altres, que és el que està succeint avui.
1: A veure, és que barregeu coses.
3: Bueno,
1: és que el Ramon està parlant de nacionalismes. I clar, quan parla de nacionalisme està parlant de Vox.
6: De tots. No, parlo dels nacionalismes, parlo de tots.
1: Correcte. No,
6: i el nacionalisme... I el problema d'Europa és que és un club d'estats.
1: Correcte. Sí, sí.
3: El d'estos Espanya i que pone tu DNI, això no és nacionalisme?
4: És que va néixer com a comunitat econòmica europea, ¿vale?
6: Va néixer com a comunitat d'acero...
0: A veure, sisplau, avancem.
3: I el carbon.
0: Aviam, un segon, Jaume.
2: Baixem el nivell una miqueta, això que parleu de federacions. Poso a Espanya, això n'hi ha, que estàvem promovent o tenien la intenció de fer...
4: Jo.
2: Sí.
3: Una de les enganyifes de la Constitució.
4: Sí,
3: una de les enganyifes de la Constitució.
0: Ho veu possible, la Beba?
2: Ho veu possible?
4: No, i tant. És a dir, és que aviam...
6: Si es volgués, sí, home.
2: Evident, i Europa també, si es volgués.
4: No, jo crec que és possible i que de vegades tampoc...
6: Però per què no es vol?
4: No,
2: perquè cadascú defensa el seu.
4: No, és que les coses... no es fan de cop i volta perquè diguis, ara vaig a organitzar el piset d'aquesta manera.
2: Posem-nos
4: a
2: treballar.
4: No, és que es fan a partir de com vas desenvolupant tots els projectes. És a dir, hi va haver-hi un moment en què això va tenir un frenasso, que és la famosa LOAPA, però sí. el marc...
3: Més que una frenasa.
4: Sí, bueno, ara...
3: Nacionalidades i regions. Això al final...
2: De quin any parlem?
3: És la primera...
6: La LOAPA és després
4: del cop
6: d'estat.
4: Anys 80.
6: És el triomf ocult del cop d'estat.
4: Però, tot i amb això, després hi han hagut altres estructures legislatives que han donat que continués evolucionant una miqueta la distribució de competències, etc. Per tant, això no es fa un dia que dius, ara lo vamos a hacer todo nuevo.
3: No, però ells sí que lo hacen cada dia,
4: I nosaltres, és a dir, en la participació social, política i econòmica, amb la militància que veiem de manera constant, tu pots anar a transformar la realitat.
3: Europa, perquè és europea, a la tercera votació va petar. Ja.
1: Bueno, no ha tirat endavant, per això que he dit abans, per aquestes dues raons, i tercera, perquè ni a Alemanya ni a França li ha interessat. Perquè són els que van començar la construcció europea. No els hi ha interessat. Per què? Perquè econòmicament estan en un altre nivell. Què és el que passa dins d'Espanya d'aquest federalisme que ningú sembla que vol?
3: Algú no els interessa. Que paguen,
1: tu acabes de dir que era una gran enganyifa de la Constitució espanyola.
3: Sí, nacionalitats i regions.
1: Si tu ja planteges d'entrada que això és inviable, per què?
3: Inviable no, és el que està passant.
1: Suposadament, el teu criteri, la teva visió és que Catalunya està per damunt de no sé què. I per tant, posar-nos...
3: Estàs posant tota l'estona paraules en boca meva que no són...
1: Ho estàs dient tu, Guim.
3: Igual que ell ha dit que volien fer fora tots... Jo no, jo dic que és una gran enganyifa, que ha sigut una de les grans enganyifes. Les nacionalitats i regions.
1: A veure, per què?
3: Perquè al final, amb la LOAPA i tot el que ha vingut darrere...
4: No, però no és cap enganyifa, les nacionalitats i regions. Van donar lloc en què, encara que sigués el Jordi Pujol, i digués... El que feia el pot, però vam tenir traspassos de la policia, dels Mossos.
3: Sí, és a dir, hi havia dos, si m'apures, tres que volien autonomia i els altres ni la volien.
1: Tu estaries d'acord amb una Espanya federal?
4: D'aquí a la transició fins ara no s'ha fet res?
1: Amb la qual Catalunya estaria dins?
4: No s'ha fet res? No tenim un marc de competències?
1: Però en aquest moment...
0: Sisplau, se li està preguntant per dues bandes a l'hora. Un a un. Tu estaries d'acord, Joan, li preguntaves, perquè és que la gent, si no, no s'escolta res.
1: Tu estaries d'acord amb una Espanya federal amb la qual estàs inclòs a Catalunya i em dius, en aquests moments no és possible. Treballar en aquesta línia...
0: Treballar en aquesta línia?
3: No, ara en aquests moments... No,
4: ja la solució, ja la solució ja és Catalunya independent i després ja veurem què fem.
0: D'acord, ara ha quedat clar. Ramon?
1: Sí, ho he dit abans.
4: Llavors ja ho farem tot nou, ho farem
3: a tots els països hi ha gent de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, d'extrema esquerra, que els d'extrema esquerra ara els disfressem amb altres noms, però que ho són, perquè quan
7: s'esbatussen... I els de dreta s'estan anant molt a l'extrema.
8: Tenim 3 minuts i hi ha paraules demanades.
6: Sí, no, només una cosa.
8: Ramon.
6: La clau i la caixa no la tenim perquè el senyor Pujol no va voler.
7: No va voler.
3: Això no és veritat.
6: Això
7: és cert.
3: Això
7: és
3: cert. Ramon, saps que no és així.
8: Això és un vent de ball.
3: I saps a les votacions que hi van haver...
7: I saps per què no va voler la caixa?
8: Una a un.
6: Qui no volia cobrar impostos al
7: català? Saps per què no...
8: Sisplau.
7: Saps per què...
6: Bueno, ho va dir ell. És que ho va dir el president.
7: Diu, escolta, jo no vull cobrar els impostos perquè qui cobra els impostos és el dolent. A mi doneu-me els quartos...
6: No, Joaquim, perdona, no m'ho invento.
7: Doneu-me els quartos, que jo ja els invertiré. Ja els gastaré jo, que seré el bo.
6: No és una invenció meva. Són paraules del president Pujol.
8: Molt bé.
6: Jo no vull...
3: Els que van elaborar l'Estatut, resulta que...
6: Bueno, els que van elaborar l'Estatut van ser molta gent que van fer el que van poder en els moments en els que estaven i després, mira, hem anat com anat.
3: Sí.
6: Estat federal.
8: Ara anaves a les diverses
6: coses. Una, si és simètric, no m'interessa.
8: No. Si és simètric.
6: No m'interessa.
7: Els estats federals no són simètrics.
6: Si és asimètric...
8: He d'obrir l'aire perquè s'està carregant l'ambient.
6: Si és asimètric, sí? Hauríem de veure com i per què. Jo, en principi, sóc independentista.
8: En principi.
6: Jo sí, perquè jo crec... No per nacionalisme, sinó perquè penso que tenir totes les eines que té un estat és la millor forma de garantir un nivell de vida correcte per la gent i un futur pels nostres. Però això és una opinió personal.
7: Inclús depèn com administres l'estat, perquè hi ha molts estats fallits i que són dictatorials.
6: Però un moment, aquí cadascú té les seves creences i jo les...
3: Drets d'una independència, tens el dret a equivocar-te.
7: Sí,
3: això ja li van dir a molts espanyols.
7: Però per això, haig de dir, jo vull un país... Vull un país per fer...
6: Em deixes acabar, Joan? Em deixes acabar.
8: És que no hi ha manera, a veure,
6: jo
8: acaba...
6: Jo sóc independentista amb un país d'una manera, que és la que vull jo, que no vol dir que després sigui la que surti. I que aquí, segurament, el meu model de país i el del Joaquim no s'assemblen amb res. No. D'acord?
7: Uh-huh.
8: Sí. Bé, aquesta taula és un exemple de la complexitat que comporta tot plegat, Ha quedat demostradíssim.
6: La complexitat està des del dia que neixes.
8: És brutal.
2: Sí, total.
6: Clar, llavors, cadascú té els seus sentiments, les seves idees, la seva forma de veure les coses. Llavors, estat federal asimètric, depèn de com estigui muntat, i per fer què, i com...
8: Aviam, Jaume, amb 15
6: podria,
8: segons...
6: Ho podria valorar. Jo, no estic aviam, dient que li donés suport. Ho podria valorar.
2: El que deia abans,
6: els estats federals són asimètrics.
2: Fa 46 anys o 40, no sé quants, al darrere...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb quatre víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 10.
3: Informació local.
2: L'Aula d'Extensió Universitària fa la conferència inaugural del curs 2026-27 i durà a terme aquest dijous amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, que parlarà justament de la dimensió nacional del Parlament aquest dijous. És una xerrada, una conferència oberta a tothom. No és exclusiva per les persones associades a l'aula d'extensió, sinó que està oberta a tothom que vulgui anar a escoltar el president del Parlament de Catalunya aquest dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni. I Òmnium organitza una nova sessió del Paraulògic. És el quart torneig que organitzen en el context dels actes de Festa Major aquest dissabte que ve a les 12 del migdia a la planta baixa de l'edifici del Molí. Hi podeu jugar individualment, en parelles o en grups de 3 persones. Hi ha premis econòmics a bescanviar a les 4 llibreries de la vila: Amèlia, Arola, Barba i 100 Vides. Les inscripcions s'han de fer a través d'un codi QR o a través del formulari ja.cat/paraulògic26. El torneig es fa el dissabte a les 12 del migdia a la planta baixa del Molí. I el Cineclub Hall 2002, que comença la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Los Músicos, una pel·lícula francesa del 2025, comèdia dramàtica que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central d'aquesta proposta del Cineclub Los Músicos, el dissabte a les 8 del vespre, horari diferent a l'habitual, dissabte a les 8 del vespre al Teatre de la Peni. Les entrades anticipades les podeu comprar al web Entràpolis i si no també podeu comprar entrades a la mateixa taquilla del teatre. I aquest dimecres hi ha una conferència per parlar del riu Llobregat i el Delta davant de l'ampliació de l'aeroport. Hi ha una xerrada que es farà a la Federació Obrera a la tarda a càrrec de

0: José García, de Depana, parlarà del Delta Llobregat, la part jurídica. Josep Lluís Monner, del CEPA, destacarà la connectivitat ecològica del Delta Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei. I Montserrat Jané, de Depana, parlarà de la mobilització que hi ha convocada pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca, del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
1: Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: 10 del matí, pràcticament 10 minuts. Seguim en directe el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 14 de setembre. De seguida saludant el Jordi Pedrol per fer l'espai de Molins en Comú Podem. A 11:15 parlarem de cultura popular, com fem un cop al mes amb el Sergi Domingo, el Xenxo, repassant l'agenda d'activitats relacionades, evidentment, amb aquesta temàtica. Festa Major de Sant Miquel, evidentment, Festa Major de la Mercè, Barcelona, i altres esdeveniments que repassarem amb ell. I acabarem aquesta tercera hora del programa fent un cafè amb el comerç amb la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, que és l'Helena Artacho, per després, a les 11:10, rebre la gent de l'aula d'extensió universitària. Avui parlarem de l'inici del curs. Aquest dijous, recordeu, estrena al Teatre de la Penny amb la presència del president del Parlament, en Josep Rull. En parlarem, doncs, d'aquí una horeta al programa amb els responsables de l'aula d'extensió universitària de la nostra vila. Bé, a les 10 del matí i 10 minuts saludem el Jordi Pedrol, que aquest primer tram de curs ens acompanyarà molts dilluns a l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia i bona hora.
0: Benvingut. Càrrec ara dins de Molins en Comú Podem?
1: Coordinador. Bé,
0: coordinador, a banda del cap de llista, com ja hem explicat, per les eleccions municipals del mes de maig, doncs, evidentment, coordinador d'aquesta formació política. Bé, si et sembla, comencem, Jordi, per la Diada, que és el més recent que tenim, i n'hem parlat també abans a la tertúlia. Des del vostre grup, quina valoració en faríeu d'aquesta Diada, tant a nivell de país com en clau local?
1: Bé, a nivell de país, a nivell de Catalunya, la Generalitat de Catalunya va fer una campanya, pensem, de propaganda que es veia en molts ciutats, pobles i viles de Catalunya, doncs aquests cartells que s'ha comentat que el disseny, doncs, era molt encertat, perquè tenia una clau molt de unitat popular a nivell del que significaven les empremtes, i per tothom és diferent, però hi ha algunes coses que ens uneixen, i jo penso que precisament a l'esperit de l'11 de setembre com a societat, com a país, com a nació, que és el que reivindiquem, doncs et dona l'oportunitat efectivament de mostrar-nos i de treballar per una societat i un país cohesionat, on hi hagi respecte, on hi hagi pluralitat, però alhora, doncs, hi hagi es plantegin clarament els reptes que tenim com a societat. I penso que això sí que és un element que institucionalment és important que aparegui en totes les diades.
0: Sortia abans a la tertúlia també, de fet, la gent que proposava aquesta marxa de torxes el dia 10, que va fer un comunicat encapçalat per l'ANC, també el Consell de la República, Òmnium, eren crítics amb l'acte institucional perquè diuen que ha quedat buit de contingut des de fa temps, que li falta ànima. No sé com ho veieu, doncs, també aquestes reflexions al respecte, doncs, de l'acte institucional en si aquí a la vila.
1: Bé, jo crec que l'ànima la posem tots i totes les persones que participem en els actes. Ja evidentment s'ha produït que amb els anys pot haver una desmobilització de persones que no hi participen activament, que no es manifesten, que no van als actes que s'organitzen, però jo crec que més que manca d'ànima, el que potser sí que hi ha és un estancament, perquè estem fent lo mateix, estem fent repetitivament un any rere un any, doncs la qüestió, que jo penso que en el seu moment sí va tenir, doncs, un element important, que és es dona visibilitat, es dona possibilitat a les entitats i associacions de la vila a que facin un acte d'ofrena. Doncs potser aquí sí que jo penso que això és important que es mantingui. És a dir, no cadascú fa la seva activitat a la vila, però que hi hagi un acte públic on la majoria d'entitats i associacions de la vila puguin visualitzar-se, d'aquests no n'hi ha gaires al llarg de l'any. Esport sí que, per exemple, doncs, sí que té la seva festa de l'esport, l'esportíssim, i aquí tot totes les entitats d'esports doncs, tenen aquesta oportunitat. En el cas de l'ofrena a Molins de Rei, és generalitzat, totes les entitats poden fer-ho, i aquest potser sí que serà un element que jo crec que és important. En canvi, potser sí que cal una mica d'innovació, de format, jo diria, més aviat. Val?
0: Bé, entrem en una setmana on, dèiem, es presenta avui als mitjans la programació de la Festa Major de Sant Miquel. Jordi, un dels esdeveniments ja que tenim aquest cap de setmana, per això volíem parlar amb el regidor, amb el Gerard, de moment no ha sigut possible, el regidor d'Esports, és la cursa popular de Sant Miquel, que em deies, no tenim de moment dades de com van les inscripcions, que encara estan obertes, que es planteja fins a 5 recorreguts diferents que ompliran doncs, de vida al centre vila, sobretot aquest diumenge a partir de mig matí, no?
1: Sí, a veure, no tenim dades, però crec que podem confirmar que és, aquí sí que la participació penso que cada vegada és més, és creixent, és motivada, és il·lusionant, i això ho veiem en totes i cadascuna de les proves que es fan. Per tant, esperem que puguem tenir dades més definitives aquesta setmana de les inscripcions, però estic convençut que precisament aquesta és una de les activitats que és estrella, que és massiva, i que, a més, és que ja fa dies que si passeges per Molins de Rei no pares de veure gent que s'està entrenant, que corre i tal, malgrat que tenim la restricció d'accés a Collserola i als espais naturals, és evident que sigui perquè a millor és inici de temporada o sigui perquè cal fer una mica de crema, diguéssim, de coses acumulades a l'estiu, alimentàries, doncs es veu que hi ha una inquietud i que segurament serà tot un èxit.
0: Recordeu, a 8:45 del matí, el diumenge, cursa dels 10 quilòmetres, també relleu per parelles, tenim la cursa de popular de 3 quilòmetres i mig, la cursa infantil d'un quilòmetre i mig i la cursa familiar d'un quilòmetre. A les 12 al migdia, l'última sortida. Encara us podeu inscriure a cursasantmiquel.cat. O si no, també podeu accedir al poliesportiu municipal als matins per fer la inscripció. Tot això és aquest diumenge. Abans que això passi, i a l'espera, com dèiem, de rebre aquest programa de la Festa Major de Sant Miquel, també comentàvem fora de micròfon, Jordi, que hi ha una xerrada interessant que plantegen les entitats ecologistes aquest proper dimecres. A Molins defensem el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Això es farà a la Federació Obrera a les 7 de la tarda el dimecres, amb gent de Depana, del CEPA, que faran aquesta xerrada, com dèiem, defensant el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació, que des dels comuns vosaltres també a nivell de grup parlamentari seguiu defensant i estan en contra d'aquesta doncs, ampliació tal com es planteja, no?
1: Bueno, claríssimament, també voldríem anunciar doncs, que el diumenge dia 20 hi ha una manifestació a Barcelona, sí, que esperem que sigui massiva, en contra de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Pensem que és absolutament contraposat l'ampliació de l'aeroport amb el manteniment i la defensa dels espais naturals del Delta. Això és, nosaltres ho tenim molt clar i esperem que hi hagi, que segueixi aquesta trajectòria de diguéssim, de rebuig social, que creiem que va en augment a nivell de dir, no necessitem una ampliació de l'aeroport. Una altra cosa és que parlem, un altre debat seria de l'articulació de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya. Això és un altre debat, que aquí sí que podíem estar avesats a parlar-ne. En qualsevol cas, aquest moment en el que cal parlar de l'ampliació de l'aeroport com a, diguéssim, com a element que destrossa i que matxaca els espais naturals del Delta, doncs té una correlació amb el que seria Molins de Rei, que seria els espais naturals que tenim nosaltres, tant a nivell de riu com a aiguamolls, i que a més nosaltres pensem que ja no cal parlar únicament d'espais naturals aïllats, sinó que a més hem de començar a parlar d'espais naturals interconnectats, que és el que fa, el que permet clarament doncs, una millora de la biodiversitat i de la seva qualitat natural. En aquest sentit, pensem que aquest debat i aquest acte de Molins de Rei de dimecres és molt oportú, farem tot el possible per participar-hi i creiem que aquests elements de defensa dels espais naturals de Molins de Rei doncs, és important parlar-ne, perquè encara hi ha algunes infraestructures viàries al Baix Llobregat que poden significar un retrocés en la qualitat dels espais naturals, i per això creiem que és important que hi sigui de debat públic.
0: Interessant el que apuntaves del tema dels aiguamolls amb aquest projecte que fa temps que s'hi estava treballant, no?, per recuperar els antics aiguamolls, que no sé si teniu alguna informació al respecte de com es troba, en quin punt es troba doncs, aquest projecte.
1: No tenim informació, però perquè suposo que és un element més relacionat amb les relacions institucionals, perquè el promotor i l'executor havia de ser el Ministeri de Transports, crec. Sembla que tot lo de Madrid sempre va lent, però és important doncs, que sobretot aquest projecte el que intentava era una recuperació hidrològica de gestió de l'aigua, dels aiguamolls, la seva ampliació, i pensem que d'una manera o altra no crec que el tema de la sequera hagi influït, però en principi realment seria necessari que aquest projecte engegui i que tingui la seva funció ecològica.
0: Comencem una setmana també marcada per la Festa Major, però per suposem i esperem la normalitat del curs escolar després d'aquests incidències que vàrem tenir la setmana passada, una, com dèiem, de reivindicació, de vaga, i l'altra motivada per aquesta previsió meteorològica, que és alert, que ens hem estat i ens estem acostumant a rebre, Jordi, que doncs va tornar a portar controvèrsia, perquè finalment, tot i que els models deien, els homes i dones del temps, que tots indicaven que sí que clauria molta pluja en aquestes comarques que se'ns va advertir, entre elles el Baix Llobregat, finalment va ploure, però molt menys del que s'esperava i fora dels terminis que deia l'alerta, i va tornar a posar sobre la taula doncs, aquest sistema d'alertes. Com ho veus tu?
1: Aviam, nosaltres creiem que l'eina de l'ESAlert és una molt bona eina. El que demostra la situació que va passar la setmana passada precisament és l'element d'imprevisibilitat. És a dir, cada vegada és més difícil saber si el nivell extrem que es pugui produir a nivell climatològic fins a quin punt arribarà. Jo crec que voldria públicament doncs, defensar la tasca que fan des del Meteocat, però aquell dia doncs, tot semblava que podíem tenir una situació molt complicada en algunes comarques del litoral i del prelitoral, concretament el Baix Llobregat estava afectada, però això no es va produir. Jo crec que realment aquest factor d'imprevisibilitat demostra que el canvi climàtic ens porta a una complexitat i a una dificultat de les previsions, que és molt difícil encertar a nivell de comarca, molt difícil. Potser sí que a nivell de regió aquests elements tenen més fiabilitat, però el cas és que la situació que, per exemple, es va produir a Sitges, on van caure 50 litres per metro quadrat en molt poc temps, doncs va ser focalitzada, va ser localitzada, però no va ser a nivell comarcal. Que jo penso que aquest és l'element que permet dir es va fer una bona feina de prevenció, però després no es va complir. Jo crec, sincerament, que és millor que hi hagin 3 o 4 ESAlerts fallits, però que el dia que realment faci la gran pluja, aquell dia encertem i tots estiguem previnguts. Per això que pensem que el problema veritable és aquesta complexitat afegida que té el canvi climàtic. En un any on les onades de calor han sigut repetitives, és a dir, pràcticament és que portem 90 dies de canícula, abans, la gent d'abans ens deia que no, és que el període de calor forta era del 15 de juliol al 15 d'agost, eren 30 dies, però és que des d'abans de Sant Joan que portem pràcticament una onada de calor i sense treva.
0: Bé, aquesta setmana dèiem, avui comença en principi la reforma de la plaça Joan Vallès i Vila, a la Llave d'Oro, per entendre'ns, i se'ns anuncia també, i ho comentàvem amb l'alcalde, aquesta segona part de millores al parc Pont de la Cadena, parlant d'un tema, que parlàvem de temes mediambientals, en aquest cas per donar continuïtat a la renaturalització, recent que va substituir l'antic parc. Recordeu que es va aturar, diguem, per motius de la sequera, i ara aquesta inversió de més de 500.000 euros amb l'àrea metropolitana per, entre altres coses, doncs, afegir més verd i aquesta nova guingueta i altres aspectes de jocs infantils per acabar de arrodonir la millora i la reforma del Parc Pont de la Cadena. De fet, ja era esperat, no? Però en tot cas, per fi arriba, i també arreglar alguns desperfectes que des dels primers dies hi ha en algun, a la superfície, en algun punt del parc, eh?
1: Sí, a veure, són aquestes algunes actuacions que s'engeguen. Pensem que ara, en aquest moment, doncs, és quan ja hi ha una certa disponibilitat de lo que seria l'enfoc pressupostari, s'ha pogut establir aquesta planificació d'inversions, i ara és el moment en què cal executar-les. No per una qüestió, diguéssim, d'oportunitat, diguéssim, electoral, de dir, mira, és que s'acosten les eleccions. O sigui, jo crec que s'ha explicat moltes vegades que en 4 anys, moltes vegades, el que fa el calendari es queda molt curt. Els primers anys pràcticament és de reajust pressupostari, has de veure com has tancat el mandat anterior i has de fer una planificació, has de fer projectes. Si són projectes grans, són projectes que tenen una duració tant en la planificació com amb l'execució, que no és curta, i això et porta a allargar terminis, i pot ser que passi això, no? Que per fi hem arrencat la residència, per fi arrenquem el poliesportiu, el Pont de la Cadena, i jo penso que les execucions urbanes que estan relacionades amb la reforma i la millora cada vegada tenen ja aquesta component de renaturalització. Sobretot perquè és important lluitar contra un element que jo diria que, encara que no tenim dades científiques, però sí que és molt evident, i és que Molins de Rei té una illa de calor. Sobretot a l'estiu, el concepte d'illa de calor és que el casc urbà acumula calor de forma molt diferent a lo que és a la zona de fora del casc urbà, i notes que a dins de la població fa més calor. Això és el concepte d'illa de calor, i això ho hem de combatre, perquè si no, això el que fa és que després a les nits són més caloroses, i això afecta a la salut de les persones. Per tant, tota obra i tota reforma urbana que impliqui la renaturalització pensem que és positiva i ha de tenir efectes bons sobre la gent.
0: Molt bé, Jordi, ho deixarem aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, bueno, que vagi molt bé la cursa popular i animar la gent que s'apunti.
0: Molt bé. Jordi Pedrol, doncs, el coordinador de Molins en Comú Podem, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bon dia.
0: I que tinguis bona setmana. Anem a escoltar la música dels Amics de les Arts, que la setmana passada presentaven nou senzill, del que formarà part del seu nou disc, i de seguida fem passar el Sergi Domingo. La cançó es diu Encara som aquí.

0: Doncs és un plaer comptar una temporada més entre l'equip de col·laboradors i col·laboradores del Bon Dia i Bona Hora amb el Sergi Domingo, el Xenxo. Què tal, Sergi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer espai de cultura popular del curs, amb un setembre importantíssim també per la nostra vila.
1: Sí, home, el setembre a Molins és el gran mes, un dels grans mesos de l'any.
0: Sí.
1: Tenim segurament el febrer amb la fira, amb un carnaval, i després tenim aquest setembre també que obre les portes a un curs que Molins, com sempre diem, comença el curs a partir de l'octubre, perquè el setembre primer ve el nostre, primer fem nosaltres i després ja farem com la resta del món.
0: Un curs que va començar a nivell d'activitats el dilluns passat, tot just fa una setmana, el dia 7, en què s'inaugurava l'exposició Vincles, del qual tu hi has, de fet, vas intervenir també a la presentació.
1: Sí, bueno, Vincles.
0: I tens una part important aquí, no?
1: Sí, sí, sí, després de l'any d'essències, que va ser,
0: sí,
1: realment havia de ser per un any, havia de ser només l'any de pandèmia, però després de la bona acollida dels centres educatius com del públic en general, estem parlant de que és una exposició que durant l'any, durant dues setmanes l'any, que és el que dura,
0: sí,
1: hi passen unes 6.000 persones. És segurament l'exposició que hi passa més gent i de més edats diverses de Molins. Pensem que hi ha exposicions que en un mes hi passen les mateixes persones que podrien arribar a passar en un dia. De fet, aquests dies ja ho he anat mirant amb una graella que hi ha allà, que m'apunten quanta gent entra i això, que hi ha molts dies que sobrepassen.
0: Recordeu els baixos del Molí fins aquest dijous.
1: Fins aquest dijous a les 8, tancarem, sí, les portes.
0: I vols dir que hi ha hagut moltes visites i hi hauran encara d'escoles?
1: D'escoles al,
0: sí,
1: matí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Deu ser bonic, no, això?
1: És molt maco perquè al final és allò que es feia antigament al Pati Can Ametller, sí, que anaven a veure el camell, després es, sí, veia els gegants. I últimament, quan ja tenien aparcats allà, per dir-ho així, el cugui l'enxuscat, que a vegades algú del cuc apareixia, o el propis de l'enxuscat, o dels gegants, o del camell, parlant de la resta de figures, doncs es va tot unificar, i de manera que no només es parlava dels gegants i del camell, sinó ja també una miqueta d'aquest, de tot el nostre, de la nostra imatgeria popular, que també està molt bé. A més, aquest any hem canviat una miqueta
0: la forma. S'ha canviat una mica el format,
1: tant el format
0: de recorregut, no?
1: De recorregut, que això és una miqueta per anar
0: innovant
1: una miqueta així, però també tot el que és el tema visites. Fins ara era una visita molt explicativa, però aquest any hem també decidit que era un bon moment perquè hi hagi una part més lúdica, una part més d'aprenentatge jugant, i a l'entrada veureu, ho heu vist segurament, que hi ha un fris cronològic amb les edats, amb l'aparició de cada figura i un petit dibuixet, i també als matins hi ha un espai més sensorial de toca-toca amb diversos materials que les entitats ens han deixat.
0: Molt bé. Et dèiem el 17 fins a les 8 del vespre perquè, clar, el 18 es necessiten aquests elements de cultura popular, no?
1: Correcte. El 18 comencem la nostra festa major, sí que és això, la crida, que dona pas a un... És un acte molt potent que va sortir fa 3 o 4 anys, tampoc no fa tant, el 2023, crec que, si no m'equivoco, va ser el 2023, ara és que ja fa uns quants anyets, i això, però va sortir fa relativament poquet, i que és un acte molt, que s'ha fet molt gran, que s'ha fet bastant conegut, molta gent està, que diu que li agrada molt aquest acte, que trobo que està molt bé, i després ja tenim els caps de setmana, aquest cap de setmana previ, que tal com diem a l'exposició Vincles, que és on tenim la cursa, el correfoc infantil, a les activitats del Molei, que també són bastant importants.
0: La peni escalada.
1: La peni escalada, amb tota la part aquesta més nocturna també de la peni, una escala birres, el Holy Fest del Cuc i altres activitats.
0: Diguem que la columna vertebral de la Festa Major seguirà sent la
1: sí,
0: mateixa, no?
1: Sí, la Festa Major Molins tenim la sort que no ens cal un protocol, tot i que a vegades potser en certs moments ens caldrà un protocol, però tenim ja tant una columna de l'eix vertebrador de la Festa Major, que són les entitats, que és qui programa gairebé, no sé si és el 80% de les activitats, que aquest és el nostre eix. De fet, les entitats són el motor clau d'aquí de la Festa Major Molins, i per molts anys que ho siguin.
0: Coneixerem el programa
1: en molt poquetes hores.
0: De manera que ja tindrem temps també d'analitzar-ho, però hi ha alguna, potser alguna sorpresa que ja...
1: Sí, sempre hi ha sorpresa, no? Sempre ja salten la sorpresa, i es comentarà segurament al llarg d'aquesta setmana, i a més divendres tenim la tertúlia als Miquels. Que...
0: Efectivament, que ja la trobàvem a faltar.
1: Sí, sí, sí, sí, a més amb els Miquels sempre sumen.
0: Escolta, i abans de l'arrencada, just abans fins i tot de l'inauguració de Vincles, també hi va haver internament, no? Però un aniversari important, en aquest cas, dels Amics del Camell, no? I del Camell.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquest any el Camell ja fa 45 anys, o sigui, és que ja està arribant gairebé al mig segle de vida, que això també és molt especial, perquè el que va començar com un joc o una miqueta, una idea d'uns quants de Molins, de, no, en farem una bèstia així, ha passat a ser un pal de paller importantíssim de Molins, segurament és el vincle entre tot Molins, tothom se'l sent molt seu, i cada 5 anys doncs, es fa com un petit àpat de germanor entre els actuals membres, els exmembres, excol·laboradors, col·laboradors del Camell, per celebrar això cada 5 anys, i doncs es va fer una petita festeta d'aniversari, que se'n diu.
0: Molt bé, amb actuació i tot de rock tumbles,
1: amb actuació musical en directe, perquè també és important la música en directe, no només
0: allà. Molt bé. Escolteu, Festa Major de Molins de Rei, com bé sabeu, del 18 al 29 de setembre, però aquest setembre també convivim amb altres festes majors.
1: Correcte, el bo de la Festa Major Molins és que depèn dels anys, la gent se l'endú en altres festes i la tenim més per nosaltres.
0: Perquè aquest. El cap de setmana fort també que tindrem aquí a Molins de Rei
1: coincideix amb la Mercè i amb la Festa Major del Prat de Llobregat. Mm-hmm. Per tant, és un any molt bo com a part a públic, perquè hi haurà
0: Penses
1: més gent.
0: Penses que sí?
1: Sí, sempre. Quan coincideix amb Mercè i el Prat, la majoria de gent se'n va a Barcelona i al Prat, que està més ben connectat que no Molins, que, tot i que està molt ben connectat, ja està a un altre nivell. I també tenim la Festa Major d'Esplugues, que...
0: Val. Ordenem tot plegat. A veure, de la Mercè...
1: De la Mercè, els actes més clàssics, més típics, que serien el correfoc. Recordem que els correfocs es van inventar a Barcelona l'any 80, i doncs si en un lloc s'ha de veure un correfoc és a Barcelona. Sí que per normatives, perquè al final Barcelona és una gran ciutat, no és un poble petit, s'han hagut de fer unes normatives diferents, però anar a veure el correfoc de Barcelona al Passeig de Gràcia val molt la pena. A més, és amb totes les colles de Barcelona. Fins fa uns anys es convidaven colles de fora, però insostenible, perquè si no era molt llarg, es feia fins i tot pesat, i ara només són totes les colles de Diables i Bestiari a Barcelona, que també aquí a Molins serien 5 o 6 correfocs junts dels que tenim el divendres de Festa Major. Mm-hmm. I també de Mercè, doncs, destacar l'anada i tornada d'ofici amb el Seguici Popular de Barcelona, que aquest any estan els gegants petits del Pi, han entrat a dins del Seguici de Barcelona, i és la seva primera Mercè dintre tot aquest conjunt. Fins ara hi havia el Mustafà i l'Elisenda, que anaven per una banda, i després l'Oriol i la Laia, que són els petits, que anaven per l'altra banda del mateix gegant amb tots els gegants de barri.
0: A l'entorn de la Basílica de la Mercè? O...
1: Sí, de la plaça Sant Jaume i fins a la Basílica de la Mercè. Clar. I ara no tornar, tampoc. I quan es torna, doncs, la Liga i els gegants de la ciutat ballen el seu ball, ara donen a les autoritats, amb la banda municipal, que també és un moment bastant maco de veure. És dia 24, és un dijous, és el dijous previ a la nostra Festa Major, que això també està bé aquest dia. Ja després ja podem venir cap a Molins a fer tots els nostres actes tradicionals.
0: Sí, és veritat que hi haurà molts concerts, molta
1: concerts,
0: música.
1: Barcelona és el que té, que hi ha molts concerts, molts espais, des de la Ciutadella, plaça Catalunya, al Palau del Béniz. O sigui, la Festa Major de Barcelona, la Mercè, més que una Festa Major, ja és com un macrofestival. Podríem trobar com... I és una festa que també... Hi ha coses per totes les edats, per tots els gustos, i a tota hora.
0: Molt bé. Esplugues, que és una ciutat que li tens molt de pressa.
1: Podria anar-me'n a viure a Esplugues o em podríem fer ambaixador d'Esplugues, jo crec.
0: Bé,
1: ja.
0: Sí.
1: Sí, perquè... No, Esplugues el dia 18, si no voleu anar a la crida... Que,
0: clar, és aquest divendres.
1: És aquest divendres i és això d'aquesta ambigüitat. Si no volem estar a la crida perquè, mira, perquè l'hem vista o perquè volem conèixer coses noves, doncs anar al pregó del ferro, que és una cosa diferent. Des de l'any passat tenim la sort que en Esplugues van canviar l'alcaldessa i amb l'alcaldessa han canviat moltes coses. Fins fa uns anys ja es feia un seguici i ja es anava al pregó i es feien els banys de les entitats. Què passa? Que durant una època doncs Esplugues estava enfadat amb l'equip de govern que tenia en el seu moment, pels diversos motius, des del pla Caufec, amb tot el tema de Bolsinelles i tot això, i quan parlava l'alcaldessa, doncs el poble es manifestava lliurement i xiulava. Què va fer aquesta alcaldessa? Doncs va decidir que això no anava amb ella, va tallar darrere aquest problema i el pregó el va separar totalment de totes les entitats de cultura popular d'Esplugues i el feia tancat i amb invitació, de manera que no tenia mai xiulades, no tenia mai això. Ara, com aquesta alcaldessa ha passat a no sé quin càrrec polític d'aquests ja... No sé si a nivell estatal.
0: No, doncs, de la Generalitat.
1: De la Generalitat, bueno, un d'aquests càrrecs així... Sí? Que ben bé no saps ni el nom que té. Doncs l'actual alcalde va dir, no, el seguici del pregó i el pregó s'han de fer junts. I les entitats estan molt contentes perquè, tot i ser del mateix grup polític i segurament tenir bastantes idees iguals que l'alcaldessa, han trobat que poden tornar a fer el seguici del pregó des del Robert Brilles fins a la plaça Santa Magdalena, es fa el pregó des del balcó i després es faran els ferros, que no deixen de ser unes gloses, però en comptes de dir aire, que és com es diu a Lleida, doncs és ferro, i fan una petita glosa on cada any hi ha una persona del món tradicional que està convidada per la banda del ferro, dirigida per l'esplugui insigne Marcel Casellas.
0: Molt bé, això ha de passar bàsicament aquest divendres dia 18.
1: Aquest divendres 18. I després hi ha la Diada Castellera, també hi ha el seguici del diumenge, el dissabte també hi ha correfoc amb el Ball de Diables, que és l'infantil important. Però sí, també Esplugues i cultura popular també van molt relacionades i van molt agafades de la mà i també és bastant bonic.
0: Molt bé.
1: I després ja tenim el nostre cap de setmana estrella, amb un divendres amb grallers, el dissabte amb gegants i camell, diumenge amb gegants i l'estrella de corda, i el dia 29, que és el nostre dia insigne amb la festa dels Miquels, que hi ha molta gent que... Mira, l'any passat va baixar una persona de Castellterçol i va deia... Doncs mira, he vingut el 29 de setembre, li va faltar les matines, va dir que aquest any segurament podia venir a baixar per matines, i deia, no, doncs he vist la festa dels Miquels i he vist una cohesió de poble... I al final crec que també està molt bé que gent de fora Molins, de fora del Baix, conegui aquesta festa, perquè no sé si a gaires llocs, per no dir a cap lloc, hi ha una festa en un carrer, que és el carrer del nom del patró, que se'n reuneixen gent que es diu Miquel i fan tota aquesta festa, perquè és realment entranyable. És segurament un acte únic, i per tenir la sort que és un acte únic de la Festa Major Molins, tenim la crida com a inici i gairebé la Festa dels Miquels com a acte únic per tancar.
0: Molt bé. Del Prat, alguna coseta que haguem de saber?
1: Bé, el Prat és una festa major bastant... També tenen trobada gegantera, sí. Entre molts altres. Tenen un bon Ball de Diables, tot i que el Ball de Diables sí que actua més per Sant Pere, en el seu cas, i molts concerts, també. És això. Certes poblacions, amb cert nivell econòmic, és més fàcil portar grups estrella que, segurament, poblacions que també els diners de la festa major van cap a una altra banda. Al final, tenim la sort, com dèiem aquí de Molins, de que les entitats són el que mouen la festa major, amb molt bona part, doncs també això es nota... Segurament que no ve una xenoa com va ser Sant Andreu de la Barca, crec.
0: Així l'altre dia, no?
1: Però tenim, segurament, amb cultura popular, una de les millors festes majors del Baix, i això també s'ha d'envejar.
0: Molt bé, i amb el Sant Miquel doncs anem tancant pràcticament el setembre i encararem aquest principi d'octubre,
1: que sempre tenim les festes
0: més baix,
1: la festa de tarda de Sant Feliu
0: d'activitats, clar, sí, però això ja serà pràcticament el 12, no?
1: Sí, per Sant Rerimi, i també el festival Arrelat d'Esplugues, que és un festival...
0: Quina casualitat que sigui Esplugues.
1: Sí, Esplugues, quines coses, hi ha un festival molt bonic de música d'arrel, i també hi ha... La Fira Mediterrània, cap a sí, tota la gent del sector de l'arrel, sempre presenten noves propostes aquest any.
0: A Manresa, eh?
1: A Manresa, amb la Fira Mediterrània. I aquest any presenten una nova edició d'aquesta fira amb un nou projecte de l'Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya, que a la següent secció ja en parlarem.
0: Efectivament. Doncs Sergi Domingo, escolta, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Bona festa major.
1: Bona festa major, ens veiem pels carrers. Vinga. I visca Sant Miquel.
0: Som-hi.

Doncs hem... Caram, està tronant, eh? Hem escoltat la música de La Rauxa amb Guillemino. Són un dels grups també de, del moment. I el Guillemino, per cert, que és un dels noms que formarà part del repartiment d'aquest festival, segona edició del Festival de Jazz de Corbera, que dijous us en parlàvem al programa amb el director artístic, amb el Joel Codina, que ens va explicar tots els detalls d'aquest festival, que serà, ja ho vam explicar, coincidint amb la Festa Major de Sant Miquel, els dies 25 i 26 de setembre, i entre els quals, dins de la programació, hi haurà l'actuació de Guillemino, que ara l'hem escoltat, i també l'actuació, com ha dit Jockey, d'Òscar Dalmau, de DJ Phil Musical, en aquest cas, entre altres noms que ocuparan doncs, la programació tant de, del dia 25 com del 26 de setembre a Corbera Llobregat, a l'espai del Pessebre Vivent, a l'entorn natural de la Penya del Corb. Ens queden 10 minuts per arribar ara mateix a les 11 del matí.

0: És l'hora de fer un comerç, un cafè amb el comerç, anava a dir un comerç amb el cafè. Un cafè amb el comerç amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Avui el farem a distància, eh? Què tal, Helena? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, vosaltres?
0: Bé. Entres, un moment, que entres molt potent amb la veu, eh? Ara intentem resoldre-ho. Que bé, ja és important, eh? Vull dir que ens agrada escoltar amb aquesta veu, però si podem rebaixar una mica el volum, molt millor que la podreu escoltar no tan saturada, eh? Et recordo que després de les notícies de les 11 parlarem de l'aula d'extensió universitària, acte interessant aquest dijous amb l'obertura del curs i, atenció, obert a tothom, que es farà al Teatre de la Peri. En parlarem després de les notícies de les 11. Anem a veure els volums ara com els tenim. Helena, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, molt bé.
1: Millor?
0: Ara sí, molt millor.
1: Perfecte.
0: Tot bé?
1: Sí. Bueno, ja preparant la festa major, sí.
0: Molt bé, doncs precisament parlarem d'aquesta qüestió en els propers minuts. A veure, explica'm des de l'associació què teniu previst fer en el marc de la festa major.
1: Doncs mira, com és habitual, sempre fem el concurs d'aparadors, vale? Que és on els aparadors dels comerços es vesteixen de festa major, la temàtica és la festa major, i bueno, convidem a la gent a que els visiti. Nosaltres ja farem la comunicació de quines són les botigues que hi participen, i sí que el jurat sempre és un jurat oficial que nosaltres anomenem, vale?
0: Sí.
1: I els hi entreguem uns premis, doncs, al millor aparador. La idea és aquesta, que la gent, doncs, pugui voltar i que tot el carrer, doncs, respiri aquesta festa major.
0: Teniu temàtica aquest any ja, o fil conductor?
1: És festa major, no tindrem cap altra... Ens hem basat en la festa major perquè creiem també que és la millor forma de que s'hi sumin botigues. Uh-huh. A vegades, quan ens compliquem molt la temàtica, doncs tenim menys participació, i aquest any sembla que sí que en tindrem i tirarem per aquí. Llavors, perquè també estem preparant una altra dinàmica, que és, hem treballat conjuntament amb els gegants, en què aquí sí que tindrem més participació inclús. Mira, el concurs d'aparadors, et dic, tenim
0: sí.
1: de participants 13 participants, 13
0: sí.
1: botigues participaran al concurs d'aparadors, i després hi haurà una dinàmica en la que sí que ja participen entre 20 i 30, en què s'haurà de fer una col·lecció de gegants. És a dir, nosaltres, cada botiga tindrà al seu establiment la representació en un dibuix per pintar d'uns gegants d'una localitat. Primer farem els que són convidats, que això ja ho confirmaran aviat els gegants, doncs ja ho podrem dir. Llavors, i segons quan siguin, doncs segurament agafarem d'altres localitats. Però la idea és que la gent, les famílies, col·leccionin gegants de diferents localitats i es facin, doncs, la seva pròpia col·lecció d'aquests gegants que nosaltres repartirem, doncs, a les botigues. I la idea és que els pintin. Són uns fulls del gegant en blanc i els podran pintar. Llavors, bueno, volem seguir la mateixa dinàmica de seguir participant en tot el que és la festa major.
0: Molt bé. Estaran indicades, doncs, les botigues que participin d'aquesta dinàmica o què, Helena?
1: Sí, farem com un planell on es veurà el mapa de la ruta per poder trobar tots aquells, sí, no direm quins gegants trobaran a cada botiga, però sí que hi haurà com un planell perquè sàpiguen a quina botiga poden trobar gegants. Llavors, és bastant... Tenim els carrers principals, l'Avinguda Barcelona, València... Sí, tenim bastanta participació, i que volem és, com sempre, moltes de les dinàmiques que fem és que la gent volti, i el que ens passa molt sovint és que amb aquests jocs, doncs, la gent del poble coneix noves botigues que potser no coneixia, no? I potser són botigues que porten molt de temps, però que per alguna raó, doncs, encara no les coneixien. Llavors, és una forma d'integrar, doncs, la festa major amb les botigues i que la gent, doncs, conegui tota aquella oferta comercial que tenim a Molins, no?
0: Molt bé. El concurs de paradors quan començarà, Helena?
1: Totes les dues dinàmiques, les dues dinàmiques, començaran el dia 21. Les fem ja a partir de dilluns vinent. I duraran, doncs, fins al dia 29.
0: Bé, i donareu a conèixer, sobretot perquè hi ha gent que ens pregunta, però com sabrem quines botigues participen al concurs d'aparadors? Això ho donareu a conèixer bàsicament a les xarxes?
1: A les xarxes, sí. Sí. També segurament tinguin els participants tinguin un cartell, els participants del concurs d'aparadors, tinguin un cartell a la seva pròpia botiga com a identificador de que estan participant al concurs d'aparadors. Però ja et dic, com al final, tampoc és que no és una votació general, sinó que hi ha un jurat oficial. La idea per la gent de carrer és que les visiti independentment de si participen o no, que facin la volta i potser que les trobin ells mateixos, no? A veure quines són les botigues que han maquillat, que han vestit el seu aparador.
0: Molt bé, amb la temàtica, com deies, de festa major, i deies sí. 13 botigues que més o menys serien les mateixes que l'any passat?
1: Tenim de noves i tenim de baixes, sempre, però sí que és veritat que tenim algunes que són molt recurrents i que hi participen cada any, que bueno, ja ho veureu, la llibreria Arola sempre hi participa, ja ha tingut alguns premis, la Secrets també participa sempre, la Merlin's Hobbies des de que va obrir també participa, el Calmanyet, vull dir que les 4 o 5 de referència que sempre acostumen a participar hi seran, i també tindrem alguna doncs, que ha obert, alguna botiga que ha obert aquest any i que s'està sumant a les iniciatives que fem des de l'associació. Sí, que estem contents amb la participació, la veritat.
0: Molt bé. I a banda, doncs, dèiem del concurs d'aparadors, aquesta dinàmica amb els gegants, que implicarà sí. entre 20 i 30 botigues, deies?
1: Sí. Avui és, ho dic, però no t'ho confirmo, perquè avui és l'últim dia en què
0: D'acord.
1: es poden apuntar.
0: Sí.
1: Llavors no tenim encara el número tancat, però de moment en portem 24, vull dir que jo crec que potser arribem a les 30, però sí, a més és una dinàmica que ells tampoc han de fer, sí que és veritat que el concurs d'aparadors doncs, han de fer una feina de vestir l'aparador
0: sí.
1: i en canvi la dinàmica és simplement doncs, quan algú vingui doncs, explicar-li això de donar-los el full i amb el dibuix i explicar-li doncs, que poden anar a fer la ruta dels gegants i ja està, animar una mica el joc, per dir-ho d'alguna manera.
0: Gegants bàsicament per dibuixar, deies, eh?
1: Ah, exacte, sí.
0: Molt bé. I a tot això, paral·lelament, seguiu fent la campanya del Fem Molins d'aquest mes de setembre, eh?
1: Sí, que seguim amb els abonaments pel foment.
0: Molt bé. Recordeu
1: per tota la temporada.
0: Correcte. Ho sortejareu a final d'aquest mes de setembre.
1: Ah, exacte. Sí.
0: Molt
1: I
0: jo,
1: el dia 30 s'acaba, o sigui,
0: sí.
1: són sortejos mensuals, llavors tenen temps per participar fins al dia 30, que com sabeu doncs és simplement passar la targeta quan es fan les compres, i el dia 1 o 2 direm els guanyadors.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'actualitat de l'associació Molins Comerç, com dèiem, amb aquestes tres cosetes que hem parlat, bé, ara el Fem Molins una pinzellada, però sobretot el concurs d'aparadors i aquesta dinàmica que implicarà també diverses botigues amb els gegants com a protagonistes. Això, tot això, a partir de dilluns que ve, dia 21, que si vols, doncs dilluns que ve ho acabem de recordar també, no? Fem
1: perfecte.
0: Memòria. Sí?
1: Perfecte, sí.
0: Molt bé. Doncs, Helena, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, que gràcies, com sempre. Ens veiem la setmana vinent.
0: Un plaer. Doncs escolta, parlem la setmana que ve, efectivament, dilluns que ve, dia 21. Gràcies.
1: Hola, adéu.
0: Que vagi molt bé. L'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'associació Molins Comerç, posant-nos al dia de les novetats de l'associació, sobretot relacionades amb el context de la Festa Major de Sant Miquel. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb l'última hora del programa. Farem dues coses, bàsicament. Primer de tot, seguint l'actualitat, parlar de l'inici del curs de l'Aula d'Extensió Universitària. Serà aquest dijous amb una conferència especial, com dèiem, amb el president del Parlament, i el Teatre de la Peri. Ara ho explicarem amb calma i tranquil·litat i amb tots els detalls. I a 11:45 el Miquel Casas serà aquí amb nosaltres per fer el segon espai del curs de la Màquina de la Peri, aquest any, aquest curs dedicat a repassar la música que sonava a la dècada dels 80. Fem una pausa, doncs, i tornem amb tot això. Fins ara.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Tal durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Abrera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
2: El Foment continua amb la programació d'activitats per aquest cap de setmana. Divendres a les 9 del vespre, espectacle Miki de Kai. El dissabte a les 8, Remember Show, balla amb música dels anys 70, 80 i 90. I diumenge a la tarda a les 6, recital concert de Montserrat Martí Cavaller. Les entrades anticipades pels espectacles, com sempre, al web Entràpolis. I diumenge arriba la 47a cursa popular de Sant Miquel, que organitza l'Ajuntament com a programació, com ja és habitual, de la Festa Major. Hi ha la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil i la familiar. Si voleu apuntar-vos, hi podeu fer-ho al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La cursa és diumenge, la primera sortida a 9:15 i fins a les 12 s'aniran fent els diferents recorreguts. Sortida des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. I diumenge, d'alta baix, comença la programació de la temporada amb el grup La Rauxa, que fa un estil musical, un projecte musical que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. És el concert de Festa Major, concert especial al pati de Can Ametller amb entrada gratuïta diumenge a les 7 de la tarda. I el SEM també fa una proposta per diumenge. La secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies, a la Selva, un recorregut suau de 6 quilòmetres per l'entorn natural d'Arbúcies. Si voleu anar-hi, heu de passar pel SEM a apuntar-vos i recordem que obren de dilluns a divendres de 6:45 a 9:15 del vespre. I també recordem que fins dijous està oberta l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular de Festa Major amb els elements típics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, elements de les bastoneres, dels grallers, dels matossers, de l'esbart, també dels dimonis i el cuc, l'enxuscat, etc. Tots els elements característics de la Festa Major. La podeu visitar fins dijous de 5 a 8 del vespre a la planta baixa del molí. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.

0: addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts. Com us explicàvem al començar el programa, l'aula d'extensió universitària enceta el curs 2026-2027 aquest proper dijous dia 17 i ho farà amb la conferència al Parlament de Catalunya, la seva dimensió nacional, a càrrec del president del Parlament, el molt honorable senyor Josep Rull. Serà dijous a 6:45 de la tarda i atenció, al Teatre de la Peni, i és una activitat oberta a tothom. En parlem d'aquesta activitat i de com es presenta d'entrada aquest primer trimestre del curs amb el José Antonio Sánchez, que és el president de l'aula d'extensió universitària. Hola, José Antonio.
1: Bon dia i bona hora, Oriol.
0: Bon dia i bona hora, ben retrobats. Vens acompanyat de la Júlia Bosch, vicepresidenta. Hola, Júlia.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: I de l'Aurora Sánchez, que és vocal. Què tal, Aurora? Bon dia.
3: Molt bé,
0: molt benvinguda.
3: Gràcies.
0: A veure, anem a preguntar doncs, com es presenta aquest inici de curs, perquè pel que veig comenceu forts d'entrada, no? Ja, ens ho vas avançar ja, crec.
1: Sí.
0: Ens ho vau avançar al juliol, quan vau venir.
1: L'altre dia comentava amb un company de la Junta que fa... Sí? Devia ser el curs passat o l'anterior, que començava amb l'Enric Juliana i venia la Carme Ruscalleda i no sé què més, ja. O sigui, serà difícil tornar a repetir un trimestre com aquell. Doncs no.
0: No, i aposteu fort. Com es presenta d'entrada aquest primer tram de temporada?
1: Bé, bé, bé. Vam cometre l'osadia d'invitar el president del Parlament.
0: Sí.
1: Crèiem que en 3 dies rebríem la resposta de moltes gràcies per la invitació, però l'agenda del president està molt plena, i no. El mes de juny ens van comunicar que acceptava la invitació i quan li vaig comentar a l'alcalde, perquè si ve el president del Parlament, sí, lògicament l'alcalde va de saber, va ser ell la idea de fer-ho a la Peni, uh-huh, i corre l'Ajuntament de... els costos que pot tindre, sí, i de fer-la obert a tothom.
0: Molt bé. Això serà, per tant, a 6:45, que és l'horari habitual?
1: 6:45, però estem dient...
0: A veure.
1: Que la gent estigui a 6:45 per temes de protocol. Perquè segons...
0: Que us està fent anar una mica de cul,
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, sí, perquè quan van trucar de protocol, el president arribarà a I-25, l'alcalde i jo hem d'estar a I-20 a la porta... Pues el més lògic és que la gent estigui a 1:15 ja asseguda i sense massa moviment.
0: Molt bé. No hi ha reserva de butaques o de seients, sinó que el que arriba, primer que arriba, primer que seu, que es diu...
1: Hi haurà unes taules, unes cadires,
0: sí,
1: reservades.
0: D'acord.
1: Perquè hem convidat a tots els portaveus de l'Ajuntament de Molins. També mitjans de comunicació.
0: Em consta.
1: També a la Montse Vega de la biblioteca,
0: sí,
1: perquè s'ha portat molt bé amb nosaltres cada vegada que hem fet activitats en allà, i només el primer que arribi i el primer que seu.
0: Molt bé, però que se sàpiga que és obert més enllà dels socis i sòcies,
1: sí,
0: activitat oberta a tothom, per donar el tret de sortir del...
1: Exacte, i estem fent...
0: el curs.
1: Suposo, em sembla que avui començarem a penjar cartells per, sí, per tot Molins... Tothom que té grups de WhatsApp, d'associacions de veïns, l'hem publicat també.
0: Sí.
1: I esperem que hi hagi un ple important.
0: Molt bé. Amb la idea, doncs, de parlar de la institució, no?, del Parlament de
1: Exacte.
0: Catalunya. Molt bé. Això ho fareu a l'escenari, m'imagino, sí, a central.
1: Sí.
0: Amb tu mateix, l'alcalde i...
1: I el
0: president.
1: I el president.
0: El president Rull. Molt bé. Per tant, recomanació que la gent...
1: A 1:15.
0: Vingui una mica abans,
1: sí,
0: per doncs facilitar el protocol, eh?
2: Sí, perquè imagina't
0: que... Acosta't una mica, Júlia, digues.
2: El president comença a parlar i, sí, clar, comença... Hi ha gent que ve molt justa o hi ha gent que...
0: Això em sembla que serà inevitable.
3: Sí, això és inevitable.
0: No sé per molt que dongueu pautes.
2: No sé què farem, eh? Perquè... no crec que... entre un, ai, que busca que dir, l'altre que l'avisa, el president si parla es calla o s'amoïna, i ve un altre, i ve un altre. Potser quan comenci l'acte formalment, potser tancarem la porta, eh?
1: Jo crec que també la gent, si ve a veure una conferència sobre Cantant debajo la lluvia o sobre no sé què, no li entra, no té aquesta percepció d'arribar puntualíssim, però jo crec que en aquest cas la gent...
2: Clar, és més important.
1: Serà puntual.
2: I és sèrio. Bueno, alguns ponents no els hi ha fet gens de gràcia que entre gent més tard, eh?
1: No.
2: Ens, m'ho han dit.
3: Però, sí. Però no ha estat molt freqüent. En general, la gent no, arriba no. bastant puntual a les conferències.
0: Bé, és respectuosa.
2: En general, sí, però...
0: Bé, a partir d'aquí, doncs, la xerrada i començarà ja la dinàmica. Mateixa dinàmica de les últimes temporades, diguem, dels últims cursos.
1: Sí.
0: Periodicitat quinzenal.
1: Quinzenal. Intentarem fer, amb la mida del possible, més activitats obertes a tothom.
0: Sí.
1: Ho intentarem.
0: En la mesura que sigui possible.
1: Sí.
0: Que no sempre és fàcil, no?
1: No, perquè cada vegada la llista d'espera ens dona més... Més angoixa, no? Perquè no veiem una cosa fàcil de solucionar. Però sí, fer més activitats. Per exemple, la presentació d'aquest llibre de la Ara, teoria Cerdà sí. que serà oberta a tothom.
0: Ara ho concretarem.
1: Sí.
0: És a dir, que la llista, diguem, d'espera no s'ha mogut massa, eh?
1: No.
0: Des
1: no.
0: que vam parlar amb vosaltres el juliol.
2: Ha augmentat més aviat.
0: Ha augmentat.
3: Sí, estem amb 80 persones.
0: Ara. 80 persones en llista d'espera.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
1: I si es repeteix com l'any passat, aquest mes de setembre i octubre, que és quan comencen els cursos,
0: sí.
1: rebem moltes més peticions.
0: I ara, nombre de socis i sòcies que sou?
3: 155.
0: 155. I 80 de llista d'espera. Sí.
1: I les baixes que s'han produït
0: sí.
1: és perquè és gent de fora de Molins de Rei.
0: D'acord.
1: Que quan comencen es veuen amb moltes, sí. amb moltes ganes de vindre... però després és gent d'una certa edat, com és la nostra, i vindre de Sant Feliu, o vindre de Vallirana, o vindre... se'ls fa un munt i...
3: Si venen en cotxe, el problema d'aparcament, i si venen en transport...
2: També n'hi ha alguns que han tingut nets nous.
0: Nets nous?
2: Sí, nous. I s'han d'incorporar a la nova dinàmica familiar.
0: Bé, aquest tret de sortida el feu, com dèiem, excepcionalment a la Penny. La dinàmica continuarà sent fer les xerrades a la Federació Obrera.
1: Sí,
0: a la sala
3: sí,
0: d'actes.
3: La sala.
0: Molt bé. I veig que teniu aquí ja la programació completa del primer trimestre, que continuarà l'1 d'octubre, serà la següent xerrada. Anem amb noms potents, eh? Heu convidat a la Montserrat Tura.
1: Sí.
0: Què vindrà a explicar la Montserrat Tura?
1: Pues als moviments populars agraris i constitucions catalanes, que va treure un llibre sobre aquest tema
0: sí.
1: fa un temps, i va tindre un premi.
3: Premi, també.
1: També és una miqueta de, no diré de trampa, però quan vam començar a fer la programació, el president del Parlament fins a mitjans de juny va dir que no ens confirmaria. I llavors dèiem, si a mitjans de juny no ve... tenim que buscar una altra persona pel 17 de setembre amb vacances i doncs, busquem un altre potent a l'1 d'octubre i si el 17 de setembre no pot vindre el president comencem el curs a l'1 d'octubre. Per això hi ha dos conferències així potents seguides.
0: Uh-huh. Perquè vosaltres teniu una bossa de propostes de xerrades
1: sí, per, l'anem buscant doncs,
0: per anar escollint és... o l'aneu buscant? Ho dic perquè hi ha altres aules no? també repartides
2: sí, a vegades ens mirem les altres aules
0: sí.
2: les coses, o parlem amb elles les coses que els hi han anat bé
0: que han funcionat
2: i que han funcionat
0: sí.
2: i tal, i després idees nostres que ens busquem la vida sols.
3: És una tasca d'investigació
0: clar.
3: important.
1: També quan tenim un conferenciant que dius, ostres, quin èxit el fem repetir. Perquè, per exemple...
0: ja em sonava aquest xicot.
1: Sí. L'Albert Beurlegui i el... I el Joan Vives, aquests ja han vingut
0: sí.
1: amb un èxit molt gran tots dos.
0: Val. Per tant, Montserrat Tura el dia 1 d'octubre. El 15 d'octubre, ser avis al segle XXI, atenció.
1: El mes de la gent gran.
0: Sí.
1: Doncs parlarem de què és ser avi al segle XXI.
0: Amb la Mercè Cullell Badia.
1: Sí.
2: Sí.
0: sí. Psicoanalista i psicòloga clínica. El dia 29 d'octubre parlareu de TVOs.
2: Sí.
0: De còmics. Mm. Sí.
1: Nosaltres ja tenim una edat que tots aquests TVOs del Capitán Trueno o de Mortal els hem viscut i hem anat als quioscos quan encara existien a comprar-los i els feia gràcia.
3: Sí.
1: Parlar sobre aquest tema i després fer una sortida cultural al Museu del Còmic.
0: Ah, molt bé, a Sant Cugat, no?
1: Sí.
0: Molt bé. La conferència és el 29 d'octubre, La Bruguera, els TVOs de la nostra infància.
1: Sí.
0: Amb el Xavier Franc i López, que és gestor cultural, i la sortida la feu el 5 de novembre, que és la setmana següent, suposo.
3: Sí, exacte.
0: A Sant Cugat del Vallès, hi aneu amb autocar. És un museu, no gaire, no l'he vist, però no gaire gran, no? El Museu del Còmic de, i la Il·lustració de Sant Cugat. Després anem al 12 de novembre, que citaves ara a José Antonio, per parlar de Cantando bajo la lluvia, doncs.
2: Sí, perquè vam fer algun altre d'aquest home, vam fer la Casablanca.
0: Sí.
2: I no solament... aquest senyor explica moltes coses de la pel·lícula, però també moltes coses tècniques de qui era el productor, el director, les baralles que van tenir per fer això, que si els actors no sé què els hi va passar. És un home molt documentat. I després ens ho va intercalant amb cançons, música i així. La gent li va agradar molt i volíem fer també una altra conferència així musical.
0: Molt bé.
2: I vam tornar a demanar a aquest senyor amb un altre títol bonic, no? I és Cantando bajo la lluvia.
3: És una conferència dinàmica, amb la qual ja no és la típica d'estar en plan passiu, sinó que és més participativa, no?
2: No.
0: L'Albert Beorlegui,
2: Perdó.
1: A més, aquell dia els micros de la FEDE no funcionaven.
3: Ah.
1: I va tindre un poder d'escena.
2: Sí, molt.
1: Que va encantar la gent, un domini de l'escena, que una conferència va ser magnífica.
2: Magnífica. I el que diu l'Aurora no és que sigui més participativa perquè no s'intercanvia, però al final la gent estava tan contenta que preguntava més, potser,
3: en aquest sentit, sí.
0: Molt bé, i després vindrà una altra activitat oberta a tothom, també,
1: sí,
0: que és el 18 de novembre, amb aquesta teoria Cerdà que deies abans, José Antonio, que parteix d'un llibre, no?, del Francesc Magrinyà,
1: És el 150 aniversari.
0: Sí.
1: I ens venia de gust fer-la i com hi havia un llibre, pues, què millor que la biblioteca.
0: Això serà la biblioteca. L'univers Cerdà més enllà de l'Eixample de Barcelona.
2: Sí, sí. I aquest senyor...
0: Sí.
2: És el comissari de l'any Cerdà.
0: Ah, molt bé.
2: Que aquest any és l'any Cerdà. Ha sigut. Bueno, és.
0: Està sent.
3: És.
0: Molt bé. Ens anem el 26 de novembre, que farem una conferència dedicada a Pau Casals.
2: Sí. El Pau, volíem fer una conferència dedicada al Pau Casals, que parlés de la seva música i també de lo que significa parlar de Pau i els discursos que ha fet i així. I al principi, per no repetir aquest senyor tan aviat, vam demanar-li amb algun altre. Però no sé què va passar, que ens va agradar més aquest. No, que sí?
1: Aquest ja havia vingut.
2: Ens va agradar, ja el coneixíem, però a part d'això, tenia molt bona premsa a totes les altres aules i tal, li vam preguntar i ens va dir que sí. Amb el que a bodes en convides, doncs ja està. I vindrà i segur que la gent li agradarà molt.
0: Molt bé, això serà el 26 de novembre, a 6:45, com sempre, a la Federació Obrera amb el Joan Vives. I tancareu, diguem, el primer trimestre amb un altre nom propi, en aquest cas del periodisme, que és la Rosa Maria Calaf.
1: Sí.
3: Forteta, també.
0: El 10 de desembre, això serà.
1: 10 de desembre.
0: Molt bé. La informació ens fa lliures quan s'instal·la la mentida.
2: Està bé, no?
0: Bé, no, sí.
1: A més, quan abans de convidar-la vam estar investigant. No és un tema d'edadisme, perquè nosaltres ja tenim l'edat que tenim, no? Però sí que de vegades, a certes edats, la gent a l'hora de fer una conferència, perquè ens hem trobat ja en un cas, no? I vam estar revirant i vam trobar una entrevista que li feien a la cadena SER 3 dies abans del que estàvem buscant, i està en plena forma, però, vamos, increïble.
0: Molt bé.
3: Sí, està molt bé.
2: A més, ens va contestar que sí, vull dir, aquesta gent és gent molt dinàmica. Lo de l'aula, a vegades ens sorprèn una mica que diguin, oh, sí, estaré molt contenta de venir, o molt content de venir, i així, m'agrada la feina que feu i tal, i els diuen que sí. I, perfecte. Que sí?
3: Perquè jo crec que valoren una miqueta el que és l'esperit de l'aula i la funció que té l'aula. O sigui, és una funció no només per passar ja unes conferències d'unes quantes persones que no tenen res més a fer, sinó tot el contrari. És anar a aprendre i és anar a fer poble, d'alguna manera, perquè això, si la persona gran està bé, repercuteix en la família i repercuteix també en la societat, no? I jo crec que cada vegada ho entenen més i per això diuen sí, anirem. Sí.
0: En general hi ha bona predisposició, diguem.
2: Sí, tenim algunes persones que costa més.
1: Bé, diuen... hi ha algú que ens ha dit que el que paguem nosaltres està molt lluny de les seves
2: aspiracions. Bueno, ens ho va dir un.
1: Dos. Bueno,
2: sí, jo me'n recordo d'un.
1: Sí. Però bueno...
2: que està molt lluny.
0: O sigui, que miraven més la pela, diguem.
2: Sí,
1: sí, perquè tu pots dir, tinc l'agenda plena...
2: Ja era un tio jove, un senyor jove, i potser cobra més diners fent altres coses, però la gent així més grandeta són magnífics, sí, sí. Alguna gent els hi costa més contestar, l'has de tornar...
0: Has d'insistir més.
2: Has d'insistir més. Després, quan ens han dit que sí, els hi diuen que ens enviïn dos o tres coses que necessitem per fer... això o així,
0: sí.
2: I això vull dir, és que em pensava que em veien, això vol dir el fullet...
0: El díptic.
2: El díptic de la programació. I no ens ho envien, o triguen més, o li has de dir dos o tres vegades, hi ha gent, ja els anem coneixent, hi ha gent que de seguida s'adapta a el que tu demanes, i hi ha gent que es fa pregar. Però bueno, nosaltres no insistim sense parar, eh?
3: I aconseguim, i aconseguim.
2: I aconseguim molt.
0: Molt bé, això suposo que ho hauran rebut els socis i sòcies, no?
2: No.
0: Sí, ho tenim en exclusiva aquí.
1: Avui teniu l'exclusiva.
0: Ah, és veritat, que m'ho vau dir.
2: Sí.
0: Li vau dir al Roger. Sí.
1: Normalment el programa del primer trimestre el presentem el dia de la primera,
0: sí,
1: de la primera conferència. Però... avui o demà ho enviarem a les socis.
0: Bé. Veig que seguiu tenim bons socis col·laboradors, no?
3: Sí.
0: Us donen suport.
3: Tenim dos nous.
1: Hem afegit
0: dos nous, sí.
3: El JM i el Cardona.
0: El Jesús, que us va fer un vídeo i tot, sí. El Cardona i el JM. Per tant, anar donant suport també per tot el que implica, no?, de...
3: econòmicament
0: per vosaltres.
3: Llavors, clar.
0: I aneu incorporant gent nova a la Junta, doncs, no?
2: Sí,
1: hem incorporat dues, la Dolors, que un dia ja va parlar per telèfon amb una sortida que fèiem, i l'Aurora.
0: Molt bé.
1: I elles saben, perquè ho he dit, i ho he dit públicament, que han sigut dos fitxatges...
2: Estem molt contents.
1: Molt bons,
3: gràcies.
1: Molt bons.
0: Molt bé, veus que bé? Sí, tu ja anaves a les xerrades?
3: Jo ja anava a les xerrades quan podia, sí.
0: Molt bé.
3: Ara ja és...
0: ja has volgut fer el pas, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Sí. Si algú té algun dubte, com sempre recordem que teniu un Gmail, no?
1: Sí.
0: Habilitat. aulaunimolins@gmail.com.
1: Exacte.
0: I teniu també la... bé, en tot cas, aquest seria el mitjà més...
1: sí.
2: O tenim una vingui... pàgina de Facebook.
0: Mm. Sí?
2: Sí.
1: Sí, però bueno, el màxim que... per correu és el millor.
0: Sí.
2: No, ja ho sé, jo ho deia perquè la gent pot mirar tot el que fem i per on anem.
1: I la web també.
0: aulaunimolins.cat.
3: Tenim una web també.
0: Molt bé, és veritat.
2: Una web pròpia.
0: Molt bé, i si no, que vinguin doncs el dijous, que és una bona manera...
1: exacte.
0: ...de participar dels actes oberts, que no sempre...
3: els de la llista d'espera els encantarà perquè estan desitjant entrar i, clar, no tenim espai.
0: Clar.
3: El problema és l'espai.
0: El problema és l'espai, que això es va intentar de solucionar i no ha pogut ser.
3: No podem.
0: De moment no ha pogut
3: ser.
0: Bé, de cara al dijous, alguna qüestió més? I que siguin puntuals, sobretot?
1: I la gent. Estic desitjant que ja passi.
0: I que ja passi. Per tota la logística que comporta.
1: Sí, perquè no és el mateix un conferenciant que et vingui a parlar de Pau Casals o cantant de Bajo la Lluvia que portar la segona autoritat del país,
0: clar,
1: que estàs pendent de que tot et surti bé, de que no hi hagi...
2: que parqui, que tinguis seguretat,
0: Sí, sí, tot el que implica.
1: Sí.
0: Sí. La xerrada és a 6:45. Recomanen la gent de l'aula, doncs, que hi sigueu a 15:15, aproximadament de 7, aquest dijous, al Teatre de la Penny, per inaugurar el curs 2026-2027 de l'Aula d'Extensió Universitària. El Parlament de Catalunya, la seva dimensió nacional, amb el president Josep Rull. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
1: Sí, que també...
0: a veure.
1: Que l'any passat ja ho vam fer, vam fer tallers.
0: Sí.
1: I aquest any intentarem tornar a fer.
0: Val. És que he vist que estava en construcció encara.
1: Sí. Els que farem aquest any, sí.
2: Ens estem...
0: Home, veu parlar de la intel·ligència artificial, no? Sí. Que està molt ara...
1: Més que parlar de la intel·ligència artificial, d'eines per fer servir i que et puguin ajudar...
3: Es va fer a l'inicial d'intel·ligència artificial i ara es tracta de fer un avançat.
0: Bé.
3: Però, clar, estem
1: que hem estudiant. Que hem de fer dos, perquè el primer vam omplir les places i hem de fer un segon.
0: Bé, aquest podia ser un dels tallers, no?
1: Sí.
0: Però n'hi haurà més, vols dir?
1: Sí, hem de passar una enquesta, però pensem un taller de fotografia en mòbil... Uh-huh.
0: Tot això, comunicant-vos als socis amb aquest grup de WhatsApp que teniu, no?, de difusió.
3: Sí, exacte.
0: Que és la manera més ràpida i fàcil de comunicar-se.
1: Cada mes és un WhatsApp només...
0: Clar,
1: amb una direcció.
0: Sí, unidireccional.
1: No és el bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
0: Que això ja... No. Això ja seria una altra cosa. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Sí, desitgem que us vagi molt bé aquesta inauguració.
3: Moltes gràcies.
0: Avui n'hem parlat de l'Aula d'Extensió Universitària amb el José Antonio Sánchez, president de l'Aula, la vicepresidenta Júlia Bosch i l'Aurora Sánchez, que és vocal de l'Aula d'Extensió. Moltes gràcies als tres.
1: I t'esperem dijous.
0: Sí, t'ho confirmo que sí.
3: Ah, molt bé.
0: Molt bé, sí, sí. D'acord, gràcies. Mig minut, que vagi molt bé. Mig minut i seran 11:45, una pausa musical i de seguida... Ah, o anem directe... Sí, cap problema. Anem directe amb el Miquel Casas, que ja el tenim aquí, per fer la segona edició de la Màquina de la Penny d'aquesta temporada.

0: La màquina de la Penny. Miquel Casas, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Benvingut, com va això?
1: Doncs pues perfecte,
0: sí?
1: Amb moltes ganes, com sempre, amb molta il·lusió.
0: Aquesta musiqueta que convida...
1: Va, sí, el gran Grover Washington Jr.
0: Sí.
1: Avui, és de les cançons que sonaran,
0: sí?
1: Una seria un cosinet germà del Grover Washington Jr. Ja, quan arribi ja en parlarem.
0: Molt bé. Escolta, va. Doncs entrem en matèria, no?
1: Sí, perquè us feu una miqueta la idea de com van els 80s.
0: Sí.
1: El 11 de gener de 1980 començava a sonar això.

0: Lips Inc. Funky Town, com repeteixo, 11 de gener de l'any 1980, 11 dies després de que es hagués acabat la dècada, la dècada anterior. Això era molt premonitori. Lipsic Funky Town és la ciutat del funky. Realment, la dècada dels 80, ja ho anireu veient amb aquest recorregut, amb aquesta segona edició de La Màquina de la Penny, que la música funky, la música disco, tenen moltíssima presència. Discoteques, pràcticament es pot dir que van néixer als 70, però 80 va ser una de les grans culminacions del món de les discoteques, i allà el tema del funky va ser un dels estils més rellevants que van haver-hi amb aquests primers 10 anys. Això és el que hem parlat més d'una vegada, un one hit wonder, aquell grup que no té més història que aquesta, però amb una cançó en 4 minuts van aconseguir ser número 1 a Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, França, Espanya, Holanda, Noruega, Nova Zelanda, Suïssa, entre d'altres. Al final van entrar al mercat americà, no van arribar al número 1, però els va impulsar per vendre la quantitat de 8 milions de discos del Funky Town.
1: I ara una declaració d'intencions del que vindria, no? Com deies?
0: Suposo que sí, perquè no tinc més història que aquest grup, però sigui com sigui, crec que això és un avís de lo que està, sí, que està per venir. No sé si els grups de funky es van influenciar, com vam dir la setmana passada, amb el tema del Rap is the Light, amb el tema del Sugar Hill, però realment era premonitori de tot el que vindrà i que anirem escoltant en les properes setmanes.
1: Molt bé.
0: Vale, ara baixem una miqueta el ritme i ens posem una miqueta més seriosos, més tranquils, que ara ve una història d'aquelles que no hauria de ser, però va ser.

0: Peter Gabriel, Vico, sí. Suposo que la gent reconeix aquesta cançó. És el tercer àlbum d'aquest artista que ja feia temps havia deixat la banda Genesis, i el 30 de maig de 1980 publicava el seu tercer àlbum, i aquest era el tema estrella, que està dedicada a Stephen Biko, un activista sud-africà anti-apartheid, que va morir assassinat per la policia de Pretoria, la policia sud-africana, el 12 de setembre de 1977. Doncs tres anys més tard, Peter Gabriel li feia aquest homenatge. D'això hi ha una pel·lícula colpidora que es diu Grita Libertat, Cry Freedom, del 1987, i el paper de Biko l'interpreta un tal Denzel Washington. Cançó, Peter Gabriel, un artista sempre està molt compromès amb coses de, amb aspectes d'aquest estil, i bueno, aquí va fer un canvi amb el seu estil musical més pop, més progressiu, per anar a reclamar el que, i anar a explicar al món amb les seves cançons el que li va passar a Stephen Biko aquell 12 de setembre de 1977.
1: Molt bé, interessant.
0: Vinga,
1: seguim?
0: Seguim.

0: M'estàs fent rumiar ara, eh?
1: Bueno, tranquil. Sí. Això va ser un altre one-hit wonder. Aviam, de fet, aquesta banda que es deien Corgis, van tenir un parell de hits als 80s. Això es va publicar el mes de març d'aquell any. Everybody's Got to Learn Sometime. Aquí, com vam comentar la setmana passada, comença l'etapa dels sintetitzadors. Deixem una mica les guitarres i, a més, si li sumes aquests sintetitzadors, aquests teclats, aquests fondos, amb el gran també seguir el boom de les balades, de les lentes a les discoteques, aquests tios, bueno, no hi havia dissabte, diumenge, per la tarda que no sonés aquesta cançó a les lentes, que molta gent no sabia ni que eren els Corgis. O sigui, jo recordo que a mi em venia gent a Don Disco i intentaven cantar-me aquesta cançó, que realment és, bueno, sí. Si hagués tingut una càmera oculta, haguera guanyat la primera pela. Un disc que va ser número 5 a Anglaterra, número 1 als Estats Units i número 10 als Estats Units i número 1 pràcticament a la resta d'Europa. Això, Espanya, Alemanya, Holanda, van tenir moltíssim, moltíssim èxit. M'agradaria fer un petit incís.
0: Sí.
1: Serà molt complicat, però sortirà molt d'on disc com aquests 10 anys. De fet, la temporada passada era la meva vida des d'un aficionat de la música, des de la màquina de la Penny. Als 80s jo ja munto un negoci i realment serà inevitable, però haurem de fer moltes comparacions de cançons, perquè jo, quan he preparat la selecció d'aquesta temporada, m'he posat darrere el mostrador del disco i he intentat recordar això. També buscar més informació per altres bandes, no? Sí. Però serà inevitable, em sap greu, no vull ser un monotemàtic, però serà inevitable que surti molt el tema aquest.
0: Bé.
1: Va, vinga. Anem cap al que van dir que era Dios.

0: aquest déu.
1: La premsa i alguns dels seus companys de professió li el van batejar com The God, Déu, The el God. Déu. Eric Clapton.
0: Eric Clapton.
1: Això és el tema, es diu Tulsa Time. Això es va gravar al Japó, al Budokan Theatre, que entre altres llocs és on va gravar un directe també un tal Bob Dylan, no sé si et sona.
0: Em sona.
1: Això es va gravar el desembre del 1979 i es va publicar a Europa i a Espanya, en aquest cas, va anar a fi, un 2 d'abril de 1980.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Sí.
1: Vinga, va, ara cap una que molta gent potser no coneixerà, però que va ser un grandíssim èxit, entre altres llocs, a Don Disco.

0: A veure, presenta'ns aquesta
1: cançó. Un artista prou desconegut, sí. Ja no solament aquí, sinó arreu. John Martin, li van posar el mot de Moon Martin, perquè es veu que era un tio bastant llunàtic. Era un autor americà que pràcticament escrivia per altres artistes i mai havia ni plantejat, bueno, com li havia passat a la Carole King. La Carole King va començar escrivint per altres artistes i li va dir, potser ho provo jo, o aquí el nostre Perales.
0: Sí.
1: No vull comparar amb un Martin amb el Perales, perquè cadascú té les seves característiques. És un compositor de pop-rock que un bon dia es va llançar a l'aventura i va treure aquesta autèntica meravella que es diu Bad News, d'àlbum Street Fever. Seguim a l'any 1980, i quan encara a les discoteques es posava algo de rock, perquè posàvem U2, posàvem sempre el Mainz, posàvem Dire Straits, i també posàvem un Martin. Això va ser un èxit. I va ser una cançó que li vaig agafar moltíssim de carinyo, perquè m'agradava molt a mi, i els primers anys, el primer any de Don Disco, el 80-81, sempre estava a l'estanteria dels singles. Dels singles aquells que va ser un supervendes, i que segurament molta gent que ens pugui estar escoltant igual té encara el disc en petit a casa seva. Per cert, si no algú el té, em faria il·lusió tindre una còpia que jo...
0: Des d'aquí no... fem la crida.
1: Exactament. Ara anem cap a un dels grans, sí, de la música en majúscules.
0: Majúscules.

0: A veure, que aquest diu que l'he de conèixer.
1: Això es publicava un dia, un 9 d'agost del 80, recordem que estem justament en 1980,
0: sí.
1: Un tal George Benson, la cançó Give Me the Night, i si abans parlàvem de el que passaria amb la música funky, i que una mica ho preparaven els Lip Sync amb el seu Funky Town, això és un tema funky, això és un tema que sonava en discoteques, d'un guitarrista i cantant que té 83 anys i encara està en actiu, que està enquadrat dintre d'aquest món del jazz, soul, funk, R&B, però bàsicament ha sigut un músic de jazz. Té 36 àlbums d'estudi i 15 àlbums de sessió, vol dir 15 àlbums on ell ha tocat com a músic. Ha tocat amb el Miles Davis, amb Quincy Jones, amb Frank Sinatra, amb Aretha Franklin, entre d'altres. És un dels grans músics amb majúscules que va donar la història de la música, que va començar a gravar a final dels 60, s'ha gravat, com hem dit, una pila d'alguns, i que avui el dia encara segueix en actiu. Si no recordo malament, crec que no fa massa estius va estar a Barcelona tocant en directe... No
0: sé, un festival.
1: Un festival d'aquests que podíem
0: parlar. Sí, molt bé.
1: Un dels grans.
0: Home, sona molt bé. Aviam, 11 minuts per les 12, encara ens hi caben algunes cançons més,
1: Sí, va, ara venim cap aquí, cap a casa, va. Sí. Veniu, escolteu quins timbalets.

0: Bé, també hi caben les orquestres, aquí, eh?
1: Bueno, sí, de fet, això és una orquestra, sí. Una orquestra molt atípica, és l'orquestra Plateria, una orquestra molt més propera, més moderna que la típica orquestra de Festa Major. Això és una cançó que es diu Pedra Navaja, d'un tal Rubén Blades, que quan la va publicar l'orquestra Plateria el 1980, jo crec que ni Déu sabia que era aquest Rubén Blades. Després tots ho hem sabut, hem vist pel·lícules d'ell, hem vist cançons, inclús, de fet, a partir de la popularitat que va agafar aquesta cançó aquí al nostre país, crec que Rubén Blades va fer una gira per Espanya tocant les seves cançons, i evidentment aquesta era una d'elles, i la gent es pensava que era de l'Orquestra Plateria. L'Orquestra Plateria és una banda que es va formar l'any 1974 i encara està, o sigui, està fins a l'actualitat, i es va fundar per fer un primer bolo, un primer bolo que tenia que ser bolo únic, al cap d'any de 1974, a la Sala Celeste, llavors al carrer Plateria, que ara es diu Argenteria, i per això li van posar Orquestra Plateria, perquè suposo que va ser el primer nom que se'ls va venir. Vam preparar un bolo de música d'orquestra, de música de cap d'any, cha-cha-cha, boleros, mambos, però amb aquests membres tan curiosos com Sisa o Gato Pérez. Això va crear o va incitar un estil, una moda de principi dels 80, de bandes, i tots recordem molt l'Orquestra Plateria, però també se'n recordem molt de la Salseta del Poble Sec.
0: I tant.
1: En dos bandes que van actuar a festes majors des d'un punt de vista més modern que el que és, com dèiem, l'orquestra clàssica, el podria dir l'Orquestra Meravella.
0: Sí, sí, sí, sí. Correcte.
1: Ja s'ha acabat?
0: Sí,
1: ja.
0: S'ha acabat.
1: I s'acaba així, tio?
0: Es veu que s'ha acabat així. Només durava 2 minuts.
1: Ostres, eh? Això s'ha copiat malament. No passa
0: res.
1: No passa.
0: Cap problema.
1: Però tenim més orquestres. Va, foli.
0: Vinga.

0: Més orquestres.
1: Més orquestres.
0: Un clàssic.
1: A més, avui anem de grups que pràcticament porten tota la vida tocant. Encara és a dir, l'Orquestra Mondragón, si vas parlar amb del George Benson, parlar amb l'Orquestra Plateria, l'Orquestra Mondragón estan actius des de 1976 i encara estan funcionant. Estan encara fins l'actualitat. Aquest va ser el

0: primer gran hit de l'Orquestra Mondragón del 1980, a l'àlbum Bon Voyage. Molts recordem aquella portada del Gurruchaga vestit de...
1: Javier Gurruchaga.
0: El Javier Gurruchaga, l'àlbum Viaje con nosotros. Jo tinc la imatge del Javier Gurruchaga d'haver coincidit amb ella un concert. Juraria que va ser el d'Eric Bardon a Badalona, principi 80, i és una altra, era una altra persona. És a dir, era un tio que anava vestit, o sigui, que, clar, acostumat a veure'l com a personatge, vaig tenir que rumiar molt, dic, hòstia, és un Gurruchaga. Com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, acollonant. Et comentava també, vaig tenir la sort de poder veure aquesta banda a un teatre de Madrid l'any 1980, que presentaven l'àlbum del 79, Muñeca Hinchable, aquella famosa cançó Ponte Peluca, i musicalment eren molt bons, i portaven un espectacle molt divertit amb un tio, un actor de teatre petitó que anava fotent, em deia Popocho, em sembla que era, feia... És a dir, feien teatre i feien música al mateix temps, però realment sonaven molt bé.
1: Diu que no ens hi cabrà la que ve, ara?
0: Sí que ens hi cabrà.
1: Sí, home, sí.
0: Ja, 50, sí, es cabrà. Ja la presento i la poses, i ja marxo.
1: Ah, d'acord.
0: Un altre dels grans èxits del començament dels 80, la pel·lícula Fame. Això va ser una autèntica revolució, aquella escola de ball. La cançó principal que estem sentint ja de fons la va gravar Irene Cara. D'aquí unes setmanes tornarà a parlar d'ella.
1: Bé.
0: I, entre altres coses, va guanyar Òscar a la millor cançó i Òscar a la millor banda sonora. Us deixo amb la banda sonora de Fame, que va ser una de les cançons que segurament tothom recorda, encara que no l'hagi viscut en el seu moment.
1: Miquel Casas, moltes gràcies.
0: Ens veiem el proper dilluns, si tu vols.
1: Vinga, bona setmana. Adéu.

0: Doncs d'aquesta manera tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 14 de setembre. Per cert, una última informació, i és que, no ho sabíem, ens ha arribat ara, avui hi ha donació de sang aquí a la vila, com és habitual a la Federació Obrera, durant tot el dia, és a dir, fins a les 2 del migdia, i després de 5 de la tarda, 9 del vespre, a la Federació, eh? Campanya de donació de sang, com acostuma a passar un cop al mes. I amb això tanquem el bon dia i bona hora. Us deixem amb les notícies i de seguida els restes de sèrie, l'informatiu Molins de Rei al dia a la 1, i a 2:15 les històries de la fotografia amb el David Rius per completar aquest matí de dilluns. Que acabeu de gaudir d'aquest primer dia de la setmana. Tornem demà a les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la...

0: Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
1: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla, des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Avui comencen les obres de reforma de la plaça Joan Vallès Vila, una actuació que pot comportar afectacions a la mobilitat i al pas de vianants a la zona i que s'allargaran fins al 9 d'octubre. També en aquesta línia s'han de fer les obres de reforma del carrer Miquel Tort. Per això l'Ajuntament ha fet una convocatòria al veïnatge de la zona per fer una reunió informativa aquest dimecres a la tarda. El veïnatge que vulgui podrà assistir a aquesta reunió amb els responsables municipals per saber tot el detall de l'inici d'aquesta actuació, obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La reunió és el dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens. I aquesta setmana comencen les matrícules dels cursos de català per adults. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar-lo i també de gramàtica escrita. Avui i demà, matrícula per l'antic alumnat, i a la resta de setmana i el dia 21 de setembre la matrícula està oberta per el nou alumnat. Podeu apuntar-vos-hi a través del web cpnl.cat o presencialment al Servei Local de Català que està a la Federació Obrera. El curs començarà el 28 de setembre. I ara Molins fa una convocatòria de trobada amb els molinencs i molinenques que vulguin doncs dir-hi la seva. Fan una convocatòria que anomenen Crida per un Molins millor, una trobada que es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I per acabar, recordem que demà és l'últim dia per apuntar-se a la celebració de les Noces d'Or, celebració conjunta. L'Ajuntament convida a un dinar el 24 d'octubre per a aquelles parelles que han fet 50 anys de casats l'any 25, de casats o de parella de convivència. Les inscripcions s'han de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Roca, està al carrer Major, número 31.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional, a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar.

0: rebaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Hola, joves! Estic segur que, si més no pels cops que vinc repetint-ho al llarg de força temps, sabeu l'alegria que em produeix retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors de Ràdio Molins de Rei, una setmana més en aquest espai de les restes de sèrie per compartir una estoneta escoltant peces musicals que en cap cas són de rabiosa actualitat i que en l'espai d'avui està dedicat a temes relacionats amb l'amargor, que, com diu el diccionari, és un mot amb el que es defineix la qualitat d'amarg. I, com tothom sap, el gust amarg és el sabor més marcat entre els gustos que poden identificar els nostres sentits i que, en general, es classifica com a desagradable o repulsiu. I és de destacar el fet que la reacció espontània vers el gust amarg, quan no s'espera, porta a especular que fisiològicament és un mecanisme protector que ha ajudat els humans a identificar substàncies tòxiques. I feta aquesta primera i més que breu introducció, comencem ja, musicalment parlant, escoltant el malaguanyat valencià de Xàtiva, Emilio Baldoví Menéndez, artísticament conegut com Bruno Lomas, que ens interpreta Amor Amargo, un tema original del duo Dinàmico que l'home va interpretar en la 8a edició del Festival de la Cançó de Benidorm de l'any 1966 i que no va pas guanyar davant l'esbroncada al jurat per part del públic que la donava com a principal favorita i que, malgrat tot, va ser un gran èxit tant a la versió de l'esmentat Bruno Lomas com a la dels seus creadors i es va passar l'estiu i part de la tardor d'aquell 1966 entre els discos més venuts. Ah, per cert, la cançó guanyadora d'aquella edició del festival va ser la titulada Nocturno, interpretada llavors per Alicia Granados i Santi.

Com tothom sap, Francisco Gómez de Quevedo i Santibáñez Villegas va ser un poeta i prosista del barroc espanyol i membre de la noblesa de l'època del segle d'or, un dels poetes espanyols més importants de la seva època, amb el seu rival, en Luis de Góngora. Era particularment famós per conrear els jocs d'enginy i la complicació del missatge a partir del doble sentit de les paraules. Estil aquest que suposava clarament el culteranisme de Góngora. La seva obra poètica, la d'en Quevedo, vull dir, està constituïda per uns 875 poemes, aproximadament un 40% dels quals són satírics. I d'aquests, el titulat «Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca», que ens parla de la diferència entre la pobresa i els diners, va ser musicat per Paco Ibáñez, que és qui ens el canta tot seguit. I, per cert, si podeu deixar per uns moments el que esteu fent, pareu atenció a la lletra, que s'ho val.

L'amargor és el gust que més receptors té a la llengua, molts més que el dolç i el salat. Evolutivament, serveix com a sistema d'alarma. Moltes substàncies tòxiques són amargues i per això, de manera instintiva, els infants rebutgen l'amarg, mentre que el gust pel cafè, la cervesa o l'oli verge s'aprèn amb el temps. I ara és el grup mexicà originari de l'estat de Zacatecas, Los Chacales, el que s'afegeix al nostre espai i ens interpreta Amargo Dolor, que forma part del seu àlbum de l'any 1999, titulat Nadie podrá separarnos.

tothom percep l'amarg igual. Hi ha persones molt sensibles a l'amargor, i això explica, per exemple, perquè hi ha qui, com un servidor, és gastronòmicament al·lèrgic al bròquil o les cols, i les troba delicioses. En gastronomia es diu sovint que l'amarg és el gust que s'ha d'educar, no el que sedueix d'entrada. I, de fet, es veu que molts cuiners defensen que un plat només és complet si té un polsim d'amargor. I ara, pels amants del tango, un del repertori de l'enyorat Carlos Gardel, el titulat Amargura, del que ell mateix va fer la música sobre una lletra original de l'escriptor, guionista, traductor i periodista brasiler Alfredo Lepera, autor també de les lletres dels tangos Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Cuesta Abajo, Soledad, Volver y Sus Ojos Se Cerraron.

Amarg vol dir digestiu. Moltes plantes medicinals són amargues perquè estimulen la saliva, els sucs gàstrics o la digestió. I d'aquí surten licors i aperitius tradicionals, com ara la ratafia, el vermut o l'amaro italià, aquí generalment conegut com bitter. D'altra banda, en gastronomia, l'amarg és un valor. Per exemple, l'oli d'oliva verge extra, ben fet, té amargor i picantó. I, per tant, a la cata d'oli, l'amarg no és un defecte, sinó un signe de polifenols i qualitat. El mateix passa amb la cervesa, el cacau pur i amb alguns formatges curats. Tot seguit, el grup valencià Zoo ens interpreta del seu disc Tempestes venen del sud, de l'any 2014, la cançó Carrer de l'Amargura.

vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaes de fer extres. Tot el dolor de la vinya rinyons. Creu a la pista de silla migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins, a la cant interior.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: No sé pas si ho sabíeu, però a l'antiga Roma es deia que el metge no ha de ser dolç, sinó amarg i eficaç. De manera que el remei, encara que desagradable, havia de curar. I d'aquí ve l'expressió moderna, en moltes llengües, d'una veritat amarga. En aquest sentit, hi ha també una idea recurrent. La veritat no és dolça, però és necessària. D'altra banda, en el món rural es deia que l'herba amarga cura més que la dolça, cosa que, tot i no ser sempre certa científicament, reflecteix la confiança ancestral en l'amarg com a remei. I ara, el cantant i músic equatorià nacionalitzat colombià, Olimpo Cárdenas, i el compositor i cantant equatorià, Julio Jaramillo, ens interpreten Penes amargues, un tema que transmet una sensació de buit i una súplica per un petó d'esperança per alleujar el dolor i portar un bri de llum a la foscor del desamor.

Preu atenció a això. La primera amargor que tastem és la llet materna, que pot tenir lleus notes amargues, sobretot segons l'alimentació de la mare. Cosa que podria explicar per què, malgrat el rebuig inicial, l'amarg no és del tot aliè al paladar humà. I dit això, em plau posar ara per a tots vosaltres una de les cançons més conegudes del repertori de Rafael Antonio Salazar Motos, més conegut com Rafael Farina, que, amb música del mestre Ricardo Freire González, du per títol Vino Amargo, i que va ser enregistrada l'any 1958.

en català, en espanyol, en francès o en italià, l'amargor està lligada metafòricament al desengany, al ressentiment i la pèrdua. Curiosament, no hi ha gaires metàfores positives de l'amarg, a diferència del que passa amb el dolç. Seguidament, la cantant de rhythm and blues nord-americana Dinah Washington, que en realitat es deia Ruth Lee Jones, s'afegeix al nostre espai interpretant-nos el tema titulat This Bitter Earth, que aquí en diríem Aquesta Terra Amarga. Una cançó del 1960, escrita i produïda per Clyde Otis, que va arribar al número 1 de la llista de rhythm and blues dels Estats Units durant la setmana del 25 de juliol d'aquell any.

Un fet paradoxal és que, tot i ser un gust de rebuig innat, molta gent acaba buscant la marca. Hi ha estudis que indiquen que les persones que toleren o gaudeixen de la marca solen tenir curiositat sensorial i accepten millor les experiències intenses, cosa que, culturalment, s'associa amb matisos a personalitats reflexives o exigents. I, d'entre les fruites de gust amarg, cal fer esment de l'aranja, que en espanyol en diuen pomelo. I vet aquí que l'any 2006, l'excomponent del grup Mecano, Nacho Cano, va enregistrar un disc titulat Vivimos Siempre Juntos, una de les peces del qual, que sona tot seguit, és la que du per títol Vesperón, el amargo del pomelo.

Algunes expressions sobre el gust amarg. Deixar un regust amarg, que vol dir deixar mala impressió després d'una experiència. Amargar-li la festa o la vida a algú, equivalent a espatllar-li un moment agradable. Amarg com la fel, o amarg com un felipó, que significa molt desagradable. Empassar-se un glop amarg, que vol dir acceptar una situació difícil o injusta. Amargar-se la sang, és a dir, obsessionar-se, patir innecessàriament. Ser d'amarg natural, que equival a tenir un caràcter esquerp, o fer tornar amarg el que era dolç, igual a espatllar una bona situació. I ara, tot i que falta bastant fins que arribi el Nadal, podrem escoltar la mexicana María Guadalupe Araujo Young, coneguda artísticament com Ana Gabriel, que ens interpreta Amarga Navidad, un tema enregistrat l'any 2004.

us diré algunes frases literàries o aforismes que fan referència al tema del nostre espai d'avui. La vida té gust amarg quan s'hi posa esperança en excés. L'amargor no ve del que passa, sinó del que esperàvem. L'amargor és la memòria del que havia de ser dolç. O l'amargor neix quan l'esperança se sent traïda. I tot seguit, l'italià de Nàpols Luigi Finzio, conegut com a Gigi Finzio, un home que va començar a cantar als 7 anys, ens interpreta Amore Amaro, és a dir, Amor Amarg, una peça que forma part del seu disc de l'any 2005, Come Intendo Io, o el que és el mateix, Com ho vull dir.

ara unes altres en espanyol. Quedarse con un sabor amargo. Un trago amargo. Amargarle la existencia o la vida a alguien. Ser un amargado. Hablar con amargura. Dejar mal sabor de boca. No hay dulce sin amargo. Quien no prueba lo amargo, no conoce lo dulce. Más amarga es la hiel de la envidia. O lo mucho dulce acaba siendo amargo. I ara una cumbia, la titulada Amargo y Dulce, que forma part de l'àlbum Gran Mano a Mano, que l'any 2003 van enregistrar les colombianes Verónica Rey i Doris Salas, i de la que us proposo gaudir tot seguit, tot remenant l'esquelet, si esteu en condicions de fer-ho, esclar. I amb aquesta animada peça us dic adeu, tot aprofitant la vinentesa per convocar-vos ja des d'ara mateix, per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar unes quantes veus femenines no catalanes, però que interpreten cançons en català. Va, no falteu pas, que tinc previst passar llista. I, per descomptat, mentrestant i en tot moment, us desitjo, com sempre, que sieu feliços i mengeu anissos!

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui fem balanç de la diada, els actes que es van dur a terme divendres a la plaça del Palau, ofrena floral i acte institucional. Avui ho valorem amb el coordinador de Molins en Comú Podem. Justament avui, en què comença també la matrícula dels cursos de català per adults d'aquest curs 2026-27. Durant aquesta setmana, a la matrícula, concretem quins dies i quins són els cursos i novetats. I també parlem del Museu de la Naixement, que programa activitats per la Festa Major. Destaquem, doncs, les diferents propostes que comencen ja aquest proper cap de setmana. I l'aula d'extensió universitària, que comença aquesta setmana el curs amb una conferència inaugural a càrrec del president del Parlament. En esports ens posem al dia de l'actualitat al club de bàsquet, que ja ha començat la pretemporada, a punt per preparar l'inici de Lliga al cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Aquests són els principals continguts informatius avui dilluns 14 de setembre. Comencem.

0: A la comarca podríem arribar fins als 32 graus, i si no arribem avui als 32 cap a l'interior, arribarem demà, perquè demà encara farà una mica més de calor. Per tant, a gaudir de les primeres hores del dia, perquè l'ambient serà més agradable, però a partir de mig matí les temperatures es disparen i l'ambient serà molt calorós. Amb sol durant tota la jornada, tant avui com també de cara a demà. I dimecres, canvi de temps, arriben més núvols, baixaran les temperatures i, a més, tindrem precipitacions a partir de mig matí, migdia aproximadament. Dijous també podria haver-hi algun ruixat i les temperatures al matí encara baixarien una mica més. Però, de moment, avui dilluns i demà dimarts, ambient molt càlid aquí a la nostra vila.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi s'informa que hi ha normalitat a aquesta hora al transport públic de l'àrea metropolitana. I la farmàcia de guàrdia, avui aquí a la vila, doncs és la Roca, que està al carrer Major, número 31. El coordinador de Molins en Comú Podem ha valorat l'acte institucional de la Diada. Divendres, com és habitual, 11 de setembre, es va fer l'acte oficial amb l'ofrena floral dels grups municipals de l'Ajuntament i de les entitats de la vila al memorial a Rafael Casanova, que hi ha al pati del Palau. La vigília, també hi va haver activitat a la vigília amb la marxa de torxes organitzada pel Pacte Civil per la Independència Molins de Rei, al que hi van participar 25 entitats i que també va acabar amb una ofrena floral al mateix lloc. Els organitzadors explicaven que organitzaven aquest acte paral·lel perquè no se sentien representats per l'institucional del dia 11 de setembre i per això van dur a terme aquest acte alternatiu el dia abans. Doncs avui el coordinador dels comuns de la vila ha valorat l'acte oficial de la Diada de divendres que van protagonitzar els partits polítics i una trentena d'entitats. Aquesta és la valoració que n'ha fet el coordinador dels comuns de la vila, Jordi Pedrol.
2: El que potser sí que hi ha és un estancament, perquè estem fent lo mateix, estem fent repetitivament un any rere un any. En el seu moment sí, va tenir doncs, un element important, que és es dona visibilitat, es dona possibilitat a les entitats i associacions de la vila a que facin un acte d'ofrena. Jo penso que això és important que es mantingui. Cadascú fa la seva activitat a la vila, però que hi hagi un acte públic on la majoria d'entitats i associacions puguin visualitzar-se, d'aquests no n'hi ha gaires al llarg de l'any.
1: I creu, això sí, que caldria potser canviar, renovar el format d'aquest acte. Avui han començat les inscripcions, la matrícula dels cursos de català per adults per aquest primer trimestre del curs. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar català i també diferents nivells de gramàtica escrita. Avui i demà la matrícula està oberta a l'antic alumnat i la resta de la setmana, el dimecres, dijous i divendres, per al nou alumnat. I dilluns que ve, dia 21, es fa la matrícula exclusivament per l'alumnat que vulgui fer el C2. On es fa la matrícula? Al web cpnl.cat o també, de forma presencial, al Servei Local de Català que està a la Federació Obrera. Des del darrer trimestre del curs passat que hi ha un curs nou enfocat a les persones que encara no parlen català. Seria el previ, el bàsic 1. Marta Espona ho ha explicat, ella és la responsable del Servei Local de Català.
3: Un nivell més inicial del que nosaltres fèiem fins ara, començàvem pel bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3, doncs ara tindrem aquest A1.1 i A1.2 per a aquelles persones doncs, que necessitin treballar-lo doncs, amb més detall, amb més atenció, perquè doncs, parlen altres llengües o per les necessitats diverses que puguin tenir, no importa. Igualment, aquest A1.1 i A1.2 acabarà amb un examen i aquest examen donarà, òbviament, un títol oficial que serà l'A1.1.
1: Són, doncs, els nous cursos de nivell més inicial, el que seria el previ al nivell bàsic. Aquesta setmana matrícula avui i demà per als antics alumnes i la resta de la setmana pels nous alumnes. L'horari és, si voleu anar-hi de forma presencial a la Federació Obrera, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, des d'avui dilluns i fins dijous. El divendres no hi ha matrícula i dilluns que ve és la matrícula exclusiva per l'alumnat que vol cursar al nivell C2. El Museu del Renaixement programa activitats per la Festa Major i, a més, aquest estiu destaquem que ha incorporat una edició original de 1570 d'Andrea Palladio. El préstec és un préstec que s'emmarca en la col·laboració entre el Museu del Renaixement i la Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona, que permet exposar temporalment alguns dels

0: exemplars més valuosos del seu fons. Doncs aquesta nova obra en préstec, que es titula Els quatre llibres de l'arquitectura i es considera una de les obres fonamentals de la teoria arquitectònica occidental. El tractat es divideix en quatre llibres dedicats als elements arquitectònics de l'arquitectura domèstica i al museu l'exemplar que s'exhibeix obert és pel quart... Perdoneu, és pel quart llibre. En aquest s'hi mostren les reconstruccions dels principals temples romans coneguts per Palladio. A més, també doncs, hi haurà aquesta exposició, com dèiem, temporal. I per altra banda, també el Museu del Renaixement prepara quatre propostes per la Festa Major. La primera serà una visita guiada aquest proper dissabte. Es recomana apuntar-s'hi abans. Podeu fer-ho al mateix museu, al mostrador del museu, podeu trucar-hi o enviar un correu electrònic i també preparen una jornada de portes obertes pel dia de Sant Miquel, el 29 de setembre. I a més d'aquestes dues activitats a l'interior del museu, n'hi ha dues més a la programació de Festa Major que ens ha explicat Damià Martínez, director del museu.
1: Repetirem, perquè l'any passat va ser un èxit, va funcionar molt bé allò del berenar amb la remolina que vam fer, volem repetir-ho perquè va anar molt bé i doncs sabem que diguéssim, els més petits esperen sempre l'oportunitat de retrobar-se amb la remolina i fer aparèixer la remolina en aquest context festiu de Festa Major, doncs està bé. I després ens hem inventat una activitat que ja serà una cosa participativa. Hem pensat una proposta d'activitat que té a veure amb el tapís, però que serà molt creativa i amb la qual demanarem comptar amb la participació dels nens i nenes.
0: Doncs són activitats programades a la Festa Major, totes gratuïtes, i les trobareu al programa de la festa que es presenta justament avui i també ja les podeu consultar a la pàgina web del Museu del Renaixement.
2: Molins de Rei al dia.
0: I aquesta setmana comença el curs a l'aula d'extensió universitària i ho faran amb una conferència inaugural a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, que farà excepcionalment al Teatre de la Penya aquesta conferència que estarà oberta a tothom. Doncs pel nivell del conferenciant ens han explicat des de l'aula d'extensió universitària que l'Ajuntament doncs, ha donat l'opció de poder fer aquesta conferència al Teatre de la Penya amb més aforament i obert, per tant, a tota la població que li vingui de gust anar a escoltar el president del Parlament, Josep Rull. L'aula, de fet, ja ha presentat tota la programació de la temporada amb propostes variades, la majoria obertes només a les persones associades. Ara són 155 socis i tenen una llista d'espera de 80 persones. Per això aspiren a poder fer més sessions obertes a tothom. Ens ho han explicat membres de la Junta com José Antonio Sánchez.
3: Quincenal, intentarem fer amb la mida del possible més activitats obertes a tothom. Ho intentarem, perquè cada vegada la llista d'espera ens dona més angoixa, no? Perquè no veiem una cosa fàcil de solucionar, però sí fer més activitats. Per exemple, la presentació d'aquest llibre de la teoria Cerdà pues serà oberta a tothom.
4: Estem amb 80 persones.
3: I si es repeteix com l'any passat, aquest mes de setembre i octubre, que és quan comencen els cursos, rebem moltes més peticions.
0: L'aula es va crear a la vila el febrer del 2024 i està vinculada a la Universitat Autònoma i a les aules de formació continuada de Catalunya. S'adreça a persones que tinguin a partir de 55 anys. L'aula programa conferències quinzenals, presentacions de llibres i sortides en diverses. La inauguració d'aquest curs és el dijous amb la conferència del president del Parlament, Josep Rull. Es durà a terme a 6:45 de la tarda, tot i que es demana als assistents que hi arribin abans a 6:45 de la tarda. Aquest dijous, obert a tothom. En esports destaquem que el club de bàsquet ha començat ja la pretemporada, ja fa setmanes, com la majoria d'equips i clubs esportius de la vila, a l'espera de començar la lliga oficial. En el cas del club de bàsquet, els dos sèniors, com dèiem, fa setmanes que entrenen i es preparen per començar la lliga a segona catalana a finals de setembre. És la lliga a la que competeixen els dos sèniors. I els dos equips, a més, continuaran amb els mateixos entrenadors, tant el masculí com el femení. Hi ha algun canvi a la resta d'estructura, en aquest cas l'estructura més organitzativa i de direcció tècnica, com per exemple la coordinació dels equips mini infantils que ara durà a terme Sergi Soranell, que és el gerent i l'entrenador del primer equip també. Marta Martínez continuarà com a coordinadora de l'escola de bàsquet i els preminis i Xavi Bayot, per la seva banda, manté la direcció direcció tècnica del cadet, el júnior, el sots 20 i el sènior. Com dèiem, aquest setembre ja han començat la pretemporada i, de fet, alguns equips del club han fet un estaix. Ens ho ha explicat Miquel Sánchez, de la Junta del Club.
2: Aquesta primera setmana de setembre els equips masculins grans van fer un estaix que ja han realitzat altres temporades a la Molina, aprofitant una mica de bona temperatura, doncs, per fer pinya, per fer ja alguns entrenaments conjuntament i posar-se les piles de cara a aquesta temporada. D'altra banda, els equips de categories inferiors també han repetit estaix de pretemporada en una casa de colònies a Canyelles, que els va permetre, doncs, també tant a nivell de jugadors com entrenadors d'altres equips, doncs, fer més vincles, adaptar els jugadors i jugadores nous i noves.
0: I la Lliga regular, com dèiem, que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, en plena Festa Major de Sant Miquel. I encara parlant de la informació esportiva i de la Festa Major, us hem estat dient aquests dies que estan obertes les inscripcions per la cursa de Sant Miquel. Demà dimarts a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions a la web. A través de la pàgina web es tancaran demà les inscripcions de la cursa de 10 quilòmetres, de la de relleus, la de 3 quilòmetres i també la infantil de 1 quilòmetre i mig. La familiar, que és de només 1 quilòmetre, es tanca el dijous. En aquest cas es tancarà el dijous. Aquells participants de les curses, doncs sapigueu que els dorsals els podreu recollir el divendres a la tarda i el dissabte al matí als baixos del Molí i allà també, en cas que no s'hagi fet la inscripció abans, podreu fer la inscripció. Tot i així, la vostra inscripció no entrarà dins de la classificació. De moment, hi ha 1.625 inscrits, la majoria, a la cursa familiar d'un quilòmetre. És la més popular de totes, 750 inscrits a la cursa familiar i la resta repartits a les diferents, als diferents recorreguts, la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus, la de 3 quilòmetres i mig i la de 1 quilòmetre i mig. Recordeu que demà les tanquen a les 3 de la tarda les inscripcions a través del web Cursa Sant Miquel. I abans d'acabar, destaquem que avui hi ha una nova campanya de donació de sang al Banc de Sang i Teixits, és de la Federació Obrera, aquest matí, ara fins a les 2 del migdia, i aquesta tarda també podeu anar a donar sang de 5 de la tarda a 9 del vespre a la Federació Obrera. Doncs res més, posarem punt i final a l'informatiu d'avui dilluns, on hem començat ja a avançar alguns dels temes de Festa Major. La programació es presenta just avui al migdia i demà us en donarem més detalls. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a la 1 en punt. Que vagi bé. Bon dia.

Benvinguts i benvingudes al segon episodi de la nova temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebo una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà el segon de la sèrie dedicada a les històries que hi ha al darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper. Aquesta icònica imatge dels 11 obrers asseguts sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. 11 rostres que, durant dècades, van romandre pràcticament anònims. Alguns han pogut ser identificats, d'altres continuen sent una pregunta oberta. Però darrere de cadascú hi havia una vida, una família, un país d'origen i una història d'emigració. En aquest episodi ens acostarem als protagonistes de la fotografia. Explicarem què sabem i què no sabem de les seves identitats, i veurem com la fotografia ha anat revelant algun dels seus noms amb el pas dels anys. I farem un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Reconstruirem el seu naixement a Balmaceda, el viatge a l'Argentina, la seva etapa com a mariner i l'arribada a Nova York, després d'una trajectòria marcada per la immigració i la recerca d'una vida millor. Finalment, tornarem a la fotografia, perquè la història de Nacho no és només la història d'un immigrant basc que va aparèixer en una fotografia famosa. És també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia.

Mirem la fotografia una vegada més. 11 homes, una viga, el 8 sota els seus peus i una ciutat que s'estén al fons. Durant molt de temps, pràcticament cap d'ells tenia nom. La fotografia els havia convertit en símbols abans que ningú no es preocupés per saber qui era. Però darrere dels símbols hi havia persones. Homes que treballaven per viure, que tenien famílies, que havien travessat fronteres i oceans. La recerca posterior ha intentat retornar-los la identitat. Un dels principals esforços per identificar els obrers va arribar l'any 2012 amb l'estrena del documental del cineasta irlandès Sian O'Coolian, Men at Lunch, on s'expliquen les històries ocultes d'aquesta fotografia. En el documental es rastreja l'origen irlandès d'alguns dels integrants de l'imatge, ja que la immigració irlandesa havia tingut una presència molt important en la construcció de Nova York. Generacions d'irlandesos havien participat en obres públiques, ponts, ferrocarrils i edificis. Comparant la fotografia amb altres imatges preses aquell mateix dia, es va poder identificar a un dels obrers que hi apareixen, com Joseph Eckner, tercer home començant per l'esquerra, i Joy Cortis, tercer per la dreta. El primer home per la dreta, que sosté una ampolla i mira a càmera, és Gustav Popovic, un treballador originari d'Eslovàquia que havia sigut llenyataire i fuster i que a Nova York va formar part del món de la construcció, com tants altres immigrants. La seva identificació es va veure reforçada per una fotografia conservada per la família. Al revers hi havia un missatge adreçat a la seva dona, Maria, relacionat amb la seva presència en aquella imatge. L'home que es troba al costat de Popovic i que ocupa el segon lloc per la dreta a la viga ha estat identificat com Sonny Glynn. I a l'extrem oposat, el primer home per l'esquerra és l'irlandès Matty O'Shaughnessy. Com es pot comprovar, descobrir l'origen dels obrers que apareixen a la fotografia, la ciutat vertical de Nova York no va ser construïda per una sola comunitat. Va ser el resultat de la suma de persones procedents de molts llocs. La fotografia, sense voler-ho, és també un retrat de la diversitat immigrant de la Nova York dels anys 30. Els 11 homes que veiem a la fotografia formaven part d'una comunitat laboral molt especialitzada, els Iron Workers, els homes de l'acer. La seva feina consistia a muntar les estructures metàl·liques dels grans edificis. Treballàvem amb peces d'acer que podien pesar tones. Havia d'existir una coordinació perfecta entre els homes que muntaven, els que dirigien les grues i els que asseguraven les unions. La confiança entre companys era essencial. Quan veiem els 11 homes asseguts sobre la viga, aquesta confiança forma part del que no veiem. No estan sols, formen part d'una quadrilla. Avui, quan observem la fotografia, la feina d'aquests homes de l'acer ens sembla gairebé impossible. No hi ha arnesos visibles, ni xarxes, ni les mesures de protecció que esperaríem en una obra moderna. Però seria un error mirar aquella realitat només amb els ulls del present. Els sistemes de prevenció laboral encara estaven en una fase inicial. Les fonts assenyalen que la construcció dels grans gratacels comportava un nombre molt elevat d'accidents mortals. El risc formava part de la feina. I precisament per això, la fotografia és tan potent. Converteix el perill en una escena de quotidianitat. Però tornem als protagonistes de la fotografia. Abans hem explicat com les diverses investigacions que s'han fet per saber qui eren aquests homes han pogut identificar i posar noms a un dels 11 rostres que veiem a la imatge. D'entre tots ells, ara ens centrem en la història del segon home començant per l'esquerra, el que està inclinat cap a un company oferint-li foc perquè s'encengui una cigarreta. Ens referim a Ignacio, Nacho i Barguen Moneta, un immigrant basc del poble de Balmaseda, Vizcaya, que havia arribat a la ciutat de Nova York l'any 1921. Pel que sembla, la seva identitat ja era coneguda per la família des de feia dècades,
però a l'any 2021 es va donar a conèixer públicament per l'associació Arresi de Balmaseda, una associació que està dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents. Aquesta associació va fer les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels 11 homes de la singular imatge. Ignacio Ibargüen Moneta, Nacho, va néixer el 4 de novembre de 1899 a la localitat vizcaïna de Balmaseda. Era el sisè fill dels 10 que van tenir els seus pares, Ignacio Ibargüen Urrutia i Micaela Moneta Luzuriaga. De petit, era un noi entremaliat que li agradava anar a pescar al riu Cadagua amb els seus amics després de l'escola. Nacho Ibargüen va créixer a Balmaseda en una època de grans transformacions socials i econòmiques. Tot i que la localitat tenia una forta tradició industrial i comercial, les oportunitats per a molts joves continuaven sent limitades. Com molts altres bascos de la seva generació, Nacho miraria cap a l'exterior. La migració seria el primer gran capítol de la seva vida.

L'any 1919, quan tenia tot just 19 anys, Nacho va marxar cap a l'Argentina. Segons la documentació recollida per l'associació Arresi, la decisió estava relacionada també amb el servei militar obligatori i amb la possibilitat que fos destinat a la Guerra del Rif. En lloc de quedar-se esperant un futur que no li oferia gaires garanties, va decidir imitar els seus germans grans i marxar rumb a Argentina, on seria acollit a la Casa Gali, a Buenos Aires, on es trobaven els membres de la família que ja havien emprès el viatge anys enrere. Era el principi d'una vida marcada per la mobilitat. Després de l'Argentina, la seva trajectòria el va portar al món marítim. Segons la reconstrucció familiar, va aprofitar una vaga de mariners britànics per enrolar-se en un vaixell amb destinació a Anglaterra. Va establir-se a Bristol i va treballar com a mariner, des d'on va navegar per tot el món. En aquests anys de navegació, Nacho va estar sempre en contacte amb els seus pares, els que escrivia i enviava fotografies des dels diferents indrets que la seva feina de mariner el portava. A començaments dels anys 20, la situació a Europa no era massa prometedora. Per aquest motiu, i atret pel desenvolupament cultural i econòmic dels Estats Units, Nacho va decidir tornar a creuar l'Atlàntic rumb a Nova York, una nova ciutat que acabaria convertint-se en casa seva. Nacho va arribar a Nova York procedent del port de Bremen, Alemanya, a bord del vaixell President Fillmore. Com tots els immigrants que arribaven a la ciutat, la primera parada obligatòria va ser a Ellis Island, on hi havia el centre de control d'immigració. Un cop passat tots els tràmits oficials, Nacho es va instal·lar al barri de Brooklyn i va continuar treballant com mariner navegant per l'oceà Atlàntic. A Nova York, Nacho va conèixer a Esperanza Ojinaga, una noia també vizcaína, de Venango, que treballava a l'ambaixada de Mèxic. Al poc temps de conèixer-se, esdevenen parella. L'any 1927 contrau el matrimoni i al cap d'un any neix el primer fill, Thomas. El 1931 neix la seva filla, Louise. El 1932, Donald Peter. I el 1934, Shirley. Aquesta part de la història de Nacho i per Gwen és especialment important perquè ens allunya de la fotografia i ens apropa a la persona. Nacho ja no és només un dels homes de la viga. És un marit i un pare. La fotografia només es mostra uns segons de la seva vida. La família ens permet imaginar les dècades que hi havia abans i després d'aquell instant. Nacho Ibargüen va treballar com a mariner fins al crac del 1929, quan les companyies navilieres van fer fallida. Per alimentar la seva família, Nacho va exercir diversos oficis fins que, al 1931, va ser contractat per treballar en la construcció dels edificis del complex Rockefeller Center. En aquells principis dels anys 30, Nova York, i especialment l'illa de Manhattan, creixien verticalment a un ritme vertiginós. La construcció dels nous edificis s'alimentava de la immigració que havia arribat a la ciutat anys enrere i de l'alta desocupació que va generar la Gran Depressió posterior al crac econòmic del 29. Nacho, com molts altres immigrants, va contribuir amb el seu treball a crear l'Skyline de Nova York sense saber que, un dia, la seva imatge quedaria associada per sempre a aquella ciutat.

L'any 1932, quan va ser feta la fotografia, Nacho vivia amb la seva família al barri de Brooklyn, que llavors era un dels grans espais residencials de les classes treballadores i immigrants de Nova York. Des d'allà, Nacho es desplaçava cada dia al seu lloc de feina al Rockefeller Center. Les jornades de treball eren llargues, dures i perilloses i requerien de força física, experiència i, sobretot, d'una extraordinària confiança en el propi cos. El dia 20 de setembre de 1932, la realització d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center va trencar la rutina dels homes de l'acer. Aquell dia, un fotògraf va pujar fins al pis 69 del RCA Building i va sol·licitar 11 treballadors que posessin per un reportatge fotogràfic. A part de la coneguda fotografia on es veuen els 11 homes asseguts a la viga, en aquella sessió a les alçades també es van fer altres fotografies on els treballadors apareixen llançant una pilota de futbol, fingint dormir sobre la viga o saludant amb la gorra a la mà. Com ja vam explicar a l'episodi anterior, la fotografia va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1962, encara que la publicació, que habitualment es considera la primera, és la del dia 2 d'octubre al suplement dominical del New York Herald Tribune. La fotografia no es va convertir immediatament en el gran símbol que avui coneixem. Durant anys, va formar part de l'arxiu visual de la construcció i va anar adquirint notorietat progressivament. Nacho, mentrestant, continuava sent simplement un treballador, marit i pare. No sabia que un instant de la seva vida acabaria sent observat per milions de persones.

Després de 1932, la vida del Nacho va continuar lluny de les càmeres. Va continuar vivint amb la seva família a Brooklyn, primer al número 40 de Pacific Street i després, a partir de juny del 1944, al número 80 de Smith Street. Nacho Ibargüen va morir en març de l'any 1957. L'any següent de la mort de Nacho, la seva dona, Esperanza Ojinaga, va viatjar fins a Bilbao per conèixer la família del seu difunt marit. Seguint l'adreça que li havia facilitat per carta Carmelo Ibargüen, un dels germans grans de Nacho, Esperanza va arribar fins a casa de Felisa Ibargüen, germana de Nacho. Un cop reunida amb la seva cunyada, Esperanza va visitar Balmaceda i va conèixer a la resta de la família. Després d'aquesta visita i de tornar a Nova York, Esperanza va mantenir el contacte amb la família de Nacho per carta. Fruit d'aquesta comunicació epistolar, uns anys més tard, un dels seus fills, Donald, va visitar freqüentment Balmaceda i va reprendre el contacte amb la família del País Basc. Aquests retrobaments entre les dues branques de la família van permetre conservar i transmetre la memòria de la vida americana de Nacho Ibargüen. Després de conèixer la història vital de Nacho Ibargüen Moneta, encara no sabem la resposta a la següent pregunta. Com es va demostrar que el segon obrer començant per l'esquerra de la viga, aquell qui l'ofereix foc a seu company, era Nacho? Doncs la descoberta de que Nacho era aquell home de l'acer va ocórrer, de manera casual, en una de les visites que Donald Ibargüen va fer a la seva família basca als anys 80. En un d'aquests viatges va portar, com feia habitualment sempre que els visitava, regals per als cosins i la resta de família. Per correspondre als regals que Donald sempre portava, la dona de Javier Ibargüen, Mari Pili, va comprar a uns grans magatzems una foto de Nova York. Exactament, la famosa fotografia dels treballadors a la viga del Rockefeller Center.

Quan Donald va obrir el regal i va veure la fotografia, se li van escapar unes llàgrimes per l'emoció. Però no per al regal en si, sinó perquè va reconèixer el seu pare com un dels treballadors que hi apareixien. Entre llàgrimes, els hi va poder dir: "El segon per l'esquerra era el meu pare." Aquell reconeixement familiar va ser el que va obrir el camí perquè la identitat de Nacho fos investigada i documentada públicament. Van passar un parell de dècades fins que, a l'any 2021, l'associació Arrècid de Balmaceda, una associació dedicada a conservar la memòria d'aquesta localitat i de les seves gents, va donar a conèixer públicament la identificació de Nacho Ibargüen Moneta com un dels 11 homes de la singular imatge. Per confirmar la identitat, aquesta associació va fer prèviament les comprovacions necessàries per verificar que, efectivament, un emigrant basc era un dels protagonistes de la fotografia. I aquí apareix un dels components més interessants de la història. La identificació no es basa només en una semblança visual. L'associació Arrècid va reunir diferents elements. El primer era el testimoni del seu fill Donald, que havia explicat durant anys a la família basca que el seu pare apareixia en aquella fotografia. El segon eren diverses fotografies familiars de Nacho que permetien comparar els trets físics. El tercer era la documentació registral que situava Nacho i la seva família a Brooklyn en el moment en què es va fer la fotografia. I el quart eren dues noves fotografies fetes el mateix dia que la famosa fotografia en les que hi apareix Nacho junt amb els seus companys de feina. La combinació d'aquests elements va permetre a l'associació afirmar que la identificació era segura. Durant dècades, el món havia vist un anònim. Ara ja podem posar nom i cognoms a aquell rostre. Perquè la història de Nacho Ibargüen és molt més que una nota a peu de pàgina en la història d'una fotografia. És una història d'emigració, d'un jove que va sortir de Balmaceda, va passar per l'Argentina, va navegar pels oceans, va arribar a Anglaterra i, finalment, va establir-se a Nova York. És també una història de treball, de construir una ciutat mentre es construïa una vida. I és, finalment, una història de memòria, perquè quan el món va oblidar el seu nom, la seva família el va conservar.

Esmorzar a les Assades va néixer al setembre de 1932 com una fotografia preparada per promocionar el Rockefeller Center en un dels moments més difícils de la història econòmica dels Estats Units. 11 obrers van posar sobre una viga de l'RSA Building i la imatge va convertir una situació de risc en una poderosa metàfora d'una ciutat que volia continuar avançant. Durant dècades, però, el misteri va envoltar tant els fotògrafs com els protagonistes. Lewis Hine va ser atribuït durant anys a la fotografia, mentre que posteriorment Charles Davids va emergir com una de les hipòtesis principals. La presència també de William Lefwich i Thomas Keeley impedeixen, però, tancar definitivament l'autoria. La recerca sobre els obrers ha permès recuperar alguns noms. Joseph Eckner, Joy Curtis i Gustav Popovich són alguns dels treballadors identificats, mentre que altres continuen envoltats d'incertesa. I entre aquests 11 homes hi ha una història especialment significativa, la de Nacho Ibarguen Moneta, nascut a Balmaceda el 1899. Nacho va emigrar jove, va passar per l'Argentina, va navegar com a mariner, va arribar a Nova York, es va casar amb Esperanza Ojinaga, va tenir 4 fills i va ajudar a construir una ciutat que, sense saber-ho, un dia immortalitzaria la seva figura. El 20 de setembre de 1932 va quedar atrapat per una càmera en un instant aparentment banal, oferint foc a un company mentre tots dos estaven asseguts sobre una viga a centenars de metres del terra. És la història d'una fotografia suspesa sobre Nova York. I és una gran lliçó sobre com, darrere d'una imatge famosa, sempre hi ha persones.

I fins aquí aquest segon episodi dedicat a les històries darrere de la fotografia Esmorzar a les alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, aquesta icònica imatge dels 11 obrers asseguts sobre una viga suspesa a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. En aquest episodi hem descobert qui eren els protagonistes de la fotografia. Hem explicat què sabem de les seves identitats i com la fotografia ha anat revelant alguns dels seus noms amb el pas dels anys. I hem fet un repàs especial a la vida d'un dels protagonistes de la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibargüen Moneta. Hem reconstruït la seva trajectòria vital des de la seva Balmaseda natal, els seus anys a l'Argentina, la seva etapa com a mariner pel món i, finalment, la seva arribada i establiment definitiu a Nova York. Una trajectòria marcada per l'emigració i la recerca d'una vida millor. I per últim, hem tornat a la fotografia, perquè no és només la història dels 11 rostres que hi apareixen, sinó també la història de milers de persones que van arribar a Nova York i que, amb la seva feina, van contribuir a construir la ciutat moderna que avui coneixem. Esperem que us hagi agradat aquest segon episodi d'Esmorzar a les alçades. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en reemissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que seguiu el nostre perfil d'Instagram, Històries de la fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns, 14 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del

0: Ciutat de València davant la Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
4: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
5: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
4: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
7: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
6: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
1: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
8: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
8: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el

0: corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
1: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Suma cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa a en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
2: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
4: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
3: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
5: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
3: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
6: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
1: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
8: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
9: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
10: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
9: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
1: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
11: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
1: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
1: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És 3:15. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
1: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
12: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
13: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
14: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
13: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui se celebra celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
15: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
16: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
15: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben dos casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
0: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre, la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
0: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclama la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
18: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors aleguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
0: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
19: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
20: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
19: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
1: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
1: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
2: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
21: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
2: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
22: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Wiman va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
23: Bon dia. El Badalona Wiman va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Marc Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Wiman no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Wiman, Marc Ballester.
24: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
23: El pròxim partit del Badalona Wiman serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports han afreixat, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts, a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, Psicologia o Infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UdL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint del batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UdL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla BO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
26: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques públiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
26: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
1: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la 67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com deien, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però Finalment, els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, aquí també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
11: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
9: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
8: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
12: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
8: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
13: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
14: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si em hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
13: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
8: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
27: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
28: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
27: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
15: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
16: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
17: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
16: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
15: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
18: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
19: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
20: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
21: Bon dia. El Badalona Wiman va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar al terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Wiman no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Wiman, Marc Ballester.
22: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
21: El pròxim partit del Badalona Wiman serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
18: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina.
8: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculat 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
4: Informació local.
5: Avui comença les obres de reforma de la plaça Joan Vallès.

dels cursos de català per adults. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar-lo i també de gramàtica escrita. Avui i demà, matrícula per l'antic alumnat, i a la resta de setmana i el dia 21 de setembre la matrícula està oberta per al nou alumnat. Podeu apuntar-vos a través del web cpnl.cat o presencialment al Servei Local de Català que està a la Federació Obrera. El curs començarà el 28 de setembre. I ara Molins fa una convocatòria de trobada amb els molinencs i molinenques que vulguin dir-hi la seva. Fan una convocatòria que anomenen Crida per un Molins millor, una trobada que es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. I per acabar, recordem que demà és l'últim dia per apuntar-se a la celebració de les Noces d'Or, celebració conjunta. L'Ajuntament convida a un dinar el 24 d'octubre per a aquelles parelles que han fet 50 anys de casats l'any 25, de casats o de parella de convivència. Les inscripcions s'han de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Roca, està al carrer Major, número 31.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

Benvingudes i benvinguts a una nova temporada d'Helena amb H, on les històries dels incansables són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones incansables a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

0: Anabel Pardo González.
1: Hola.
0: Tot és possible amb un somriure?
1: Sí, jo crec que sí, eh?
0: Tot és possible.
1: Tot és possible. A mi em caracteritza molt el somriure, eh? De fet. I també amaga moltes coses, el somriure.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Home, ah, sí, aquesta sí. Me l'has d'explicar, eh?
1: Sí, darrere un somriure pot haver més coses de les que ens pensem, eh? Pot haver més que felicitat, potser a vegades hi ha tristesa o no? O hi ha
0: és com una façana, no? Com una un aparador, no?
1: Sí.

0: Benvingudes.
1: Gràcies.
0: Benvingudes. Benvingudes en plural, eh? Tu i l'Anabel, eh? Què et sembla?
2: Unes quantes Anabels.
0: Unes quantes dones que hi ha aquí dintre, que hi ha aquí dintre. Bueno, no és tan allunyat de la realitat.
2: No, és veritat,
0: perquè està l'Anabel mare, l'Anabel professional, l'Anabel amiga, eh?
2: Sí,
0: etcètera,
2: n'hi ha diverses.
0: Així que mira, veus? Qui projecta, construeix. Avui parlem amb l'Anabel Pardo González, impulsora de projectes transformadors i fundadora de Gavit Consulting. Amb més de 15 anys d'experiència en entorns de transformació, Anabel ajuda professionals i equips a ordenar, a posar ordre, projectes complexos i fer-los avançar. Ara entrarem en tot això,
2: sí.
0: Però una mica perquè els nostres oients es facin aquí tenim davant, que tenim una donassa.
2: Home, t'has fent ficar vermella.
0: No, home, no. Acompanyes especialment empreses familiars.
2: Sí.
0: A liderar els seus propis processos des de dins, d'acord? ¿Vale? Llavors, l'Anabel, jo diria, en tres paraules, que combina estructura, tecnologia i lideratge.
2: Sí.
0: Humà,
2: lideratge sobretot,
0: humà, perquè estem a l'AI, a l'època de l'AI.
2: I tecnologia humana, també.
0: Tecnologia
2: humana.
0: Anem
2: a humanitzar tot això.
0: Ai, quants matisos, que bé. Per aconseguir aquesta combinació, que la visió, aquesta visió, missió, no?, que sempre apareix a les webs de les empreses, no?, se converteixi en realitat.
2: Exacte.
0: Sistemes clars, així és ella. Sistemes clars que ordenen sense asfixiar i canvis que siguin sostenibles i amb focus.
2: Exacte. Molt bé.
0: Et conec farà 3 mesos.
2: Sí.
0: Però és exactament el que em transmet l'Anabel.
2: Que bé, que bé, que bé. Sí. He fet bé la feina, doncs.
0: Sí, sí, sí, sí, així és, així és.
2: Sí, sí, sí.
0: Així que avui, en aquesta entrevista, la primera de la temporada, que em fa moltíssima il·lusió, i en directe, estem en directe, Anabel.
2: Quins nervis.
0: Quins nervis. Ai, això és una conversa entre amigues. Vull que ens expliqui tot això que hem fet, aquesta intro tan, tan bonica, no? Perquè en definitiva és una intro bonica, sí, de coses que l'Anabel fa ja molt de temps, no?, per a empreses, que com es tradueix la visió en projectes que realment avancen, no? I com aconseguir que les organitzacions, això és fantàstic, deixin de dependre sempre del suport extern. I tu et dediques a això.
2: I em dedico... És contra, no?
0: Contradictori.
2: Contradictori a vegades, no? Però bueno, va amb la meva manera de ser, eh? A mi em van els reptes, no? I jo he estat molts anys a l'altre costat, o sigui, sent la que contractava consultors, no? I que costi fer fora un consultor de casa teva quan no el necessites, perquè, no? Al final, i a les empreses familiars, que ara són molt aviat petites, més aviat, doncs és el fet de dir-los que aquestes empreses potser no poden sostenir un consultor cada mes.
0: Clar.
2: I potser sí puntualment, no? Llavors, saber que tens un suport quan el necessites. I per mi és enriquidor. Sé que és un repte, potser ara he fet els 40, potser quan els faci els 50 diré necessito...
0: Voldràs més estabilitat.
2: Però avui per avui, des de fa molts anys, ho prefereixo així.
0: Però no creus que en realitat... A veure, la necessitat existeix. I si tu fas la bona feina i generes valor, perquè en definitiva tu el que fas és generar valor... La recurrència vindrà sola, no serà
2: exacte,
0: una cosa imposada.
2: Però no té per què ser imposada mensualment. Perquè hi ha una cosa important a les empreses que són els seus ritmes, la seva operativa. N'hi ha que són estacionals i potser a l'estiu no els hi va bé, quan a tot va millor, perquè sembla que és el moment de parar i reflexionar. O potser una altra, ara hi ha una que comença la temporada, la campanya de Nadal, i hem hagut de parar els projectes i els arrencarem al febrer-març, no? Llavors és com, anem a respirar amb les empreses. Tot això ve...
0: Que bé.
2: Perquè jo ja he viscut això de tot és per ayer, que deien, no? I de viure en l'urgència i en la reacció. I a vegades és com, parem-nos, definim, planifiquem aquesta estructura, però entonem-li respir i aire, no? Llavors, quan a les empreses també els dones aquesta llibertat de dir ara sí, ara no, i per mi el gran èxit és quan també poden fer soles els canvis i que passin coses.
0: Evidentment.
2: Fem un cafè, fem un dinar, quan vulguis, i segur que tornen coses o em recomanes. Llavors, ja m'està bé. I després hi ha aquest, i després sempre ho dic, a mi em va el poder-me moure en diferents espais. Això no ve d'ara, vaig ser molts anys assalariada, i també necessitava, dintre d'aquella gran empresa que tenia diferents línies, anar canviant, no? No fer...
0: És el teu tarannà.
2: És el meu tarannà, sí. Un únic cul inquiet, no? Això...
0: Molt bé, molt bé. Molt valorat, jo crec.
2: Exacte.
0: Un perfil així a qualsevol empresa,
2: sí,
0: jo diria. Anabel, on vas néixer? I com vas acabar convertint... Ja anaves a respondre un moment. Com vas acabar convertint-te en la persona que ajuda empreses, a persones i equips a ordenar els seus projectes.
2: Jo vaig néixer a Reus, tot i que amb 6 anys vaig anar a viure en un poble que es diu La Selva del Camp, per tant em considero salvatana. Més casada amb un salvatà, els meus fills són salvatans, no?
0: Que està a prop, al vol.
2: Està a 6 quilòmetres, vale. Llavors, des de petita ja vaig viure allí. Com vaig arribar? Pues és curiosa la història, perquè jo sóc arquitecta.
0: Vale.
2: Vale. La carrera, doncs, l'any, el segon any de carrera va esclatar la crisi del 2004-2005, aquella crisi, no?, de la construcció, i per tant, tot i que vaig poder fer pràctiques, quan vaig acabar la carrera, la feina era complicadíssima de trobar-la i exercir-la, doncs no vaig arribar, vaig fer molts anys de pràctiques en diferents espais, però no vaig arribar ni a col·legiar-me. En paral·lel, amb uns 16 anys, ja vaig entrar a treballar a l'empresa del meu tiet i els seus fills, amb qui em porto 10 anys, que són els meus cosins, que és una empresa de transport i logística. Avui en dia ja, no sé si són més de 300, amb 400 delegacions per Europa, una empresa molt
0: consolidada,
2: molt gran, que jo he vist créixer, que ara ja està entrant la tercera generació, que són els fills, no?, dels meus cosins.
0: Vale. Llavors, vas entrar a una empresa familiar.
2: Vaig entrar a una empresa familiar, vale. L'empresa del germà del meu pare, no? Vale. On hi ha una frase que sempre ens caracteritza, que quan jo vaig dir, papa, digue-li, el tiet és mon padrí, no?, digue-li el padrí si puc anar, i amb tot el respecte, no?, de no dir-li jo, i va dir, vale, que venga, però si vale, vale, com dient...
0: Clar, molt bona.
2: No?
0: Està molt bona.
2: Molt bé. I això devia ser bona, perquè estiu rere estiu ja anava, no? I després, doncs, amb 24, 25 anys, doncs ja em vaig quedar com uns 12, 13 anys seguits treballant amb ells. Per bona. Tant, tan mala...
0: No, valies.
2: Llavors, aquí comença una mica, sense donar-me compte, la història de que jo entrava i estiu rere estiu, anava als diferents departaments a donar un cop de mà, però quan ja em proposen, jo acabo, estic acabant la carrera, no hi ha feina, i ells me diuen, doncs nosaltres et necessitem un temps, i aquest temps es va anar convertint en anys, on jo vaig començar a ordenar problemes, departaments que no funcionaven.
0: Que bé.
2: Vaig implantar els sistemes de qualitat, llavors vaig topar amb el món de la qualitat sabent que tot això es podia documentar i eren processos.
0: Clar.
2: Em vaig formar, vaig treure el màster d'auditora, i després va arribar la tecnologia. El gran repte, el gran projecte, que era canviar el sistema informàtic, un programa nou a l'empresa, i on vaig veure que la tecnologia, uau, tot el que podíem fer i tot el que vaig fer i tot el que faig avui en dia, no? I d'aquí... amb una empresa gran que va anar creixent, no?, que potser quan jo vaig entrar devien ser 40-50 treballadors i ara ja són més de 300, doncs vam poder veure, no?, com jo, diferents línies de negoci, les diferents delegacions, sense saber-ho llavors, això ho he esbrinat aquests últims anys. El que feia era liderar projectes. De fet, com vaig decidir marxar d'allí, el que vaig estudiar és project manager, vaig dir, pues això, no? I quan estudiava deia, pues això ja ho sé, perquè m'ho ha ensenyat l'experiència, no?, o rodejar-me de gent que en sabia més que jo, no? Aquests consultors, que n'hi havia alguns que eren bons i que també m'ajudaven molt a créixer.
0: Vas conèixer l'ofici abans de saber, no?, què era allò que volies
2: exacte,
0: fer, no?
2: Exacte.
0: Això és fantàstic.
2: Exacte.
0: Això és fantàstic. Després li vas posar nom i després vas crear la teva empresa.
2: Exacte.
0: No? Ara pensava, no m'havies dit on havies nascut, si
2: sí.
0: Llavors, ara com si expliquessis als teus fills, que abans m'has fet una explicació molt bona, a què et dediques, sí, Anabel, exactament?
2: Segons els meus fills, bueno, la meva gran, de 10 anys, diu que jo em dedico a ajudar que les empreses funcionin millor.
0: Uau, la pots contactar ja, contractar com a directora de màrqueting, aquesta nena, eh?
2: Perquè a mi em costa al final explicar, perquè és veritat que també faig molts tratges a mida, no? El treballar amb empreses petites és aquí, no? Llavors, el que ajuda al final és, com tu em deies també, a posar ordre, a estructurar, sobretot en empreses familiars, pateixen creixements on tothom fa de tot, no? Això és el que em trobo, llavors és, vale... anem a reflexar-nos en aquestes empreses grans, que també, doncs, algunes he pogut acompanyar, on estan estructurades... parlem de responsabilitats, d'un organigrama, i anem a aplicar canvis. I aquests canvis no es fan dient hem de fer. Darrere hi ha molta feina i apareix aquesta paraula projecte, no?, que crec que més endavant en parlarem, que té consistència com a tal.
0: Com era l'Anabel de petita?
2: Com era?
0: Quan li preguntaven, què vols ser de gran?
2: L'Anabel de petita era molt, molt, molt vergonyosa, molt. I el que volia ser de gran era arqueòloga.
0: Arqueòloga.
2: Ma mare sempre diu que allà on hi ha una pedra, allà està l'Anabel intentant que aquesta li parli o li expliqui la història. Sí, sí, sí, sí, d'aquí va derivar l'arquitectura, però el fet de la història antiga, no?, tot aquest món m'apassionava bastant.
0: Ens comparteixes una cançó que et posi les piles?
2: Aquest em costa, perquè sí? Tinc moltíssimes, però et podria dir la banda sonora de Pirates del Caribe és una que em mou...
0: Bastant, no?
2: Bastant, exacte.
0: Un llibre.
2: Un llibre. Recomanaria un llibre, Hábitos Atómicos.
0: Uau, boníssim.
2: I després n'hi ha un altre que ara m'he llegit fa poc, que és El poder del ritual, de la Gemma Fillol, que també m'ha mogut a moltes coses.
0: Ah, mira, aquest no el conec. Sí. Molt bé, i la Gemma Fillol m'encanta.
2: Sí, doncs és el segon, En té dos, el segon...
0: Doncs ja...
2: És interessant de llegir.
0: Ara no tu. Comparteix a dia d'avui, quins ingredients haurien de tenir aquella recepta que diem de la felicitat?
2: El somriure, com tu
0: has dit. El somriure sempre. No? Això ja ho portem de sèrie,
2: això
0: nosaltres.
2: Jo ja ho porto sempre. I després crec que viure-ho tot. És a dir, viure tots els moments que pertoquen, no? La felicitat no és tot el dia, la felicitat són instants i no estic feliç contínuament, no? Però també hem de transitar aquells moments que no... que no són feliços. I per tant, això per mi forma part de la recepta de la felicitat, perquè és un aprenentatge, no? I potser saber per on no, sobretot aquest cap a on no vull anar perquè l'he transitat, no? I per tant, si no estem bé o no estem tristos o estem angoixats, també forma part de la recepta, per poder arribar a la felicitat, que això no vols que hi sigui, no?
0: Totalment d'acord. Com comences el teu matí?
2: El meu matí, des de fa com 3-4 anys, el començo per mi. Abans el començava treballant, no?
0: Molt bé.
2: Ja m'aixecava i ni cafè ni res, i obria l'ordinador. I després del burnout vaig decidir que això no podia ser. Tot i que em va costar perquè vaig recaure, però no, ara ja fa un temps que el començo per mi, abans que s'aixequi tothom a casa.
0: És a dir, que matines...
2: De silenci. Sí, no sóc del club de les 5, però bueno, del club de les 6. Que no és tan famós, però...
0: A veure, jo diria que els que som del club de les 5, moltes vegades som del club de les 6, perquè, clar, el despertador toca, però, allò, al final dius, bueno, el de les 6 també està molt bé,
2: clar, jo tinc dos nens petits que quan se'n van a dormir és bastant d'hora, però comença una part del dia important a fer moltes coses, no? I he estat una mica amb la meva parella, per tant, és com...
0: Jo crec que aquest objectiu...
2: Dormir, llavors, si m'aixeco a les 5, a quina hora m'he d'anar a dormir, no? Però sí que a les 6 no s'aixeca ningú, les persianes estan encara als veïns baixades, no? Veig sortir el sol, i és com aquest moment, doncs, una mica d'esport algun dia, una mica el que em ve de gust. Llegir, escriure sol està bastant present, m'ajuda a endreçar moltes idees, i l'escriptura, doncs, al final, a la nit m'adormiria. I, per tant, pel matí amb el te és ideal. I després ja sí, ja arrenco, doncs, treballant un ratet, aixecant els nens. I hi ha una altra cosa que fa un temps que fa i que aprecio molt, que és anar caminant a portar els nens a l'escola. Jo vaig decidir que els clients no arrencaven reunions fins a les 9:30 per poder anar caminant a l'escola amb ells. Més passant per un lloc que es diu el Camí dels Esquirols, que és com un caminet, i és com, vinga, respirem junts, pugem a escola tranquils, els deixo tranquils, i després ja corro tot el dia, perquè les hores...
0: Uau, pues és un súper... una super manera de començar el dia.
2: Sí, sí.
0: Ets conscient, no? Tot,
2: hi ha dies
0: home,
2: com tothom, eh?
0: Que plou, no parlo, hi ha dies que plou.
2: I hi ha dies que tinc una reunió a les 8
0: i no pot ser,
2: no? Però la majoria del possible... I això m'ha canviat moltes coses, eh?
0: M'ho crec.
2: Sí, després correrem i després hi ha dies que dormirem poc, però aquest moment, inclús els dissabtes i els diumenges, intento de dir, potser no són les 6, són les 8, però després us aixeco.
0: Anem canviant de club, no? Sí. El club de les 6, de les 8, de les 9,
2: sí,
0: però...
2: Però aquest moment per tu, sí, perquè no el tenim.
0: Sí, sí.
2: Com a dones,
0: Sí, totalment.
2: Hem de buscar aquests moments per nosaltres.
0: Totalment. A més, has dit coses fantàstiques, no? Escriure, endreçar, no? A veure, les que som dones actives, no? I en definitiva que tens moltes idees, moltes ganes, tens iniciatives, al final has d'endreçar, perquè és que si no és complicat, no?
2: I que després les coses que escrius passen.
0: També és
2: veritat. Perquè hi ha moltes coses que a vegades no et venen, no? Jo hi ha una altra cosa que intento fer bastant, que és sortir a caminar a la naturalesa, i allí és increïble. Allí no em fico podcast ni res perquè no em deixen pensar. Necessito com música de fons, però jo poder ordenar, no? I quan arribo és com la llibreta ràpid, no? I hi ha coses que escrius, o sigui, dies, jo no escric... No sé què escric, no? És com allò que agafo, allò que te'n recomanen, no? De dir, vale, escriu i el que sentis. Però hi ha dies que realment faig una llista. He de parlar amb aquest, he de trucar aquest, he de no sé què. Però, ostres, ja està. Saps? Potser he treballat, però... No?
0: Però jo al final...
2: Hi ha coses que jo he escrit en aquests anys del meu propi projecte que després han acabat passant. Vull dir que no, cuidado, el poder aquest, que potser hi ha gent que no se'l creu.
0: Sí, el focus, que tu deies, no?
2: Però jo crec que sí que hi és.
0: I tant que sí. Per acabar aquesta part... Si poguessis escriure, a més, mira, em ve molt al pèl perquè tu ets d'escriure el títol del llibre de la teva vida,
2: Jo crec que el diria, la reinvenció no s'acaba mai.
0: Ai, no? Que bé.
2: Perquè jo molts anys vaig pensar que quin fracàs haver estudiat arquitectura i no exercir-ne, tot i que l'empresa familiar al final s'hi construïa en alguna cosa i format part de projectes xulos, de construccions de naus o de, no, de les instal·lacions. Però hi havia aquesta part de dir, i això de què m'ha servit? I avui en dia penso que sí, vale, no faig cases, no faig edificis, però Déu-n'hi-do, o sigui, tot el que jo vaig estudiar allí, tot el que em va estructurar en aquelles èpoques, això avui en dia ho estic, no? La direcció de projectes ja ve d'allí una mica, no?
0: Totalment.
2: I després vaig estar molts anys en els sistemes de qualitat, que actualment és una línia de servei que puc oferir, no? La tecnologia va arribar, llavors és com... És veritat, la societat canvia molt ràpid... I crec que, no, esto, no, lo de reinventa-te o moriràs, pues jo crec que va per aquí, no? I això crec que ho hem de tenir tots.
0: Doncs aquest nom ja el guardo, perquè potser un dia et convido, perquè em presentis el teu llibre.
2: Esperem.
0: Clar, podria és ser, que és fantàstic, fantàstic. A més, és que diu molt de tu.
2: Sí.
0: I aquestes pàgines estarien plenes d'aquestes idees que tu constantment estàs escrivint. Anabel, endavant.
2: Endavant. Només me falta això ara. Un llibre.
0: Tot és possible amb un somriure, recorda. Doncs ara sí, Anabel, ara m'agradaria entrar més a la part aquesta de professional, no? que hem començat una miqueta i que, bueno, que t'il·lumina quan parles d'ella perquè realment t'engresca i perquè realment tens passió pel que fas.
2: Sí.
0: Es nota moltíssim.
2: Gràcies.
0: I això jo crec que és meravellós i a més és... tothom que seu en aquesta cadira té aquest tret, no? És un incansable, perquè crec que en definitiva res és gratuït. Darrere sempre hi ha una trajectòria, no?
2: Vivències, no? Perquè al final això que dius de la il·lusió, no? Jo els dilluns no són un mal dia. Fa un temps abans. Va haver una època que sí que em costava molt, eh? Arribava el diumenge i ja m'entraven tots els mals. Tot i que m'encantava la meva feina, però hi havia altres situacions, no? Però jo des de fa un temps... És que potser un diumenge estic treballant, estic avançant en els projectes. Vull dir que... Qui ens ha dit que hem de treballar de dilluns a divendres 40 hores?
0: Correcte. Totalment d'acord. A més, jo vaig trigar tant en, per exemple, agafar-me un dimarts i no sentir-me culpable.
2: Exacte.
0: Què dius? Però si després...
2: Jo fins que no he sigut autònoma, això no ho he pogut fer.
0: No, clar, evidentment, quan treballes per un altre és impossible. És impossible no, però és més difícil,
2: exacte,
0: no? És més difícil.
2: Però bueno, conec però igualment... molts autònoms que tenen aquest de...
0: Sí.
2: He de tenir un horari, no puc anar...
0: Sí.
2: Això, no? No puc anar...
0: Sí,
2: jo les
0: no?
2: compres de Nadal les faig entre setmana. Ara, doncs després, potser el dissabte i el de diumenge he d'avançar coses perquè no, els clients han de rebre la seva informació. Sí.
0: Tu i jo no sé si acabarem, eh? Acabarem perquè tenim xerrameca per estona, eh? Però vinga, explica'ns Gavit Consulting com neix.
2: Neix d'una necessitat, no neix d'una il·lusió, eh?
0: Bueno.
2: Neix de que després d'aquests anys a l'empresa familiar, on jo ja liderava el Departament de Tecnologia i Sistemes de Qualitat, una mica un I+D i una solució marrones, que li dic jo, al final és allà hi havia un problema. No?
0: Solució marrones? Bueno, mira, és un títol també.
2: Mira, la meva filla té dislèxia i l'altre dia em deien que els dislèxics, jo crec que alguna cosa tinc, són grans proporcionadors de solucions. Davant d'un problema o d'una cosa, veuen diferents escenaris. I jo sóc així. No? Llavors hi havia aquesta part de que jo disfrutava perquè cada dia hi havia coses diferents, però bueno, hi havia molta pressió, molta ansietat i hi havia bueno, moltes altres coses paral·lelament a la maternitat. Llavors pateix un burnout amb problemes personals i mèdics, vull dir que al final m'ha afectat la salut. Hi ha l'anècdota, pensàvem que venia el tercer. I ho puc dir obertament perquè no me n'amago, perquè crec que s'ha d'explicar.
0: I tant.
2: Perquè sembla que faci por explicar-ho. Doncs sí, vull dir, va haver un moment que li vaig dir al meu home, m'ha buscat un test perquè, no sé, crec que fa 4 mesos que no m'ha vingut.
0: I no era...
2: I jo no me n'havia ni adonat compte, eh? Sé que va ser com un uau, no? Fas allò números... No?
0: Imagina't com anaves, no?
2: El petit devia tenir 2 anys i mig i la gran 5 o 6, es porten 3, llavors era tot, no? I viatjar, perquè, no... després pues, tot va tornar a la normalitat, van dir que havia sigut estrès. Prèviament, ja feia anys, eh? Vull dir, el burnout no ve d'un dia per l'altre, no. El burnout són molts anys, eh? L'embaràs del segon també va ser molt complicat, amb una amenaça de part prematur, on em vaig tirar 2 mesos de repòs absolut, no? Però després va venir el Covid i ho va parar tot, perquè el Covid em va deixar a casa bastant de temps, tot i que nosaltres no vam tancar, però jo podia treballar des de casa. I llavors en aquest moment va arribar un moment ja de molta ansietat, on jo no vaig poder dissimular davant dels nens el meu neguit, un dia ja plorant i tot, i vaig dir, hasta aquí, jo necessito sortir-me, necessito respirar. I vaig marxar de l'empresa sense tenir feina, vaig marxar i dir, però marxo, no va agafar una excedència, necessito marxar. No és només valtros, sóc jo, hi ha moltes coses aquí, necessito marxar. Des d'aquí, quan vas a buscar feina i tens un nen de 6 i un nen de 3, què trobes? Trobes horaris de 8 a 5.
0: Que bé.
2: O de 7 a 3.
0: D'això també.
2: I això, com estàs present en la vida? Jo vaig decidir ser mare per estar present en la vida dels meus fills. Jo tinc molta sort. Tinc els 4 avis, tinc els meus sogres i els meus pares, bé, problema, coses, però bé, que se n'han cuidat moltíssim. Jo no he pagat acollida, no he pagat menjadors, vull dir que amb això tenim una sort, però jo vull estar, jo els vull anar a buscar al col·le. Ja. I vull estar a la tarda amb ells.
0: Vols conciliar, no?
2: Vull estar amb ells, no? El meu home té una feina que és molt... És un taller on allà és impossible demanar una reducció. Ell ara també és autònom, justament. La nostra història va ser... Ens van fer autònoms els dos alhora. I des d'aquí vaig dir que necessitava jo ser autònoma per marcar els meus horaris. Després vaig veure que podia portar molt a les empreses i que realment, no, aquest síndrome de l'impostora va desaparèixer. Vaig dir, soc capaç de fer-ho, no? Perquè la part comercial no l'havia desenvolupat mai i la vaig haver de desenvolupar, no?
0: Doncs te n'has sortit bastant bé, eh?
2: Exacte, no? Però va néixer des d'aquí, va néixer des de la necessitat.
0: Que bé.
2: De conciliar.
0: Que bé.
2: El que no vaig fer, doncs, és buscar què feia, sinó buscar el que jo sabia fer i el que jo feia bé, no? Primer també vaig començar més amb sistemes de qualitat, que potser m'era més fàcil, i des d'aquí també vaig tenir molta sort, hi havia un consultor conegut que ja tenia un projecte i vaig arrencar una temporada amb ells, i vaig poder liderar amb ell un projecte, avançar-lo, fins que, bueno, jo també vaig decidir emprendre més pel meu compte i portar el meu projecte i la meva manera de fer, sobretot.
0: Hi ha moltes coses a posar com a titular, perquè si hi ha dones que ara estan escoltant i es veuen en aquesta situació, perquè és que això és una situació molt comuna.
2: Sí. Malauradament. És molt difícil fer el pas. Sí, jo conec dones que estan en una situació similar i no poden fer el pas o no s'atreveixen, o estan fent les dues. Estan intentant arrencar el projecte i treballar per un no. I a més, maternar.
0: Perquè no és fàcil.
2: No és fàcil.
0: El missatge no és que sigui fàcil.
2: No ho és.
0: El missatge és que ha sortit d'una necessitat. I quan surt d'una necessitat, ràpidament, la ment comença a trobar sortides i camins per arribar-hi.
2: Sí. És veritat que darrere hi ha anys de treballar en un lloc, de contacte, això no ho podem amagar, de contactes i d'experiència i de moltes coses, no? Perquè aquests emprenedors també tenen mèrit, els que surten de la carrera i s'hi fiquen, no? Vull dir, jo aquí sí que hi ha aquesta part de la que dèiem de la humanitat i de la presencialitat, a mi m'ha ajudat molt.
0: Sí.
2: No? Tot el que he pogut
0: construir
2: quan estava assalariada a l'empresa, diguéssim.
0: Portes més de 15 anys en entorns de transformació. Com vas acabar, ho hem comentat una mica, però com vas acabar especialitzant-te en endreçar aquests projectes complexos?
2: Jo crec que és això, que sense saber-ho jo ja sóc bona en això, perquè ja personalment la gent a vegades me presenten problemes i els dic, pues fes això, fes allò, o fes allò, saps? És com sempre contemplo 3 o 4 escenaris i després decideix tu. Que per mi és una de les coses, al final cadascú ha de decidir, perquè si decideixen per tu ni sortirà bé i després si surt malament al damunt tindré jo les culpes i això no funciona així, no? Llavors jo crec que m'he portat l'experiència i tot això, sense adonar-se compte, els meus dos cosins amb tot el que em van anar, no, demanant a l'empresa i donant les responsabilitats m'han portat cap aquí, que és el que dèiem, no? Quan jo acabo el burnout dic, bueno,
0: I ara què,
2: no? I llavors vaig dir, bueno, m'he de gust estudiar, anem a fer un segon màster, i vaig dir, project manager, no? I és el que feia quan l'estudiava, deia, però si tot això... O sigui, vull dir, no vaig tenir cap tipus... Vaig haver d'estudiar, no dic que no. Però no vaig haver tenir molts problemes en entendre el que m'estaven explicant, perquè havia
0: perquè
2: sigut
0: pràctica...
2: el meu dia a dia durant molt de temps, no?
0: Llavors, cap aquí?
2: Cap aquí.
0: Empreses familiars, no? Són les que especialment acompanyes. Per què?
2: Perquè he nascut en ella, no? Jo al final vaig, com dic, amb 16 anys entro a l'empresa familiar, i perquè tenen una essència diferent. I de fet, moltes empreses familiars a les que acompanyo m'ho diuen que les entenc diferent. No? El consultor... Aquell consultor que potser també està especialitzat en empresa familiar, però no l'ha viscut de dins, és que és molt difícil. És que una empresa familiar passen moltes coses. És que jo he sigut capaç de patir una discussió forta amb un cosí i després, el dia següent, veure'ns amb un dinar, un sopar, i allí no ha passat res. No vull dir que els dinars no acabessin parlant de feina, perquè era una de les bronquilles que teníem de l'entorn, a dir, prou, ja. No?
0: Ja.
2: Però hem sàpigut separar-ho, i això no és fàcil, no? I el fet, per exemple, clar, jo era la cosina, no? I allí em deien la prima. Jo m'havia de guanyar moltes vegades al respecte, perquè el ser la família...
0: Clar, això, quan tu entres en una empresa familiar, ho entens perfectament.
2: Entenc perfectament els rols de cadascú. El que ho ha fundat costa molt que marxi, quan els fills l'agafen, la volen canviar, i sempre hi ha la pressió del pare. I això s'ha d'entendre, no? I a vegades un consultor et diu, pues, no hi ha un organigrama, no ets tu el director. Ja, però el meu pare o la meva mare ha fet aquesta empresa, no? I
0: que bé.
2: Li dec un respecte.
0: Tens aquesta sensibilitat,
2: sí.
0: No?
2: I després de les empreses familiars és molt comú que tothom fa de tot. I clar, quan entres aquí i entres a ordenar, això...
0: Fantàstic.
2: T'explota el cap. Tothom fa de tot. Què vol dir? Que un comptable també passa ofertes comercials. Jo això m'ho he trobat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: A mi no m'explota el cap. Jo ho trobo hasta curiós, divertit, com has arribat aquí. Ara vinga, va, anem a ficar-nos serios i anem a definir els llocs de treball i tota aquesta feina, no?
0: Que bé, que bé. Afirmes que qui projecta construeix.
2: Sí.
0: Fins i tot m'has dit que si ho escrius,
2: exacte,
0: a vegades passa, no? Què vol dir exactament aquesta frase per tu?
2: Perquè penso, o sigui, jo al final la meva vida són projectes. Sí, la història amb la paraula projectes és contradictòria també, perquè va haver un temps que l'odiava. O sigui, durant la carrera, que és l'assignatura principal, arriba un punt que és com, he de fer projecte, no? I li dèiem el projecte i estàs hasta el monyo dels projectes, no? I després, sense saber-ho, professionalment el que feia era projectes contínuament, no? Que eren reptes o tal. I per tant, personalment, el mateix. O sigui, per mi, el meu projecte de vida, doncs, compra't el pis, compra't la casa, no? La boda, la maternitat, són projectes.
0: Totalment.
2: Totalment, no? Per tant, si projectes i aquest projecte té coherència, construiràs coses. No físiques, construiràs, no? Canvis, millores... A nivell una família a nivell personal.
0: Quin enllaç tan maco, no?
2: Sí.
0: D'aquesta part professional de l'Anabel amb aquesta part,
2: exacte,
0: personal de l'Anabel, no? Està en perfecte equilibri, que no sempre, no?
2: Costa, costa.
0: Home. I segurament demà igual hi ha un...
2: Un delta baix.
0: Clar. I no passa res.
2: No passa res.
0: Perquè d'això es tracta, no?
2: Sí.
0: La perfecció, no? És...
2: Jo crec que hem de ser conscients de que no existeix, exacte.
0: Sí,
2: i ja està. El que dèiem abans de transitar-la,
0: sí,
2: també hi ha dies que bufo molt, però bueno, doncs forma part.
0: Quina diferència hi ha entre una bona idea o una visió clara i tenir realment un projecte que avança?
2: Una bona idea és això, és una cosa que se t'acut, que pot passar o no pot passar. Vull dir,
0: vale.
2: Una idea pot acabar succeint.
0: Perquè tothom tenim bones idees.
2: Tothom tenim bones idees. També ens les... A vegades nosaltres mateixos ens els lapidem, perquè no sabem, no? I a vegades, per exemple, quan faig moltes auditories de diagnosis amb les empreses, les tenen, però no han tingut temps de plasmar-les i d'escriure-les. A més, això de que els escriguis en un informe i els hi fiquis un full de ruta, al·lucinen i dic, m'ho has dit tu, No me l'he inventat jo, Però un projecte és molt més. Vull dir, un projecte, al final, hi ha una part d'anàlisis, d'entendre què realment vols, perquè una cosa és la idea que vols i l'altra cosa és què realment necessites, sense acabar en una paràlisi per l'anàlisi, no ens podem passar.
0: M'encanta aquesta frase, m'encanta aquesta frase.
2: Després hi ha tot un disseny, anem a veure com això s'executarà, hi ha una assignació de recursos, hi ha una planificació i després hi ha l'execució. L'execució per a mi arriba molt al final. I després hi ha una validació de que això ha funcionat, perquè si executem i no ho comprovem, no? I al final és una roda. Jo sempre ho dibuixo com una roda, que això ha d'anar...
0: I si ara analitzem aquest cercle, no?, que has així dibuixat amb les mans, quin seria el punt que tu creus que les empreses fallen més o s'encaixen més?
2: Per mi el disseny i l'assignació de recursos.
0: Sí?
2: Sí. Sí. Després la planificació tenen clar que han de planificar, però bueno, agafar un Excel i ficar que això es farà tal dia i tal dia, no? Però si tu dissenyes... I l'assignació de recursos crec que és l'altra clau, sobretot a les persones. No si perquè no... li demani... Econòmiques,
0: vale.
2: Perquè moltes vegades vull fer equits i quan li dius el pressupost que té,
1: això no puc, ja, pues no cal que seguim, no?
0: Ja.
1: I l'assignació de persones, no perquè tinguis gent treballant per tu, potser no està ni capacitada, o li has, no? El que parlàvem abans dels temps i dels moments d'aquells equips, aquells equips tenen les seves feines, tot això és un extra que tu li demanes. Mm. I això s'ha de tenir molt en compte.
3: Una altra vegada, aquesta empatia amb l'empresa familiar.
1: Exacte.
3: Perquè, clar, quan hi ha molts recursos...
1: Has de un departament propi.
3: Clar, exacte. Però quan l'empresa familiar ha de treure d'aquí per posar aquí i per d'allò, llavors,
1: sí,
3: clar...
1: I al final, normalment ho acaba fent una persona.
3: Clar, clar.
1: I això també, jo ho he viscut des de l'experiència, i també vaig ser aquella persona que feia moltes coses sola.
3: Clar. No, és fantàstic, Anabel, perquè tens la visió doble que pot ajudar i empatitzar i desencaixar en moments,
1: exacte,
3: molt complicats.
1: I perquè ho he viscut des de l'ex, moltes vegades hi ha coses que, no? I ara tinc una clienta molt recent que em diu, és que com que jo també estic en un burnout, no? M'entens?
3: Clar. És que quan es viu alguna cosa...
1: Ajudar des de l'experiència, no des d'un títol universitari, que també hem d'estudiar, i ens hem de formar,
3: sí,
1: i ens hem de reinventar.
3: Pels nens que s'estiguin escoltant, que s'ha d'estudiar, sí, però estic d'acord, que tot complementa.
1: Exacte.
3: Sí, totalment. Vale, si tinguéssim de fer un llistat de serveis... Que ofereixes, Anabel?
1: Jo ofereixo l'acompanyament a la direcció de projecte, sempre dic la codirecció, aquest és el central, és on no? És el punt de dir, vale, vols fer un projecte, vols fer un canvi, vols fer una millora, vale?
3: Vale.
1: Què són aquests projectes? Aquests projectes són habitualment avui molt en dia la transformació digital, perquè està a l'ordre del dia i s'han de fer, i estic d'acord, però també hi ha la reestructuració de l'empresa perquè ha crescut, no? Hi ha el creixement o el decreixement, no?, d'una empresa, perquè a vegades...
3: El creixement que és treure persones o...
1: O treure línies de negoci, vale. O treure... Vale. No? Perquè al final hi ha empreses que també volen... Ens va mal envalentonar i ara a veure com això ho reorganitzem, no? A vegades han de fer fora gent, està clar. Però bueno, jo no... Aquí, a la part de recursos humans, jo no hi entro. Vale? Després és aquesta part de que jo sé de tot, però no puc ajudar en tot, no? Vull dir que no,
3: fer
1: una mica de tot, diguéssim, no? Llavors, vale. Si hi ha un tema molt concret fiscal, doncs anem a buscar una gestoria que t'ajudi, no? Si detectem. Llavors, aquest és com el core, però previ això per mi sempre hi ha la diagnosi, no? El punt de partida, on estem? Una mirada 360 que jo li dic d'anem a veure on estem. Perquè tu creus que has de fer un canvi, però abans d'aquest canvi potser n'has de fer altres coses, o aquest canvi és massa gran i altres petits... No? T'ajudaran també a anar posant ordre a poc a poc. Per tant, per mi hi ha aquesta auditoria, que en moltes empreses hi ha una auditoria i una diagnosi amb un informe treballat conjuntament i ells després amb això executen sols, que també em sembla perfecte, i després hi ha l'acompanyament, això, als projectes. Després hi ha una línia petita que també acompanya uns sistemes de qualitat, perquè per mi també és una manera de posar ordre.
3: Sí.
1: Certificar-se en normes.
3: Uau. Potent,
1: no.
3: Una manera de posar ordre potent.
1: Clar, després hi ha qui les creu i qui només vol el títol, però bueno, ja tenir el títol, una mica d'ordre ja has hagut de posar, no?
3: Segur.
1: Llavors aquesta línia també és una de les línies que ofereixo.
3: Parlaves que no fas projectes eterns.
1: No.
3: Això m'ha robat el cor, Anabel, perquè és d'una honestetat, no? T'ho dic en sèrio. Perquè ets consultora i, en definitiva, quan més coses col·loques, millor, no?
1: Exacte.
3: En definitiva.
1: Sí, però jo fujo d'aquella consultoria de que si no hi ha feina la creem. No puc. És que no va amb mi. I potser ho he intentat, no ho negarem honestament, perquè al final és el que et ven al mercat, no? De fet, la paraula consultora la diem perquè és fàcil entendre que sóc consultora, però per mi m'agrada més la de direcció de projectes, project manager, no? Hi ha gent que m'ha dit psicòloga d'empreses, arquitecta d'empreses, no? És com, no?
3: Home, doncs arquitecta i psicòloga d'empresa no està... Bueno, psicòloga potser no tant, però arquitecta d'empresa
1: sí, no? És
3: et
1: com...
3: va amb la teva formació.
1: Exacte,
3: i
1: no?
3: És
1: més cap aquí, però és veritat que quan algú li has de dir, la paraula consultora l'entenen. També tinc el repte que moltes vegades empreses familiars han tingut consultors i és com no.
3: Ja.
1: Aquesta d'aquí no ens la traurem mai, no? Llavors per això no? Sempre els dic, això té una data d'inici i una data de final. Amunt i avall, perquè a vegades es pot demorar i es parla, si al final es va demorant doncs, bueno, doncs hem d'anar, però això durarà un any, mig any, no? Per això hi ha una diagnosi prèvia, perquè amb la diagnosi també podem detallar molt. Per tant, per mi és clau, i perquè parlàvem abans de les empreses familiars, és que el consultor etern es pot arruïnar.
3: Que bo. En un sector on la consultoria sovint acaba generant precisament, no?, aquesta dependència,
1: exacte,
3: no?, que és, no sé, és com entrar i formar part d'una part com per sempre i de forma, ara no em surt la paraula, però que sigui per apostar per un model que sempre el consultor estigui present en
2: Exacte.
3: Totes les decisions,
2: sí.
3: No?
2: Però jo, és que jo
3: tu no,
2: no
3: estàs
2: vull...
3: còmoda, no? Perquè dius...
2: Però és que les decisions són seves.
3: Ja.
2: Ja. Jo els hi puc jo normalment els hi ajudo a plantejar escenaris i si em pregunta la meva opinió en algun lloc me puc decantar, però jo tampoc no estic al dia a dia en l'operativa. Jo ho he viscut. O sigui, a mi el consultor em pot dir, ah, però el que estic dia a dia en l'operativa, perquè jo he estat molts tots de vegades cada dia en la mateixa operativa i sé que això no funcionarà per les persones que hi ha, per l'equip, per la cultura de l'empresa, perquè quan vagi a l'alto mando això, no? Llavors, per molt que des de fora les coses veuen molt fàcils, però aquell dia a dia te l'has d'escoltar. I si realment vol fer un canvi que no acaba de veure, l'has d'acompanyar i hem de veure com el fa. Però la decisió ha de ser seva, perquè llavors la podrà portar a terme. I perquè tu en algun moment tenies, encara que siguis consultor, canviaràs de projecte. I llavors allò ja li has deixat amb ell, no? Ell és aquell equip qui l'ha d'executar dia a dia aquell canvi que facis. Se l'ha de creure. No? Llavors des d'aquí penso que els projectes tenen un inici i final. I hi ha empreses que porto des de que vaig començar, però canviant de projecte.
3: Clar. Sí, sí. Amb un sentit.
2: Exacte.
3: Amb un sentit. Treballes en direcció general, has comentat, en comandaments intermitjos,
2: sí.
3: No? I equips interns.
2: Treballo amb tota l'empresa.
3: Amb tota l'empresa. Com adaptes el teu acompanyament? Perquè, clar, no és igual, no?
2: No, clar, treballo amb la direcció clarament, perquè els canvis són piramidals. Si la direcció no els creu, i per molt que digui s'ha de fer, si ella no és la primera en implicar-se, això no funcionarà, Val. Això està clar. Però els canvis després la direcció no l'ha de fer. Perquè la direcció ha de decidir, ha de liderar, no? Ha de pensar, que normalment és qui té les idees. Per tant, hem d'anar escalonant-lo, però també li hem d'anar suport. O sigui, a mi m'agrada que les empreses ser l'Anabel de tal, o sigui, una més d'aquell equip. Jo hi ha gent d'allí que em sé quin dia és el seu aniversari, em sé quin, si té fills, no? Que hi hagi aquesta part de confiança de, bueno, vinga, anem a fer un cafè una estona, no? I poder arribar a ser una persona més del seu equip i que entre ells s'integrin. Llavors, sí, has d'anar adaptant el llenguatge, el que fer, no? Amb la direcció tens parles d'un tipus més potser d'estratègia i amb la part de baix més d'execució. Tot i que s'han d'implicar. Jo sempre dic que per mi la resistència, el canvi no existeix. Existeix la no implicació de la gent.
3: És bona aquesta.
2: Clar, hi ha resistència, sí que n'hi haurà, però si els impliques, si tu sents, no, aquesta part de pertenència, que t'han escoltat en el disseny, en la idea de... No? Per exemple, la selecció de programes informàtics. Has format part de la selecció i has dit el que sí i el que no. Potser no han escollit el que tu volies, però saps per què han escollit aquell? Perquè has format part de la selecció. Segurament que després, quan l'hagis d'aplicar, el faràs anar.
3: Això és com en educació, no?
2: Exacte.
3: Una mica seria comparable, no?
2: Exacte.
3: Quan més impliques els teus fills en les decisions del dia a dia, no? Amb un límit, evidentment, no?
2: Exacte, perquè, si no, això passa igual.
3: Al final, no?, hi ha cert enteniment de per què fem això i no fem l'altre.
2: Sí,
3: no?
2: A les direccions els hi costa a vegades, això.
3: El que passa és que això és molt complicat, a veure, això requereix, eh?
2: Sí.
3: D'implicació i de temps... Per explicar, per motivar, per incentivar, no
2: bueno,
3: sé.
2: En el moment que... No? Jo, sí, sí que requereix, però jo crec que en el moment que, des del minut 1... Clar, jo quan faig la diagnosi m'entrevisto amb quasi tota l'empresa, si són petites. Ja a partir d'aquí,
3: ja
2: que ja els escoltes, se senten escoltats,
3: ja.
2: Sense la direcció al costat.
3: Molt bé.
2: Ells i jo, ja hi ha un canvi. Després, quan ja defineixes quin projecte li dius a la direcció, quin equip de treball hi ficaràs, amb quins rols, tal, tal, tal, i ja els hi dius, vinga, vosaltres fareu això juntament amb l'Anabel, jo, no, el director potser no hi serà tan present, potser jo li escalo, hi ha directors que sí. Jo al director li dic, tu tindràs la decisió final probablement, però escoltem-los al teu equip.
3: Clar que sí.
2: No? Llavors, al final són hores de reunions que van fent que aquell equip es consolidi, que aquell canvi se'l facin seu i passen. Clar, els canvis no són en un dia, ni en una setmana, ni en un mes. Això ho hem de tenir clar, també.
3: Posa'm algun exemple d'algun procés que has portat a terme, que has dut a terme i que aquesta implicació, bueno, sempre ha sumat a favor, no? Però que ha sigut com molt visible.
2: Sí, hi ha un exemple que és una empresa en la que una miqueta feien tots de tot, tot i que hi havia departaments, però estaven com una mica desendreçats, aquests que el comercial també era el comptable, no? I una mica. I aquí simplement, després de l'auditoria de diagnosis, d'identificar els processos, no de la sistema de qualitat, sinó els processos reals, el com esteu fent les coses, vam anar ordenant amb canviar el sistema documental, a muntar un intranet en què ells van contractar un consultor de recursos humans pròpiament perquè els ajudés a reestructurar tota la part, un consultor comercial perquè els ajudés a que els seus comercials... Vull dir que jo em, jo em complemento molt amb consultors propis de l'àrea que detecten, no? En què el seu sistema de treball el volien canviar, el seu ERP, el programa informàtic, un ERP és un programa informàtic, el volien canviar i de moment s'ha quedat, estan valorant potser a llarg termini, però no ara per ara, i hem anat implementant eines puntuals que sí necessitaven en certs departaments que han posat ordre.
3: Directament es nota, reflectit a la compta de resultats?
2: Sí, això ells, i d'aquest puc dir que no fa, potser fa una setmana que la directora, bueno, amb un dinar, que més de tant anem a dinar, em va dir moltes gràcies perquè hi ha molts projectes, no els haguessin pogut executar i jo els necessitava, i a mi m'han donat. Es reflecteix en la compta de resultats i en la tranquil·litat de la direcció i en el control. Perquè ell ara, amb una simple pantalla, sap una part de l'operativa en quina situació està.
3: Clar, i això per a una empresa familiar que pot semblar que no necessiti tanta sofisticació...
2: Però són 100 treballadors, eh?
3: Clar. No, no, i és que
2: amb
3: encara que siguin...
2: Amb 3 delegacions,
3: bueno, 100 treballadors ja és una senyora empresa. Però encara que siguin 10...
2: Necessites el control.
3: Necessites...
2: En el moment que tu tens un treballador...
3: Sí.
2: Necessites un control i una eina de control.
3: Sí.
2: I fer-ho en el moment que tens el treballador, per mi és un error. Fes-t'ho abans, perquè tu també necessites el control. Si jo ara mateix me diries com estan els meus projectes, jo tinc un panell i sé que en quina situació tinc cada projecte que jo ara mateix estic acompanyant.
3: I això és tranquil·litat.
2: És la meva operativa, clar. En un moment sé, jo li dic la magnitud de la tragèdia, en un moment sé, saps? De què he de morir aquella setmana, saps?
3: Clar. I si has de posar doncs, més focus a fer accions comercials, clar, o potser seguiment, o potser...
2: Jo no, això no es pot fer tirant del cap. Això ve del burnout, eh? Parlava abans de l'experiència on vaig decidir que això s'havia d'acabar.
3: Ja.
2: Que havíem de buscar eines, no només pels altres, sinó també per mi.
3: Clar. Perquè, en definitiva, és com tota la vida. Improvisar és
2: agotador.
3: És agotador. Sí.
2: Tot i que hi ha una jo li parlo de la planificació flexible, perquè també planificar i que després les coses no surtin bé, doncs no passa res.
3: Però què és no sortir bé?
2: O no surtin com les havies previst.
3: Ja, però si tu tens una planificació, no? És com dir, doncs, ara, no, nosaltres tenim una planificació de facturar X amb un client X, vale? Potser amb aquell client no surt,
2: exacte,
3: però aquella facturació es converteix
2: en un altre.
3: Exacte.
2: Exacte, però no. Si m'ajuda la facturació, tu si veus que et cau un projecte, et cau una facturació, doncs hauràs de pujar la teva acció comercial, no? Però no serà al final de l'any amb la compta de resultats que et passi la gestoria que diràs, ai, he tingut pèrdues.
3: Clar.
2: No?
3: Clar. I ara l'Anabel de fa 15 anys enrere, que era salariada, que tenia aquesta, no?, aquesta seguretat d'ingressos, ara ets mare, canviaries? Tornaries?
2: No.
3: Aquella tranquil·litat?
2: No. No, ara no.
3: Ara ja no.
2: Tampoc penso que ho hauria d'haver fet abans, perquè no tindria tot aquest rodatge i aquesta experiència, no? Que alguna vegada penso, hosti, ho hagués fet abans, no? Perquè no, la gran, de 6 anys, ha viscut molt d'estrès i una situació molt complicada per ella, no? I el petit ho ha viscut 3 anys, ara viu en una situació molt diferent. Jo sempre dic que els radars són ells, eh? Quan veig que a casa es desboloten les coses, penso, anar a veure la fluja.
3: Molt bé.
2: Algú està passant, no? Però no, vull dir, jo ara no tornaria, però penso que allò ho havia de transitar i ho havia de viure per estar on estic ara. I és veritat, hi ha una incertesa, no sé, jo no tinc una nòmina fixa, però has d'aprendre a viure amb això, no? I has d'aprendre doncs, a fer números, a estalviar, el més que va millor no passar-te, no? Però el temps que tinc per ells, de qualitat, perquè jo podia tenir temps, però enganxada a un mòbil... No? Llavors el temps que jo tinc per ells ara, jo crec que ara és aquest moment. No sé. No sé què passarà d'aquí uns anys.
3: No,
2: però
3: no.
2: Ara...
3: Però aquesta és la màgia, no sabem què passarà.
2: Ara no.
3: Hem compartit l'exemple real, perquè és que anem així una mica, saps? El qüestionari el vaig així cap amunt, cap avall. Però ara, sí, te volia preguntar, tema de tecnologia, no puc deixar-me.
2: No.
3: Clar, superimportant, una de les teves...
2: Una de les àrees importants és transformació.
3: És tecnologia. Explica'ns una miqueta.
2: Per mi la tecnologia no ha de ser mai un objectiu, és un mitjà dels canvis. O sigui, en el moment que algun client m'arriba i em diu vull canviar el sistema, vull implantar IA, no? La notícia que hi ha
3: avui
2: en dia.
3: Ara és implantar
2: no?
3: IA.
2: No? Vale.
3: Per què?
2: Per què?
3: Molt bona.
1: Llavors, per què? Perquè vull millorar el meu control, perquè vull pujar les meves ventes, perquè vull implantar una línia de negoci nova. I no... vale. Llavors, l'objectiu és l'altre. I això és un mitjà, que hi ha de ser. Si la tecnologia hi és i no la podem obviar, i jo fa anys que et dic a gent de digital que no me'n parlis. Jo tinc una anècdota molt bona, el meu home, fa 3 anys. Bueno, just molt en paral·lel, doncs, va obrir el seu propi taller i arriba i em
3: diu... Tots dos alhora?
1: Tots dos alhora, aquí, bé, amb dos nens petits, amb una hipoteca, tots dos alhora. I arriba i em diu, escolta, també el meu sant, em podríeu regalar amb els nens una agenda, a paper. I li dic, una agenda? De paper? Jo? T'he de regalar a tu una agenda de paper? I li dic, no et preocupis. En un moment li havia muntat una aplicació molt facileta. Avui en dia encara amb el Cloud i el ChatGPT és molt més fàcil, no? I ell es va comprar l'agenda, Se la va comprar ell. Ja no la fa anar.
3: Ja.
1: Perquè el mateix, ell està sol, però ell en un moment entrem en una pantalla i sabem què té previst, què té el taller en aquests moments, què té, no?
3: Clar. És que, bueno, hi ha una part romàntica, Anabel. El paper és el paper.
1: Sí.
3: El que passa que sí que és cert que per organitzar un negoci...
1: Jo vaig amb una llibreta i necessito plasmar idees. I jo, com a processos, els diagrames primer els feia en paper.
3: Ja.
1: Però això és una cosa. Però la tecnologia, no, igual que amb els nens petits, jo tinc aquesta dualitat, no? Els nens, què fem? Jo els redueixo la pantalla. Però jo, la meva de 10 sap fer anar la tablet i l'ordinador. No hi puc anar en contra de la societat i dels beneficis que porta. Amb cuidado. El que estan dient de la IA. Amb cuidado. Amb precaució. No? Jo estic molt d'acord en que la IA... ens traurà la part cognitiva. O sigui, jo no li puc ensenyar a ma filla que faci una redacció mia. No, quan ja tinguis capacitat, jo la faig servir i en les meves condicions hi surt.
3: I tant.
1: Gravo les reunions, faig servir l'eina que em fa els informes, tinc llicència de Cloud i de ChatGPT de pago i passo certa informació per allí perquè m'ordeni. Però tot això després té un criteri meu.
3: Bueno, jo veia un article fantàstic que es va publicar a La Vanguardia que comentava que la IA era l'eina fantàstica, fantabulosa i meravellosa per als sèniors. Perquè tot el coneixement que tenien el podien abocar a aquesta IA i llavors el còctel era fantàstic. Sí. Ara,
1: però tu li has de tenir... Jo, per exemple,
3: si tu no poses ingredients bons, no. Al final...
1: I encara que li posis, ara no ho he comprovat, però potser fa un any o dos li vaig passar una norma de sistema de qualitat i unes notes d'auditoria i m'ho va fer malament. No m'ho relacionava bé.
3: Ja. Bueno, igual ara ja sí, eh?
1: Potser ara ja sí.
3: És que és...
1: Però igualment, això no em treu que jo no m'hagi, no? Com a auditora en aquest aspecte de qualitat, jo m'he de conèixer la norma i què diu i què no diu. Que allò m'ajuda? Molt. Que a mi em redueix hores? Moltes. Però hi ha d'haver un criteri humà i hem d'ensenyar als nens a que tinguin criteri, opinió, no? I tota aquesta part. Però no, per contra, no, ma filla sap que existeix el ChatGPT.
3: Evidentment. Evidentment. I a més,
1: i hem fet fotos i les hem canviat i ens hem fet superwomans i hem muntat una de gimcanes. Si m'esteu escoltant, es poden muntar una de gimcanes per les festes d'aniversaris
3: brutals.
1: Amb el
3: ChatGPT.
1: Clar. Tu saps el temps que m'atreu a mi davant d'una festa d'aniversari dels nens haver de pensar proves?
3: Sí, així és.
1: O pels viatges.
3: Així és. Quin punt de maduresa creus que estan les empreses familiars? Amb aquest tema, perquè ja, jo crec que hi ha molta informació.
1: Exacte.
3: I
1: jo crec que estan en un moment de miro la competència, com que ella ho fa, jo ho faig.
3: Ja.
1: No? I reacciono sobre, o m'arriba, no, del gremi que soc, m'arriba, o de les cambres, m'arriba comunicacions, i venga, i implanto això, implanto aquest sistema. Però arriba un punt que això és una... que se'ls retorna, perquè aquesta inversió deixa de ser una inversió i és un cost. Perquè ja no saben, no? Jo he arribat a empreses on per una mateixa procés o per una mateixa necessitat tenien 3 eines i no n'eren conscients. És un quadre fàcil, els hi fiques necessitat, eina, creu, saps? I eren com, uau, i al costat els diners que estan pagant per cadascuna, no? I és l'estalvi econòmic que pots tenir. Perquè no es paren. Perquè veuen una moda i doncs anem a per aquella moda.
3: Clar, és que hi ha molta... Sí.
1: No?
3: Hi ha algun sector en particular que te sentis més còmode?
1: Me sento molt còmode en el sector del transport i la logística, al final he nascut en ell, no? I primer quan vaig sortir em va costar anar-hi, perquè era com, me sentia com potser els hi feia el salt, no? Era com una mica aquesta part, però ara ja fa 3 anys i mig, crec, i és com, jo ja no sé ni, o sigui, a nivell empresarial d'ells no sé res ni ho vull saber.
2: I el sector de la construcció, l'arquitectura, doncs sí, jo crec que també, sí, eh? No? També em crida. De fet, ara tinc algun client d'aquest sector. I,
3: home,
2: i
3: per també, la formació, també, clar.
2: Perquè m'és molt més fàcil. Vull dir, jo hi ha alguns sectors, jo que sé, l'aeronàutica, em va arribar un, li vaig dir, és que integrar-me i conèixer tot el que em costarà molt. No, les empreses de servei al final són fàcils, no? Bueno, fàcils, no hi ha res fàcil, però vull dir, potser és algo que pots més saber, no? Empreses, tot l'entorn de la construcció, maquinàries, totes aquestes, al final potser van una mica relacionades, però sí, sí, sí, en aquests sectors me sento gust.
3: I així, pregunta general, creus que és un bon moment per tenir una empresa?
2: Jo crec que sí, eh?
3: Sí?
2: Jo penso que al final és aquesta part també d'inversió de futur. Vull dir, jo, perquè estic jo sola, i jo vaig prendre la decisió, mentre tingués els nens petits, de no créixer en equip.
3: I era la següent pregunta.
2: No, perquè...
3: Fins quan estarem amb Anabel versió 0-1?
2: Un temps, sí? Perquè tenir un equip sota és una responsabilitat important. No vol dir no tenir col·laboradors, això en tinc molts, i puc fer projectes conjuntament, i de fet em faig, això és un altre tema. Però un equip sota meu contractat...
3: Una sòcia, no? O un soci? Això ja són paraules...
2: Un soci ja crec que no.
3: Vale.
2: Però sí que penso que en algun moment sí que haurem de fer-nos el plantejament. Al final
3: és un projecte que es va iniciar d'una manera. Exacte. I que ha anat creixent.
2: No, i que algun dia el pots vendre, és un...
3: Ah, un actiu.
2: Un actiu.
3: A mi no surten les paraules, a tu no surten els conceptes, estem
2: un
3: molt
2: actiu.
3: Bé.
2: No, jo això els explico a molts dels meus clients que potser estan amb familiars i no els hi segueix la generació. No per això la deixem caure.
3: Clar que sí.
2: Anem-la a deixar bé per vendre-la.
3: Arribem al punt final, Anabel. Hem parlat de tantes coses. Gràcies. On et troben? Ràpidament.
2: On em troben a LinkedIn i a Instagram.
3: A Instagram. Doncs, queda dit. Jo deixaré el copy, totes les teves referències perquè t'ho puguin trobar.
2: Molt bé. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Anabel. Tarda. Fins aviat.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Ringle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fons del cos han indicat que a la causa de la combinació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya dels propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes a Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
6: Es basa en certeses com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
5: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar, a banda de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.

0: Informació local.
1: L'Aula d'Extensió Universitària fa la conferència inaugural del curs 2026-27 i durà a terme aquest dijous amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, que parlarà justament de la dimensió nacional del Parlament. Aquest dijous és una xerrada, una conferència oberta a tothom. No és exclusiva per les persones associades a l'Aula d'Extensió, sinó que està oberta a tothom que vulguin escoltar el president del Parlament de Catalunya aquest dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni. I Òmnium organitza una nova sessió del Paraulògic. És el quart

0: francesa del 2025, comèdia dramàtica que té la música i la relació entre quatre virtuosos de l'Stradivarius com a tema central d'aquesta proposta del Cineclub Los Músicos, el dissabte a les 8 del vespre, horari diferent a l'habitual, dissabte a les 8 del vespre al Teatre de la Penny. Les entrades anticipades les podeu comprar al web Entràpolis i si no també podreu comprar entrades a la mateixa taquilla del teatre. I aquest dimecres hi ha una conferència per parlar del riu Llobregat i el Delta davant de l'ampliació de l'aeroport. Hi ha una xerrada que es farà a la Federació Obrera a la tarda a càrrec de José García de Depana, parlarà del Delta del Llobregat, la part jurídica. Josep Lluís Moner del CEPA destacarà la connectivitat ecològica del Delta, el Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei, i Montserrat Gené de Depana parlarà de la mobilització que hi ha convocada pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la Ràdio Nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Comencem, doncs, el programa d'aquesta setmana, el qual comencem escoltant un fragment, jo diria que molt conegut, com és el fragment Un di felice de la Traviata de Giuseppe Verdi. Sentirem aquest fragment d'Un di felice amb unes veus molt estimades per nosaltres, com és la de Jaume Aragall en el paper d'Alfredo i Pilar Lorengar en el paper de Violeta. Sentim aquest Un di felice per començar el programa d'aquest dilluns.

Bé, hem començat el programa amb aquest duo tan bonic de La Traviata de Giuseppe Verdi, aquest duo tan bonic que ens han interpretat aquestes veus també tan estimades per nosaltres com va ser Pilar Lorengar i Jaume Aragall. Hem sentit un Di Felice de La Traviata i ara anem a fer un petit salt, anem a escoltar una veu del present. Anem a escoltar a Juan Diego Flores, que com saben vostès ara és el tenor de el tenor espinto, el tenor líric de moda, perquè és que realment té una veu i un molt bonica i un fàcil agut. L'escoltarem amb un fragment de l'òpera Semiràmide de Rossini. Aquesta obra, que és una òpera en dos actes de Gioachino Rossini, encara que ens sembli que això de dos actes sigui poca cosa, en realitat no ho és. És una òpera que gairebé dura 4 hores, però tot ella és molt bonica. Aquesta temporada passada la vam fer en plan concert en el Liceu i realment vam sortir tots meravellats de la música de Rossini, aquesta música tan variada, aquesta música tan difícil per altra banda però tan bonica. Escoltarem doncs, no m'entretindré ara a explicar tot l'argument d'aquesta obra perquè estaria més estona explicant l'argument perquè és bastant confús, que no pas la durada d'aquesta òpera. Doncs ara el que farem serà escoltar aquesta veu tan bonica de Juan Diego Flores que ens interpreta l'esperança più suave e già quest'alma lusingiava. Escoltem doncs aquest fragment del Semiràmide de Rossini. Sentim-ho.

Hem pogut escoltar aquesta veu fresquíssima de Juan Diego Flores amb aquesta escena d'aquesta òpera Semiramide de Rossini, aquesta ària, l'esperança più suave, ja questa alma lusingava. Hem sentit, doncs, la interpretació de Juan Diego Flores i ara, doncs, deixem una mica l'alegria perquè ara entrem una mica ja en drama. Ara, això sí, també amb música molt bonica. Escoltarem ara un duo amb unes veus també, podríem dir, una mica de que ja fa uns quants anys que ens van deixar, però que continuen fresques amb aquests enregistraments. Ens anem a escoltar un fragment de l'acte quart d'Aïda, de Giuseppe Verdi, i és el fragment Ja i sacerdote adonant-s'hi, és a dir, és el moment en què han agafat Radamés, que el creuen traïdor de la pàtria perquè ha deixat escapar precisament Aïda i el seu pare, que era el rei enemic, i aleshores, lògicament, serà jutjat. Aquest duo, ens trobem que Apneris, que està enamorada de Radamés i el que vol és salvar-lo perquè sap que està molt perdut i li demana que es disculpi, però és clar, en Radamés, per defensar Aïda, doncs no es disculpa, calla tota l'estona. Ja sacerdote adonant-s'hi, és a dir, que ja els sacerdots s'estan reunint per fer el judici. Sentirem aquesta escena de l'Aïda, de Giuseppe Verdi, que serà Amneri, serà Sandra Warfield, i el Radamés serà James McCracken. Sentim-ho.

Hem pogut escoltar aquest fragment, aquest jai sacerdote d'Unansi, de la ira de Giuseppe Verdi. Continuem encara amb Giuseppe Verdi. Sentirem ara un altre duo, però serà un duo entre tenor i baríton. És el duo Solemne Inquestora, que pertany a la Força del Destino. No entrarem en detalls ara del que representa aquest moment, però el seu dia ja l'explicarem, perquè és molt interessant. Sentirem el Mario del Mónaco en el paper d'Alvaro i Ettore Bastianini en el paper de Carlo. Sentim-ho.

Aquest era aquest duo Solemne Inquestora que l'han interpretat Mario del Mónaco amb la seva gran veu en el paper d'Álvaro i Ettore Bastianini en el paper de Carlo. I ara tornarem a sentir la veu de Juan Diego Flores i l'escoltarem amb una cançó, el podrem escoltar amb una cançó d'una òpera d'aquestes òperes bufes, que és Il Matrimonio Segreto. Sentirem el fragment Pria quest punti, il cielo aurora, que és el moment que es podrem escoltar. És una òpera de Cimarosa, i en el qual pues, aquesta òpera és molt, hi ha bastant de cosa estranya, però lògicament acaba bé. El matrimoni secreto és una parella que estan casats en secret i però volen fer casar amb ella amb una altra persona rica, i és clar, això no pot ser. Escoltem doncs aquest fragment que canta doncs del matrimoni secreto de Cimarosa, Pria quest punti in cielo l'aurora, i tornem a sentir a Juan Diego Flores.

Hem sentit aquest fragment del Matrimonio Secreto de Domenico Cimarosa, que l'hem pogut escoltar amb les veus de Juan Diego Flores, i acabarem el programa amb un dels duos més bonics que s'han escrit, d'aquests duos amorosos que s'han escrit en el món de l'òpera, com és el Jean i la Nota Densa, que és el duo d'amor entre Desdèmona i Otelo, és a dir, estic parlant de l'òpera Otelo de Giuseppe Verdi, i sentirem les veus de Renata Tebaldi com a Desdèmona i Mario del Mónaco com a Otelo.

I he acabat així el programa amb aquest duo tan bonic, ja en el Note Densa de l'Otelo de Giuseppe Verdi. Realment hem pogut escoltar avui unes veus que ja ens han deixat ja fa temps, però que podem constatar encara que eren unes veus magnífiques. Quan es parla de Mario del Mónaco, a vegades doncs es diu això, aquesta veu tan potent, però no en tenim un testimoni. En canvi, així amb els enregistraments podem constatar que efectivament la veu de Mario del Mónaco era d'una gran potència, era un gran Otelo, i també podia haver sigut, també era un gran Radamés, encara que avui no l'hem escoltat amb la ida, però també va ser un gran Radamés. Hem escoltat aquestes veus del passat, també hem pogut escoltar la veu de Juan Diego Flores, que és molt diferent, però és clar, el que canta un no ho pot cantar l'altre. Per això va bé tenir veus de tota mena. Bé, hem escoltat doncs el programa d'avui, espero que els hi hagi agradat. Hem entrat en el món de l'òpera d'aquests duos i espero que els hi hagi sigut de l'agrat de tots vostès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol, abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado suficientes muestras, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Y el ministro de Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat el Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
3: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
1: Encara 2 apunts, un de l'economia catalana que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.

0: Informació local.
1: El Foment continua amb la programació d'activitats per aquest cap de setmana. Divendres a les 9 del vespre, espectacle Mickey de Kai. El dissabte a les 8, Remember Show, ball amb música dels anys 70, 80 i 90. I diumenge a la tarda a les 6, recita el concert de Montserrat Martí Cavaller. Les entrades anticipades pels espectacles, com sempre, al web Entràpolis. I diumenge arriba la 47a cursa popular de Sant Miquel, que organitza l'Ajuntament com a programació, com ja és habitual, de la Festa Major. Hi ha la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil i la familiar. Si voleu apuntar-vos, hi podeu fer-ho al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. La cursa és diumenge, la primera sortida a 9:15 i fins a les 12 s'aniran fent els diferents recorreguts. Sortida des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. I diumenge, d'alta baix, comença la programació de la temporada amb el grup La Rauxa, que fa un estil musical, un projecte musical que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. És el concert de Festa Major, concert especial al pati de Can Ametller, amb entrada gratuïta diumenge

dels grallers, dels matussers, de l'esbar, també dels dimonis i el cuc, l'enxuscat, etc. Tots els elements característics de la festa major. La podeu visitar fins dijous de 5 a 8 del vespre a la planta baixa del molí. I la farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
1: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Florier i avui ens acompanya Alexandra Vila Busquets, jurista, mediadora ètica, cap de l'àrea dels serveis jurídics del Consorci Públic Institut Metròpoli de l'àrea metropolitana de Barcelona, això que dic tan llarg, després ens ho explicaràs més, i sobretot, fundadora d'un espai que es diu Legalment Conscient, que va començar a caminar el 10 de desembre de 2025 i que vol una mica apropar el dret a les persones, no?, i posar una mirada una mica innovadora, que no sigui tan freda, diguem-ne, no?
1: Sí,
0: o com és això?
1: Posar més consciència.
0: Més consciència. Bueno, ens ho parlaràs. Primer de tot, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies, bona tarda, Vigo.
0: Molt contenta, perquè avui inaugurem temporada.
1: Sí.
0: La sisena.
1: Són moltes, eh?
0: La sisena. Déu-n'hi-do, Eli, que Eli Arjona, que està també des del principi a la part tècnica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt contenta, a més de, bueno, d'inaugurar-la amb tu.
1: Igualment.
0: Perquè trobo que, bueno, que és molt interessant tot el que has fet i com has arribat fins aquí, que és el que coneixerem una mica avui, i aquesta mirada una mica innovadora del dret, en un moment en què bueno, sempre ha sigut el dret una cosa així...
1: Freda, no?
0: Sí.
1: Tothom veu els advocats com freds i...
0: Sí. A més, com que és una professió com... És a dir, ja hi havia advocats o que se'ls considerava advocats com molt antigament, no? Vull dir, les lleis és... La regulació de la vida és una cosa que l'ésser humà suposo que és ancestral i, per tant...
1: I tant, ve de l'època grecollatina ja, no?
0: Sí, sí.
1: Parlem de fa molts anys enrere.
0: De molts anys enrere. Per tant, vull dir que és una professió que no és nova.
1: No.
0: I com es posa mirada nova amb una professió tan antiga?
1: Doncs modernitzar-la una mica i sobretot basant-la en poder ajudar les persones amb una normativa que és molt feixuga, no?, i que costa molt d'entendre, i doncs explicant-la d'una manera molt més fàcil, molt més entenedora, ajudes a que prenguin decisions conscients a la seva vida.
0: Perquè de vegades no les prenem.
1: De vegades no les prenem.

0: clar.
1: No l'esperem. Ara explicarem per què vas arribar aquí i ho desenvoluparem una miqueta més. L'Alexandra, ets de Molins de Rei...
2: Nascut a Barcelona, però filla adoptiva de Molins de Rei. Adoptada. Porto molts anys, sí.
1: Com sempre dic, aquest és un programa que es fa a Ràdio Molins de Rei, però que té projecció internacional, perquè després ho pengem a tot arreu, eh? Per tant, des de l'ús local parlem de coses que són d'interès general, més enllà de les fronteres municipals, volia dir. Perquè aquí es fan coses molt interessants, com això que fas tu. Per tant, tu ets... vas arribar aquí, i per explicar una mica la teva trajectòria, per què arribes al dret? No? Explica'm una mica. Si jo et pregunto, qui és l'Alexandra Vila Busquets?
2: Bueno, vaig arribar al dret perquè era molt bon estudiant de lletres. Tenia un molt bon profe de llatí, que per ser ha tret un llibre, actualment. I amb...
1: Com es diu? Ja que ho dius.
2: Jordi Rincón.
1: Ah, molt bé.
2: La saviesa dels clàssics, el seu llibre.
1: Ah, molt bé.
2: Molt interessant.
1: Mira, tot i que sigui un senyor, el recomanarem.
2: Exacte.
1: És broma.
2: No, és molt interessant i més per adolescents.
1: És broma.
2: Era més bona en lletres que en ciències. Em va agradar molt apuntar-me a lletres pures, vaig fer grec i llatí, destacava molt en grec i llatí, i li vaig dir que volia fer filologia clàssica, i em va dir, ni parlar-ne. Tu vals per molt més. Vull dir, fes una altra cosa que t'obri més portes. I, bueno, vaig decidir fer dret.
1: Aquí també va aparèixer un personatge que ara els que som allò, com diríem, a filla puretes, sabem qui és, els joves segurament no, que és l'Ally McBeal.
2: Totalment.
1: Que era una sèrie... Que no me'n recordo ni com es deia la sèrie, Ally McBeal.
2: Ally McBeal es deia la sèrie, sí. Ella
1: quan
2: i...
1: només hi havia una tele, no? Bueno, que tu ets molt jove. Perdona, això ho devies recuperar més tard. O eres molt jove.
2: Sí, bueno, però jo havia vist el Perry Mason en blanc i negre.
1: Clar.
2: I també era inspirador, sí, sí.
1: Clar,
2: el que passa que l'Ally McBeal ho posava més, no?, amb un to més romàntic. Romantitzava el dret, no? Llavors,
1: clar,
2: bueno, pues, era més... Les noies es sentien més identificades.
1: De poder. Bueno, que és, la importància de tenir referents, encara que siguin televisius.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé,
2: sí.
1: I abans decideixes tirar pel dret, vas a la Pompeu, no?
2: Sí.
1: La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i cap a on tires quan acabes? Perquè dret és molt ampli.
2: Sí, em vaig voler especialitzar en una branca que és dret de família, era la que més m'agradava, i bueno, una mica perquè jo crec que em va influir la meva experiència familiar. Soc filla de mare soltera i d'avis separats.
1: De la Maria Assumpció.
2: Exacte.
1: Vila.
2: Maria Assumpció Vila, i d'avis separats en la seva època.
1: Que això, llavors, això no era massa habitual.
2: No. No era massa habitual. Llavors suposo que d'alguna manera em va influir. Bàsicament perquè la meva mare i els seus germans van viure una separació una mica traumàtica a l'època. No? Eren...
1: A les pares, vols dir.
2: Sí, en aquell moment doncs, separaven fills, germans... Bueno, es feia sense tot... Bueno, sense
1: no
2: cap,
1: es tenia en compte.
2: No es tenia en compte els fills.
1: Les emocions, diguem-ne.
2: No, no. Importava la gent gran i com se'n sortia o de qualsevol manera. I també era una època complicada. Estava mal vist separar-se.
1: Sí.
2: Era més...
1: Bueno, jo ho recordo, la meva classe. Bueno, jo que tinc ja una edat i filles grans, molta més edat que tu. Però jo recordo que no hi havia ningú que es separés.
2: No.
1: Bueno, que era una cosa molt estranya, no?
2: Sí, sí. I a la meva època tampoc hi havia gent amb mares solters. Vull dir que era tot molt més...
1: Bueno, veníem del franquisme o diguem-ne que...
2: Més clàssic, sí.
1: No? I recordo la meva mare que ve del franquisme i per tant d'una manera d'entendre la dona que s'ha d'aguantar tot a casa i per tant no hi havia
2: Correcte.
1: Separacions... Bueno, m'estic enrotllant jo com si fos l'entrevistada.
2: No,
1: jo,
2: no,
1: que no,
2: no
1: és
2: està molt
1: cas,
2: bé.
1: Que no és el cas.
2: No, i econòmicament tampoc era diferent. La dona tampoc estava independitzada.
1: Clar.
2: I això era un factor molt important.
1: Sí.
2: Bueno, és un factor molt important avui en dia també,
1: Sí, jo crec que avui en dia també ho és una mica, no? I llavors els teus avis es separen, l'àvia Pepita.
2: L'àvia Pepita,
1: que també és una referent a la teva vida.
2: Bueno, sí, perquè ella venia d'una família benestant, ella va poder fer carrera musical en el seu moment, va ser cantant d'òpera, soprano, i bueno, va cantar amb la Victòria dels Àngels, vull dir, va tenir una trajectòria...
1: Reconeguda?
2: Sí, una mica reconeguda. I quan es van separar, el meu avi doncs, la va deixar una mica econòmicament malament. I va tindre que remuntar la seva vida muntant-se una carnisseria al poble.
1: O sigui, es va reinventar.
2: Es va reinventar, sí.
1: Bueno, molt valenta.
2: Molt valenta, sí, per l'època, sí, sí.
1: Que bé, què tens tu d'ella? Què recordes que tens? O què penses que tens?
2: No sé, l'esperit de superació, suposo, sí.
1: Que guai.
2: I de la meva mare també, Bueno, jo he conviscut amb moltes dones, perquè he viscut amb la meva mare, la meva tieta i la meva àvia. O sigui,
1: hem sigut... Com es diu la teva tieta?
2: Mercè.
1: Mercè, molt bé.
2: Sí.
1: O sigui, amb la Pepita, amb la Mercè i amb la Maria Assumpció.
2: Sí.
1: Molt bé, i tres dones que han deixat amb tu una manera de ser i et van enfocar cap a una manera...
2: Tres dones autònomes.
1: Exacte.
2: Cadascuna amb un negoci. La meva mare amb un negoci de botiga creativa i la meva tieta amb un restaurant i la meva àvia amb una carnisseria. O sigui, sí, sí.
1: Emprenedores.
2: Emprenedores, sí.
1: Que sembla que sigui fàcil i no ho és pas.
2: Gens.
1: Perquè la mirada social encara ha pesat durant molts anys i encara a vegades costa. Ara,
2: sí.
1: No? I això fa que tu decideixis tirar cap a aquesta branca de dret familiar, que és el que estàvem explicant.
2: Exacte.
1: Molt bé. I per què? Perquè volies què?
2: Bueno, volia canviar una mica... Volia ajudar a que, doncs, quan la gent es separés, doncs, tingués una separació el millor possible. M'interessava també la infància, que pues, tinguessin tots els drets protegits, una mica, doncs, que ho visquessin d'una manera molt més sana.
1: Creo que
2: i menys, menys dolorosa que recordo de la meva mare, no? Com clar. Si diguéssim.
1: Bueno, i aquesta, aquesta decisió, fas la carrera, però al final la vida te porta cap a altres camins.
2: Sí, perquè el món del dret és complicat i si no tens un padrí és difícil. Vaig fer passantia uns anys, vaig estar en despatxos de dret de família, d'adopcions, però finalment també, doncs, bueno, vols muntar la teva família i el sou de passant no,
1: no
2: dona de sí.
1: No dona.
2: I me'n vaig anar a banca uns quants anys.
1: I aquí sí, vas veure una cara molt negra del dret. O no
2: vaig veure una cara molt negra de, sí, del dret i de la manera de treballar, no?, en banca. Un món molt comercial, molt pensat, no?
1: I desnonaments immobiliaris?
2: Desnonaments immobiliaris també vaig fer, sí, sí. També no em sento fer. Gens orgullosa d'aquesta
1: bueno,
2: etapa,
1: jo,
2: però...
1: Jo ho faig sense judici, eh? En el sentit descriptiu, que al final suposo que són decisions, que les raons que hi hagi darrere no hi entrarem, però que el moment de fer aquella funció és un moment difícil.
2: Era supervivència, no? De, bueno, ja treballar d'alguna cosa, però realment no em sentia bé fent aquest tipus de feina.
1: I et sí. vas reinventar?
2: Bueno, em vaig reinventar i la vida em va portar a que el banc fes un ERE i fos la meva oportunitat, no? Vull dir, la vida et porta, a vegades quan tu no esculls, la vida decideix per tu, una
1: sí.
2: mica.
1: I vas tirar cap a?
2: Vaig tirar primer al sector immobiliari, que tampoc uns anys, i finalment me'n vaig anar cap al món públic.
1: Molt bé, que és aquí on estaves, que ho estàvem explicant, que em sembla superinteressant el que feu amb aquest consorci Institut Metròpoli de l'AMB, que és l'àrea metropolitana.
2: Sí, és un ens dependent, però també hi participa...
1: Dependent vol dir que penja de l'àrea metropolitana.
2: Penja de l'àrea metropolitana, però tenim altres administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat també hi participa, l'Autònoma, la UPC, perquè és un institut d'investigació i recerca. Fem estudis per millorar les polítiques públiques de l'àrea metropolitana en l'àmbit social, des de mobilitat, sostenibilitat, governança, cohesió i seguretat ciutadana, habitatge, perquè l'Oficina d'Habitatge a Barcelona també depèn de l'Institut, i l'Institut de la Infància i l'Adolescència. Tots són estudis que s'envien a les administracions públiques, la majoria, després hi ha projectes europeus i altres tipus de projectes, perquè tinguin eines per millorar.
1: Que xulo.
2: Sí.
1: Bueno, jo penso que analitzar és important.
2: És molt important, sí. Tenir dades de com funciona la societat per poder millorar els seus drets, en certa manera, no?
1: Cap aquí.
2: Cap aquí.
1: I dels estudis que... Bueno, tu portes l'àrea legal, que suposo
2: jo porto,
1: que...
2: Sí, jo sóc la responsable de serveis jurídics. Exacte. Jurídic. Jo faig un acompanyament jurídic als seus procediments administratius, contractació, convenis... També sóc secretària del Consell de Govern, llavors em toca anar a les reunions del Consell i, bueno, dono una mica de fe pública i faig un acompanyament i assessorament legal una mica als òrgans de govern.
1: Però veus una mica els projectes que hi ha.
2: Veig els projectes. I la importància que tenen, i clar, doncs...
1: Això volia que expliquessis una mica. Per què és important investigar, creus, en el teu, en polítiques públiques, des del teu punt de vista?
2: Doncs perquè és important, perquè és necessari per saber d'on comencem a implantar aquesta política, no? Vull dir, què és el que necessitem? Per saber el que necessitem, hem de tenir unes dades prèvies.
1: Objectives.
2: Objectives, sí, no subjectives. No, els polítics haurien de basar-se en...
1: Més en informes.
2: En més informes.
1: Coses sí. Bueno, ara la intel·ligència artificial sembla que és més fàcil tot.
2: Bueno, aquest és un problema que tenim al Consorci, el de la intel·ligència artificial. De fet, estic fent un curs d'intel·ligència artificial perquè, bueno, és un tema una mica complicat. Sí. I esperem que el tinguem controlat, no? Perquè potser se'ns pot anar de les mans. Bueno, més que res són investigadors, sí, docents, gent molt estudiada, que, clar, utilitzar la intel·ligència artificial doncs pot ser perillós. Hi ha una part que sí, que dona més eficiència, però hi ha una part que...
1: Bueno, aquesta setmana ha sigut...
2: Que et fa perdre credibilitat i facultats a tu mateix, no?, una mica. Sí, i això és molt important tenir-ho en compte.
1: Estem en un moment revolucionari, molt, crec, en aquest sentit. En tot cas, esteu fent en aquest consorci públic, que són, bueno, són entitats que a vegades no es coneixen i que és una feina que trobo que també és molt important explicar-la.
2: Sí, treballem per ajuntaments petits, també, a Granollers, Badalona... Bueno, petits, bueno, no són petits,
1: Badalona,
2: però...
1: Més gran, sí,
2: a veure si l'Ajuntament de Molins de Rei també ens fa algun encàrrec. Ens fa algun encàrrec.
1: Segur, escolta, des d'aquí, molt bé. I llavors, en paral·lel amb això, vas decidir, que és el que volia que expliquessis avui una mica, no?, que va néixer aquest espai el 10 de desembre, però suposo que té uns antecedents i té un per què, tirar cap a aquesta, bueno, aquesta especialització en paral·lel a la teva feina, diguem-ne, o complementàriament, que és la mediació ètica, no? I llavors, mediació ja sabem què és, a més, jurídicament... És, hi ha la nova llei que obliga, no?, que abans dels litigis, sí, la gent intent, bueno, que s'intenti mediar a veure si les parts arriben a un acord,
2: sí,
1: però tu li poses un cognom, que
2: sí,
1: és ètica.
2: Bueno, o conscient, sí. Li poso aquest cognom perquè considero que, bueno, no és només fer com a mediadora, com una advocada i ser fred, no?, i arribar a un acord. No és que sigui senzill, no?, però si posem una mica de escoltar les emocions i veure què necessita cada part, doncs és aquí on tenem a la consciència i a l'ètica, no?, de tenir l'ètica de que s'arribi a un acord just per les dues parts.
1: I això com es fa?
2: No és fàcil. Doncs molta escolta activa, no?, molta escolta. També crec que donar una mica de suport emocional, perquè és un procés complicat el de la separació. I fer un acompanyament també des d'un punt de vista no només legal, sinó en pròpia persona. Jo també sóc una dona divorciada, ja fa uns anys, em vaig divorciar i vaig fer una mediació, i que serveixi jo com a exemple, també els hi donen a ells doncs una... No, una pauta,
1: una referència.
2: Una referència, sí.
1: Quina és la part més difícil? Perquè la mediació ètica o la mediació legalment conscient a la que tu t'estàs dedicant en paral·lel a la teva feina, diguem-ne, en el Consorci Públic, té molt a veure amb les separacions, no amb altres tipus de processos, o també?
2: A veure, en el Consorci també faig servir la mediació, no per separacions matrimonials, perquè ja no se'n fan, però sí per arribar a acords institucionals. Evidentment, la mediació sempre ajuda. És una manera d'entendre...
1: I la part de conscient com l'afegeixes?
2: La part de conscient és de posar-li l'emoció, no?, de donar la consciència a la persona de que pot utilitzar el dret per arribar a tenir allò que vol, no? Una mica seria això, per arribar a l'objectiu que vol. Objectiu sempre que sigui beneficiós per amb dues parts, perquè per això mediem.
1: Posa'm un exemple, o anem a la part de... O sigui, que, per exemple, quins són els errors que habitualment... O sigui, quan tu arribes aquí, en què creus que pots ajudar més? Tal com està el panorama general, diguem-ne. O tal com funcionen les coses actualment.
2: Bueno,
1: posem-ho així com a concret.
2: Jo crec que rebaixar una mica el malestar emocional que comporta el divorci, que fa que decideixis coses que després saps que no seran viables i que igual poden perjudicar, sobretot quan hi ha fills, no? Això és posar els fills davant de tot. O sigui, els infants han d'estar molt, molt protegits en aquests processos. De fet, és per això. Vull dir, són el puntal, no? Llavors, és molt important que els pares estiguin d'acord perquè la criança dels fills, un cop separats, continua. Jo soc molt defensora de la custòdia compartida. Crec que és el més sa pels fills. Després hi haurà casos específics de violència de gènere, abusos, en els que no és possible i és impossible, no? Però si hi ha un bon pare i una bona mare, ho poden continuar sent per separat. hi haurà moments que hauran de continuar junts amb determinades coses, no? Els fills són per tota la vida.
1: Clar.
2: Doncs en moments especials, decisions d'escola, decisions d'universitat, casaments, hi ha molts moments que si els podem compartir d'una manera més benestant, més pausada, doncs jo crec que és millor per tota la família. Al final ens separem i no es trenca la família. Per mi es redefineix, no? Es construeix d'una altra manera, però continua.
1: Els lligams.
2: Els lligams continuen.
1: Sí, sí. I els que estan d'acord, seran estar d'acord de principi, però els que estan enfadats, jo crec que és molt difícil que acceptin un procés de mediació. O no, o això és un tòpic.
2: Bueno, de vegades és un tòpic i de vegades no. El problema bàsic de no estar d'acord és l'economia. És un dels problemes puntals. No? Hi ha un desequilibri econòmic, no? Perquè moltes vegades doncs, hi ha un desequilibri econòmic en la parella i la gent no és capaç d'entendre que quan hi ha fills aquest desequilibri s'ha d'equilibrar en les dues parts, no és jo em separo, me'n vaig i tu ja t'ho faràs, no? Perquè l'altra persona ha d'estar amb els teus fills també, no? Doncs ha d'haver-hi aquest equilibri i això de vegades costa de fer entendre a segons quina part.
1: Això és el puntal.
2: És el més difícil, jo crec.
1: Qui paga què, diguem-ne,
2: sí.
1: No?
2: Qui paga què o qui es queda a casa, qui marxa, això és la part més difícil. Sí.
1: I amb aquest espai de... Ai, que no ho vull dir bé, de legalment conscient, com articules tu, o sigui, la gent com s'atansa amb aquest espai, o com estàs fent aquesta feina?
2: Bueno, ho faig bastant... Tinc el meu Instagram i després col·laboro també amb la Casa Bosch, em cedeixen l'espai, que és un espai molt bonic i molt acollidor i molt pausat per fer allà les mediacions, i bueno, una mica fent col·laboracions i una mica Instagram, no?
1: Vas cap aquí.
2: Sí.
1: I quines... O sigui, la part econòmica és una de les més difícils, quines serien els altres factors que són difícils de remuntar?
2: Bueno, el tema de la custòdia dels fills, de vegades els dies, potser per logística familiar segons no, el treball un treball a l'altre, una mica serien els més puntals, i la divisió del patrimoni familiar també de vegades pot comportar problemes, sí.
1: Sí. I quin consell dones tu amb algú que es vol separar? Perquè quan un es vol separar igual l'altre no vol, que això també deu ser un dels temes.
2: Clar,
1: no.
2: Sí, o sigui, també pot passar.
1: Separacions de mutu acord, no sé jo si n'hi ha moltes, o potser si al final.
2: Últimament n'hi ha més.
1: Sí?
2: Últimament n'hi ha més. Jo crec que la gent està més preparada a viure-ho d'una manera més sana, no?
1: Vull dir... Que no en l'època de sí. Les nostres mares o de més
2: sí.
1: Enrere.
2: Sí. Sí, sí, al final és un procés com un altre, vull dir, no s'ha de viure malament tampoc. L'hem d'intentar viure el millor possible. Perquè la vida continua.
1: Uh-huh. I el teu paper concret és escoltar les parts?
2: Exacte.
1: I?
2: Proposar alguna cosa, però sempre ho deixo, o sigui, la decisió final sempre és d'ells.
1: Però tu ets advocada d'alguna de les parts o ets la mediadora només?
2: No, jo em presento com a mediadora i advocada de tots dos. Va. És a dir, en el procés de mediació es fa una mediació prèvia, però després, evidentment, si hi ha un divorci, si estan casats legalment, doncs s'ha de fer un divorci legal, llavors s'ha de presentar una sentència. Ahir s'ha de presentar una demanda, amb la qual després hi haurà una sentència de divorci. L'acord previ, que és la mediació, jo em formulo com a mediadora d'ambdues parts i com a advocada també.
1: Vale.
2: Sempre sóc referència d'un, perquè sempre és un que contacta, perquè tant mira ella, que m'ha anat bé, no? Però sempre és una persona, però jo quan em presento pues dic que vaig a defensar-los a tots dos i més que defensar-los a que es posin d'acord, ajudar-los.
1: I el que més et costa de convèncer-los del teu paper, quin és? La part que més costa que entenguin.
2: No costa que entenguin. Potser el tema... Sí, no és una cosa que costin d'entendre el meu paper com a mediació. Vull dir, jo crec que la gent que vol fer-ho ja sap a què ve. No és gent que no ho sàpiga.
1: Vale.
2: O sigui, crec que ja ho tenen integrat avui en dia. Vull dir, perquè potser el veí s'ha separat de la mateixa manera o volen viure aquest procés d'una manera... més fàcil, no? No em tires i arronses. A veure, anar a un jutjat és dur. És una tercera persona que decideix per tu, per molt que hi hagi acord. Sempre és una tercera persona, i quan tu fas una mediació, qui decideixen són les parts, no el jutge.
1: Clar. Llavors, això creus que ha canviat avui en dia respecte a quan tu vas tenir l'experiència?
2: Jo crec que avui en dia la gent és més conscient dels seus drets. Una mica més.
1: Sí.
2: Per sort.
1: Sí.
2: I saben, i si els ajudes i els assessores, podran fer-los servir al seu favor, no? Una mica seria això.
1: Molt bé. I a banda de matrimonis, a banda de la part de negociació i tal, fas alguna mediació més d'algun altre tipus?
2: En principi no, estic
1: matrimonis
2: especialitzada.
1: Matrimonis no, separats. Separat,
2: sí, separats, sí. Avui en dia hi ha gent casada i no casada, no? No, ara mateix tinc aquesta especialització. No descarto, a veure, tinc el títol de mediadora civil mercantil i familiar, vull dir que podria fer d'altres coses, però...
1: I abans que m'ha quedat la pregunta penjada... Si algú ha d'afrontar un procés d'aquest tipus, tu què li aconselles primer que faci? És a dir, què és el més important d'una persona, ja no dic com a dona, que diu, no, és que jo em vull separar. I llavors, per poder arribar a una separació mediada, i no... Què creus que és el millor consell?
2: Bueno, doncs... intentar que l'altra part també hi vulgui anar aquesta mediació, no? Això seria... Clar, això tampoc és tan fàcil, de vegades hi entra un psicòleg previ, vull dir, pot ser que hi hagi un servei de psicologia previ.
1: Clar.
2: Perquè, clar...
1: Quan algú està molt enfadat, està molt enfadat.
2: Exacte, o quan algú no ha acceptat la decisió de l'altre, no? Que això és un pas previ.
1: Clar.
2: Jo tampoc ajudo a que acceptin aquesta decisió perquè no sóc psicòloga, no? Tinc nocions de psicologia per la mediació, però no puc ajudar en aquest aspecte. El que sí que aconsello és que quan un no està bé s'ha de separar i no passa res. No passa res, és natural, és un procés més de la vida. Igual que ens morim, no? Doncs no, perquè hi ha una mica d'estigma social, no, encara?
1: Tu creus? Sí.
2: Cada cop menys, però... Sí, jo ho noto un cop separats, no? Que la gent està una mica com... perduda, no saben com han de recomençar la seva vida perquè es troben en nuclis, no? Amb gent casada o juntada i molta solitud, no? També en aquest aspecte.
1: Quedes desubicat.
2: Sí.
1: I en aquest sentit també volies muntar, no?, un projecte que era...
2: Volia fer un cercle de gent separada.
1: Ja l'has creat?
2: No, encara no. Encara no.
1: Perquè això sí que parteixes també una mica de la teva experiència prèvia, diguem-ne.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, crec que és un moment on et sents molt sol i desubicat, sí.
1: I què creus que pot ajudar?
2: Doncs, bueno, un cercle pot ajudar a sentir que hi ha més persones com tu que estan patint el mateix procés, hi ha més persones com tu que tenen els mateixos conflictes amb el seu exparella, no?, amb la seva exparella, amb els mateixos problemes amb els seus fills, i de la mateixa manera que hi ha cercles per gent que pateix un dol perinatal, dolç, o gent que dona el pit, no? Mares que donen el pit, doncs crec que és un tema que s'hauria d'explotar una mica.
1: I explorar,
2: sí, sí.
1: Quan, perquè tu, si ho expliques, és perquè vas tenir aquesta experiència, la desubicació més important que va ser tornar a trobar cercles d'amistat o tornar a trobar...
2: Sí, tornar a trobar gent amb qui poder ser afí. Perquè et trobes que les amigues continuen en parella o estan, no? I en un moment determinat no passa res, no? Però després, no? I què passa? Doncs que hi ha grups, hi ha molts grups d'aquests, no? Però potser som grups de més de trobar parella.
1: Sí.
2: Que no d'ajuda.
1: Clar. Clar, sí, bueno, de tornar a refer, no?
2: Exacte.
1: I a vegades no necessites tornar a refer en un moment concret.
2: De fet, no es bo tornar a refer molt ràpid, no? Has de tenir una mica de... Has de passar el teu procés.
1: I el teu espai.
2: I el teu espai. Però bueno...
1: No, em sembla bé, el del cercle. Vull dir, jo penso una mica i... També et diré que, no sé, si aquí Pot ser tot barrejat o les inquietuds, les mirades són diferents a nivell, diguem-ne, segons si és home o dona, també t'ho dic. O en parelles homosexuals tampoc sé si és en les mateixes circumstàncies, perquè les circumstàncies dels fills són diferents també,
2: sí,
1: a vegades, no?
2: Sí, sí.
1: De famílies.
2: Però al final hi ha un nucli essencial que és el mateix. Jo m'he separat, no? I em sento sol en aquest procés.
1: Clar.
2: I aquest procés el passa doncs tant una parella homosexual, un home o una dona, no?
1: Sí.
2: Depenent del caràcter, eh? Els homes potser tenen una tendència més tancada, les dones més oberta, no? I això seria estigmatitzar-ho molt, perquè ara hi ha de tot, no? Una
1: sí.
2: mica. Però, bueno, sí.
1: Seria. Sí, estàs amb aquesta idea al cap.
2: Tinc una idea al cap, però no costarà com desenvolupar-la.
1: Com aterrar-la, com
2: exacte.
1: Aterrar-la.
2: Exacte.
1: Que és una mica cap aquí. Cap a on vols tirar el teu... Ara no fa ni un any que estàs, no?, amb l'espai legalment conscient. Quin és una mica el balanç?
2: Bueno, a veure, no, com que no és la meva principal tasca, perquè jo dedico moltes hores al consorci, doncs faig un balanç positiu. O sigui, no pel nombre de persones, sinó per la qualitat i per la sensació que he tingut d'anar-les ajudant, que al final és el motiu principal, doncs ajudar-les.
1: I has tingut un bon nivell d'èxit, creus?
2: Sí, crec que sí.
1: Aquí hi ha una mica de trampa, perquè la gent que s'hi atansa ja m'has dit que més o menys ja ho tenen al cap que volen.
2: Sí, hi ha que sí, però hi ha moments que tampoc són fàcils, clar. Hi ha moments que un no vol, i l'altre vol més, o un estira més la corda, l'altre... Al final, de vegades en una parella hi ha un que és més... cedeix més, no? Jo també haig de vigilar una mica que no cedeixi de més.
1: Clar.
2: Que sigui una mica equilibrat.
1: Que sigui just.
2: Sí, que sigui just. Sí.
1: Que sigui just i equilibrat. I a més, incorpores tota la part aquesta del dret, que és la part, diguem-ne...
2: Sí, clar, l'acord després, doncs, l'he de transformar en un acord
1: que
2: jurídic
1: portar.
2: Que es pot portar cap al jutjat per aprovar-lo.
1: Per aprovar-lo.
2: Uh-huh.
1: Molt bé, doncs em sembla superinteressant, Alexandra, les coses que fas, perquè a més trobo... Jo crec que negociar deu ser de les coses més difícils, no?
2: Sí, però també és una de les coses més...
1: El no voler
2: més...
1: guanyar sempre, no?
2: Sí, sí, no voler guanyar sempre és difícil, jo crec, però també t'enriqueix, no? Aprendre o veure la visió de l'altre, no sempre voler tenir la raó, no?
1: Sí.
2: Sí, jo crec que sí, t'enriqueix com a persona. Tenir aquesta ment oberta i poder dir, ostres, doncs no tinc la raó al 100%, potser té un pèl de raó.
1: Doncs, I podem arribar
2: a un acord.
1: I podem arribar a un acord. A diferència de quan tu eres petita i vas patir aquesta separació, i els nens actuals, què creus que ha canviat?
2: Bueno, que ara doncs, es posa molt més... es té molta més importància als nens, evidentment, i al seu benestar.
1: I això ha sigut una evolució positiva?
2: Jo crec que sí. Sobretot per la criança. I perquè al final no és una decisió d'ells, és una decisió dels pares, no? I fer-ho de la manera més respectuosa cap a ells crec que és una manera d'estimar-los molt forta.
1: I molt. Jo recordo, jo també em vaig separar, que de les coses que em preocupava més era com no, que se siguessin sentint estimats. No sé si aquesta segueix sent la mateixa preocupació, tu creus?
2: Jo crec que sí. Sí, si són bons pares, sí.
1: No, de dir
2: sí.
1: Que no pensin que hi ha un punt d'abandonament d'algú.
2: Exacte.
1: Dels dos, perquè ens
2: exacte.
1: Entenguem.
2: Per això la custòdia compartida és bastant més efectiva en aquest sentit, no? No hi ha un punt d'abandonament perquè tots dos progenitors poden tenir dies i espais per als fills. També, en certa manera, el tenir espais per als fills, però espais per tu, jo crec que et permet ser un bon pare i una bona mare. Sobretot quan estàs equilibrat, eh? Hi ha un moment has d'estar equilibrat i emocionalment fort. Crec que és important, també. O sigui, estiguis casat, separat, com a pare...
1: Has de ser conscient.
2: Has de ser conscient, exacte.
1: Has de ser conscient. Ai, mira, m'he deixat d'explicar una cosa que em vas explicar preparant l'entrevista, em va fer molta gràcia, que és el teu fill, si no recordo malament,
2: mm-hmm.
1: que és radioaficionat. Que sí. Jo pensava que això, ja la gent jove no es feia amb aquestes coses.
2: Sí, sí.
1: Tu tens un fill o una filla?
2: No, tinc dos fills.
1: Dos fills.
2: El gran és radioaficionat i sí, és el més jove, crec, d'Espanya, un dels més joves, el tercer més jove, que es va treure la llicència.
1: Que va enganxar aquí.
2: Bueno, li agradava molt el temps. Ell sempre li agradava molt la informàtica i, bueno, buscar coses. I és molt autodidacta. I li agradava molt el tema dels walkie-talkies. I, bueno, va descobrir que aquí hi havia això dels radioaficionats i, doncs, el president, que és un senyor que es diu Daniel, molt, molt maco, doncs el va acollir molt bé i ell està encantat.
1: Tu no t'has apuntat amb això?
2: Jo no m'he apuntat, no tinc temps, però...
1: Anava a dir, és un món molt d'homes, aquest, els dels radioaficionats.
2: Sí, és veritat que és molt, molt masculí, però, sí. Però no té per què, eh? Vull dir, el que passa que és un món com una mica... retrògrad, no? Però està bé tornar enrere.
1: Bé, jo crec que millor la intel·ligència artificial ens fa tornar enrere tots.
2: Per això.
1: Per mira això. Com va haver l'apagada, no? Com vam haver d'anar
2: pues
1: a buscar.
2: Mira, ell va ser l'únic que em va poder contactar.
1: Clar, segurament sí, perquè a més aquí Molins de Rei va quedar tot com a molt...
2: Exacte.
1: Com a molt...
2: Pues a través de la ràdio vaig poder parlar amb ella, em va dir, tranquil·la, mama, estic bé. Déu estava nido. Treballant. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Ai, i també volia preguntar-te... De la part aquesta del dret, que has dit una cosa al principi que m'ha semblat interessant, eh? Que el dret sempre s'ha tingut com una professió en la que et pots guanyar la vida. Quan el profet va dir, no, fes alguna cosa que et puguis guanyar
2: sí.
1: la vida.
2: Sí.
1: No?
2: I això no és cert del tot, eh?
1: Sí. És un comentari...
2: No vull espantar els nous llicenciats però, o graduats ara ja en dret, però no és real, vull dir, la vida real és, bueno, si vas a un bon, tens un bon padrí, caus i passes per uns anys de passar-ho una mica malament, doncs potser sí que hi arribes, o tens un pare, no?
1: Sí.
2: Però no és absolutament cert.
1: Però tu la mirada de tenir aquesta mirada de jurista t'ha donat més eines, creus, per entendre el món en el que vius?
2: Sí, sí, i sobretot estar en el món públic. Crec sí. que sí. Sí, perquè m'ha fet entendre la importància que té doncs, l'administració pública cap a les persones, no? Vull dir, el servei que donem a les persones. Encara que no es vegi de vegades, doncs és molt important.
1: La regulació, contra sí. la que alguns lluiten.
2: Exacte.
1: En aquest món, que jo crec que és la gran lluita aquesta, no?
2: Sí.
1: No volem la regulació. I amb això entrem a... amb la dona amb història que ens portes, que és l'Araceli Segarra Roca.
2: Sí.
1: Araceli Segarra Roca, que va néixer a Lleida el 26 de març de 1970 i que és una de les dones que ha sigut, bueno, més, bueno, va ser la primera, no?, en pujar a l'Everest. Ai, ara se m'ha perdut sí. aquest paper. Explica-ho tu.
2: Va ser el 1996, la primera catalana en fer cima a l'Everest.
1: Exacte, sí. La primera catalana en fer cima a l'Everest, això que no trobava, el 23 de maig de 1996. Amb 26 anys, la primera dona catalana i, bueno, i espanyola en el sentit estatal, no només, de coronar l'Everest, aquella expedició que va coincidir amb una de les grans tragèdies de muntanya en la qual Correcte. Ella va haver de participar activament
2: sí.
1: i va haver d'aplicar
2: molta gestió emocional per
1: sí,
2: portar-ho.
1: Sí, no?
2: Això ho explica molt bé en el seu llibre, ni tan alt ni tan difícil, i a les conferències que fa, no, d'empoderament cap a moltes dones, o, bueno, homes i dones, eh?
1: Sí.
2: El que passa que els, bueno, doncs el seu personatge femení alpinista, doncs potser és un referent molt femení, no? I sí, ho explica, no? Com afronta ella la muntanya i com arriba a la superació d'estats realment complicats. A mi també m'agrada la muntanya. Durant aquests anys he fet alguns 3.000 i 4.000 amb la meva parella i amics. I jo també m'ho aplico. La muntanya no és fàcil. A vegades vols fer el cim amb un sol pas. I el cim es fa pas a pas, poc a poc, no? I una mica, doncs, en els processos de mediació de vegades volen anar molt ràpids i els acords s'han de fer a poc, pas a pas. Tot té un pas, igual que la separació és un procés a poc, comporta un temps. Comporta un temps entre arribar a l'acord, que tot s'estabilitzi, no? I doncs és això una mica.
1: En un món en què tot ho volem ja,
2: sí.
1: em sembla Per què t'has... Bueno, això m'ho expliques després, perquè t'agrada la muntanya. En tot cas, anem a parlar de l'Araceli.
2: Sí.
1: Ella va créixer al barri de la Mariola i justament va començar a anar a la muntanya als 15 anys per una por, que era la por de la foscor, no? Llavors ella tenia aquesta por i va dir, vinga, doncs me'n vaig cap a l'espeleologia, per dir, vinga, a veure si puc fer superar-me, i després va començar a pujar muntanyes per a veure si es podia superar. S'ha de tenir caràcter per poder fer aquest tipus de... Creus tu? Tu que fas muntanya?
2: Crec que no. Crec que s'ha de tenir resiliència. És a dir, de vegades la gent em deia, però t'estàs molt bé físicament, de forma física, i dic, no, és mentalment. O sigui, la superació és més mental que física. Físicament, evidentment, hi ha un esforç, però la superació és molt mental. O sigui, el poder arribar o baixar-la i arribar és mental, és la teva ment, de poc a poc, poc a poc. I confiar en els altres. Evidentment, quan fas muntanya has de confiar molt en les persones amb les que vas. Doncs una mica, lligat amb la mediació, és la confiança amb la mediadora, no? La confiança en que aquell procés arribarà a un bon acord. I que la muntanya que veuen, que és la separació, es pot superar.
1: I això els hi poses de metàfora?
2: A vegades sí. Crec que és una bona metàfora.
1: No, sí, em sembla estupenda. Em sembla estupenda. Ella també parla del síndrome de la impostora, que li costa a vegades assumir que és una referent.
2: Sí.
1: Tu creus que això és un tema que encara hem de superar les dones?
2: Sí, a mi també em passa.
1: Sí?
2: Jo també m'hi sento moltes vegades i conec a moltes dones amb aquest síndrome.
1: Què hem de fer per passar conscientment per treure'ns aquest síndrome del damunt, creus?
2: Confiar més en nosaltres mateixes i dependre menys de l'opinió dels altres, no? De vegades crec que depenem molt de l'opinió aliena, no? I els estereotips, perquè també hi ha molts estereotips femenins que ens continuen marcant. I tu pots ser com vulguis i no passa res. I qui no t'accepti no t'acceptarà.
1: Ja està. No pots agradar a tothom.
2: Ah, exacte.
1: Això és claríssim. Sí, però és veritat que a nivell, diguem-ne, quan tens un... No? Quan aconsegueixes alguna cosa, doncs és difícil a vegades després tu pensar que l'èxit que has tingut és només mèrit teu. Sempre busques a vegades, no?
2: Sí.
1: Altres coses d'ella que són així curioses. Va començar, ja ho hem dit, a l'espeleologia perquè tenia por de la foscor. I ella treballa molt, no?, aquesta mirada de superació contra la por i ser valent i de mirar endavant. Els seus pares preferia que se n'anés a la muntanya els caps de setmana abans que a la discoteca, i ella explica al Diari Ara, en una entrevista, que en lloc de demanar pintallavis o talons demanava un piolet i crema de cacau, no? Bueno, això m'ha fet gràcia, perquè al final... també és...
2: Després... I no deixa de ser femenina, l'Araceli Segarra. Quan tu la veus a la imatge, no?
1: Sí,
2: és una dona molt femenina. Sí, és alpinista, sí. Però femenina. No té res a veure.
1: Sí, sí, és veritat. El 90 es va conèixer, va aconseguir el seu primer 8.000 amb el Shishapagma.
2: Sí.
1: I va ser escaladora, també. Ho va fer en paral·lel a la trajectòria d'escalada tècnica. Ja hem dit que va ser la primera dona catalana en coronar l'Everest. Però després ella ha fet moltes més coses. I ha fet expedicions internacionals, ha obert noves vies a llocs com Mali, Oman o Iran. I després també s'ha abocat molt al tema, ho has dit, comunicació, conferències, ràdio, televisió... I de petita va guanyar una cursa de sacs i li van donar una caixa d'aquarel·les, explica
2: això
1: ella.
2: Això no sabia.
1: Sí, això ho explica també. Mira, amb aquesta entrevista al Diari Ara. I d'aquí diu que li connecta simbòlicament les seves dues grans passions, esport i dibuix, que ella és creativa, no?
2: Sí, crec que té una col·lecció de joies personals, sí.
1: Sí. I també explica... que quan van a l'Everest va estar molt poca estona, perquè havien de muntar la càmera que pesava 24 quilos i marxar abans que empitjorés el temps. I això em connecta amb aquesta cosa que tu deies, no? El tema també de l'Instagram, bueno, que avui en dia sense la comunicació tampoc no...
2: No som ningú, no?
1: No podem fer gaires coses. Bueno, costa. Ella diu que el més difícil és viure sense admiració, sense... Això també és un reconeixement...
2: Sí, suposo, perquè, clar, no, tothom l'admira perquè ha sigut la primera dona en coronar l'Everest, no? I sí. Fer diversos 8.000. Clar, per la gent és admirable i per ella, doncs, bueno, ha sigut una cosa més que ha fet a la seva vida.
1: Sí, sí, sí. Per què t'agrada aquest personatge?
2: Doncs perquè em vincula a la muntanya, que jo ja n'he fet, i per això, perquè té aquesta mirada de viure les experiències de la muntanya, però de la gestió emocional, sobretot, que comporta, que és el que dèiem, no? Doncs la ment és molt important en aquell moment. El control de la ment és gairebé més important que la forma física, no? Perquè al final és un repte, és una superació, estàs cansat, no s'acaba mai, i de vegades et preguntes què he vingut a fer aquí, no? Què faig aquí? Però és veritat que quan arribes a dalt, l'alegria és tan immensa que se't passa tot el que has passat, no? És això, una mica. Doncs una mica el procés de separació seria el mateix, no? Quan ja estàs acabant aquest procés, ja està, i tota la teva vida torna a ser, no?, una mica equilibrada, amb un, direm, diferent, perquè ha canviat, però quan estàs equilibrat, no?, doncs ja has arribat al cim. En aquell moment has arribat al cim.
1: Que xula aquesta metàfora, ja t'ho he dit. Ella, bueno, el cim, que tu utilitzes com a metàfora, i em sembla superinteressant, a vegades no hi arribes.
2: A vegades no hi arribes.
1: Ho has de tirar enrere.
2: Ho has de tirar, sí,
1: per
2: també.
1: Per tornar a pujar un altre dia, perquè no pots arribar.
2: Per això les coses s'han de fer a poc a poc. I pas a pas.
1: Ella ha fet un llibre, si no tinc malament els apunts, que es diu Expedició al sostre de vidre.
2: Correcte.
1: Amb la Marta Duran, que aborda qüestions com l'assetjament emocional, la discriminació, les càrregues desproporcionades o el síndrome de la impostora, que ho hem comentat abans. O sigui, també té una mirada molt feminista.
2: Molt més feminista, sí.
1: I de
2: és molt interessant aquest llibre.
1: Sí?
2: Sí, jo els dos.
1: Ah,
2: sí.
1: Doncs mira.
2: Un és més enfocat a gestió emocional, més cap a la muntanya, i aquest una mica la desigualtat encara que existeix entre homes i dones, no? I sobretot, doncs, bretxa salarial, el que diu el sostre de vidre, una mica.
1: Sí, i diu que també ella, quan pujava a l'Everest, ella és petiteta, físicament, i havia de portar el mateix pes
2: que un home.
1: Bueno, que no hi havia un repartiment equitatiu.
2: Correcte.
1: Perquè havies com de demostrar.
2: Sí.
1: No?
2: Que en aquell moment suposo que sí que havia de demostrar.
1: Que en aquell moment...
2: Ara avui en dia els hi pugen, no?, els que van a l'Everest, i de fet se l'estan carregant, no?
1: Sí, bueno, és que això és un altre tema, eh? Ella diu una cosa, va dir a La Vanguardia: jo vull que em valorin per ser alpinista, no per ser una dona alpinista. Que vol dir que ella és feminista en el sentit de defensar la igualtat, però no vol que només se la reconegui per el fet de ser dona.
2: Correcte.
1: Sinó per haver fet el que ha fet.
2: El que ha fet.
1: I el mèrit del que ha fet.
2: Exacte. No? Independentment del seu sexe, sí.
1: Sí, que a vegades... I llavors això que deies tu, jo no necessito que ningú em validi. Aquesta és una frase molt empoderadora, eh?
2: Sí.
1: Jo no necessito que ningú em validi.
2: Sí,
1: que a vegades...
2: Sí, sí.
1: Anem cap aquí. I la gratitud. Diu que la muntanya li ha ensenyat gratitud.
2: Sí, perquè has de tenir molt respecte.
1: Sí? La gratitud és una eina de mediació? Jo també ho penso que vol
2: dir. Sí, sí que ho és, sí. Has de ser també... Has d'estar agraït si l'altra persona finalment cedeix amb una proposta teva o s'arriba a aquest acord i és beneficiós per les dues parts i no et sents malament. Clar, la gràcia és que amb aquell acord ningú dels dos se senti malament. Això és difícil, de vegades no és fàcil, al 100%. Però sí, crec que en aquell moment has d'estar agraït. Agraït de que no hi hagi un conflicte, no?
1: Tota la teva perspectiva, que suposo que l'apliques, del que et sents més orgullosa d'haver superat com a repte, quin és?
2: Doncs, haver estat filla de mare soltera en aquell moment no era fàcil, no? Visquent amb tot de dones, que també era una situació diferent, no, ni millor ni pitjor, diferent.
1: La part de no era fàcil, en què es concretava?
2: Suposo que per això, els estereotips de l'època, no? De tothom tenia pare i mare, i en aquell moment no hi havia aquesta diversitat que trobo que és... que està molt bé, vull dir que actualment estem molt oberts amb això, no? Llavors, bueno, quan ets petit, doncs ho vius d'una manera, no?, de soc estrany, no? I ara aquesta estranyesa em sembla increïble, em sembla el millor del món, vull dir, i molt orgullosa de la meva mare, evidentment, de tot el que ha fet, no? Que criar sola una filla no és fàcil. Bueno, no és fàcil.
1: Està clar, està clar. Per tant, repte superat.
2: Repte superat.
1: En aquesta banda.
2: I tant.
1: I els elements que t'han... O sigui, algun aprenentatge que tu diguis que t'ha servit després per aplicar-ho en altres nivells de la vida, que dius, mira, he après molt amb aquest procés, amb aquestes circumstàncies meves personals, doncs...
2: Bueno, jo crec que la separació, si la portes bé i al final tothom l'acaba portant bé, encara que al principi costi, t'empodera. Et fa... pensar que estar sol no és tan horrible, no? Vull dir, al final et sents bé amb tu mateix, pots viure sol, pots fer, no? I ets capaç de fer coses sol, perquè de vegades, no? És, ho haig de fer tot en parella o estàs acostumat, no? I això és potser una de les coses, no? No sé, ser capaç de... Pues a mi em feia il·lusió tenir una motocaravana, doncs me la compro i la porto. Sí. Coses d'aquestes. Crec que és important. Perquè si no, de vegades depenem molt de l'altra persona per fer coses. Per arribar als nostres objectius, de vegades, inevitablement depenem.
1: Clar.
2: No? I, clar, doncs adonar-te que ho pots fer sol, jo crec que...
1: Una gran cosa.
2: És una gran cosa, eh?
1: Doncs amb això entrem en els darrers 5 minuts, que no he dit el teu nom més vegades, i sempre em diuen la gent, diu, ves dient el nom de la convidada, perquè si no, no sabem qui és. Alexandra Vila Busquets, jurista, mediadora ètica, fundadora de l'Espai Legalment Conscient.
2: Sí.
1: Estem parlant de com separar-te d'una manera més conscient, no? Uh-huh. I de moltes coses al voltant de tot aquest tema, i d'altres com tot el que són les polítiques públiques. Estem parlant d'això, però ja estem acabant, i ens queden 5 minutets, i amb aquests tocs finals a mi m'agrada... fer aquestes preguntes com a més tòpiques, no? Allò, per exemple, Alexandra, què? Cafè o té?
2: Vale.
1: A veure, què? Tu què?
2: Cafè. Cafè amb llet de cibada, últimament, sí? D'ametlles.
1: Sí? I tu ets de la lliga de la tuita amb patata, amb ceba o sense ceba?
2: Amb ceba.
1: Ah, mira, veus, aquí no ens trobem. Aquí no ens trobem, jo sóc minoritària.
2: Ets però... minoritària.
1: Sense ceba, segur. I tu ets més de nit o de dia?
2: Soc més de dia.
1: De muntanya a platja ja no t'ho pregunto.
2: De les dues coses, tinc família a Menorca, o sigui que et puc dir que soc de les dues coses.
1: Sí, però ja entès que t'agrada més tirar cap a la muntanya.
2: També m'agrada la platja.
1: I si un dia et perds, on te trobem?
2: Potser més a la muntanya.
1: Sí?
2: Sí.
1: Un país que hagis viatjat i que t'hagi agradat molt?
2: Un país que hagi viatjat i que m'hagi agradat molt.
1: Que tornaries, diguem-ne.
2: Que tornaria... Et puc dir Itàlia, tornaria. Et puc dir França, és que hi ha molts països que tornaria.
1: Sí?
2: Sí.
1: I algun que no hi hagis anat i que tinguis ganes?
2: Home, tinc moltes ganes de conèixer Sud-Amèrica. Sí, sí, m'agradaria molt. Nord-Amèrica hi ha estat, Nova York i tal. Et puc dir que soc menys a ciutats, m'agrada més tots els espais naturals.
1: Mm-hmm.
2: I... sí, tornaria a Suïssa també, clar, és que és molt natural,
1: sí?
2: Això.
1: T'agrada?
2: Sí. O les Dolomites d'Itàlia. Bueno, són llocs molt bonics.
1: Molt altes. Jo quan vaig
2: molt altes, sí.
1: Jo quan vaig veure els Alps vaig pensar, mare de Déu, i després les Dolomites. No
2: sí,
1: em pensava
2: sí.
1: Que hi haguessin muntanya. Bueno, clar, és que feu muntanya. I alguna recomanació per a les persones que ens escolten? Alguna sèrie que hagis vist últimament? Alguna pel·lícula? Algun llibre?
2: Llibre, mira, em porto un aquí. Soc fatal, per la memòria, però...
1: Pots aixecar-te, mentre sí? Jo xerro, sí. Anem a buscar el bolso.
2: No, tenim... me'n recordo del nom. No el tinc acabat del tot, però crec que és molt interessant. Dones que s'exigeixen massa.
1: Ah.
2: Crec que és molt interessant llegir-lo. Estic gairebé a més de la meitat.
1: Sí?
2: I
1: per què et connecta aquest tema ara, en aquest moment de la teva vida?
2: Perquè crec que sí, que totes les dones ens exigim molt. Massa perfeccionisme, volem arribar a tot, volem ser tot i en tots els aspectes, a nivell físic, mental, no? I potser la casa perfecta, tot massa, no? I de vegades ens exigim tant que arribem a estar esgotades. I rebaixar l'exigència, doncs, et produeix més benestar.
1: Que això es depèn de la consciència.
2: Que haig d'aprendre consciència, evidentment.
1: Si la paraula consciència veig que tomba al voltant.
2: Sí, haig d'aprendre consciència de tot.
1: Bueno, jo crec que ens agrada també, no? Bueno, sí, és que també ens han educat per això. Que això són les coses que en aquest programa reflexionem moltes vegades. No? A vegades els rols... Jo penso que hem evolucionat, ho deies amb el tema de les separacions, no? Ha evolucionat moltíssim. Ara una dona separada no se la culpabilitza de primeres quan en una època, no fins fa molts anys, qui, les dones que se separaven, la que era culpable era ella. I això, per sort de la vida, no a tot arreu, i de la mateixa manera, que això és un tema que hem de seguir lluitant, però més o menys hem arribat aquí.
2: Sí, hem evolucionat.
1: Jo crec que nosaltres tenim l'avantatge de viure en una zona que no és igual a tot el món.
2: Correcte.
1: Que hem arribat bastant aquí. I sí, això és una lluita important.
2: Que hem de continuar.
1: Que hem de continuar, i tant, i tant. Alexandra, un plaer haver-te tingut aquí, moltes en aquest gràcies. Inici de temporada. Alexandra Vilabusquets, molta sort amb els teus projectes.
2: Gràcies.
1: I moltes gràcies, Eli Arjona, com sempre, per acompanyar-nos en la part tècnica. Com sempre dic, i em queda res, uns segons per acabar-ho de dir, una altra vegada, per primer cop aquesta temporada, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i aquí seguirem fent xarxa amb el nostre granet cada setmana. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Ringle de Mataró, que s'ha declarat a 1:15 del migdia. El foc ha afectat una nau de l'empresa i, segons el cap d'intervenció, el sotsinspector Gerard Valls, un cop estabilitzat es continua treballant per evitar que les flames es propaguin a naus adjacents. 13 dotacions dels bombers ja treballant a la zona a hores d'ara. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira d'Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps 35 competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades per debatre el futur dels oficis a Catalunya. Precisament avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del nou curs des de Lleida. Han començat a FP amb nou rècord de matriculats, 76.000.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles. Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
3: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
1: La remodelació del mercat municipal de la Masuca d'Igualada estarà enllestida a l'estiu de 2027 i obrirà portes al mes de setembre d'aquell any. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'alcalde Marc Castells en una visita a les obres d'aquest nou equipament, que té un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i està finançat per la Diputació de Barcelona. I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, una nova exposició. Des d'avui fins diumenge qualsevol persona es pot inscriure per participar en aquest sorteig a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials.

0: Informació local.
1: Avui comença les obres de reforma de la plaça Joan Vallès Vila, una actuació que pot comportar afectacions a la mobilitat i al pas de vianants a la zona i que s'allargaran fins al 9 d'octubre. També en aquesta línia s'han de fer les obres de reforma del carrer Miquel Tor. Per això l'Ajuntament ha fet una convocatòria al veïnatge de la zona per fer una reunió informativa aquest dimecres a la tarda. El veïnatge que vulgui podrà assistir a aquesta reunió amb els responsables municipals per saber tot el detall de l'inici d'aquesta actuació, obres de remodelació del carrer Miquel Tort. La reunió és el dimecres a 6:45 de la tarda a la sala de plens. I aquesta setmana comencen les matrícules dels cursos de català per adults. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar-lo i també de gramàtica escrita. Avui i demà, matrícula per l'antic alumnat, i a la resta de setmana i el dia 21 de setembre la matrícula està oberta per al nou alumnat. Podeu apuntar-vos i a través del web cpnl.cat o presencialment al Servei Local de Català que està a la Federació Obrera. El curs començarà el 28 de setembre. I ara Molins fa una convocatòria de trobada amb els molinencs i molinenques que vulguin dir-hi la seva. Fan una convocatòria que anomenen Crida per un Molins millor, una trobada que es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala gòtica.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Bona tarda, matussers, matusseres, molinecs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins. Evidentment, doncs, aquí és on ve la salutació al Cristian o a la Lola, però no els puc saludar perquè m'han deixat més sol que la una. A qui sí que podem saludar, perquè no falla, està sempre puntual, és el millor tècnic de so de totes les ràdios agudes i per haver, el David! Molt bé, colla, benvinguts i benvingudes al Mirant al Cel, al programa més matusser de Ràdio Molins de Rei. Tanquem pinya i comencem!

Bueno, colla, aquí a l'espera de que arribi algú, o no? Igual avui és un monòleg de 50 minuts meu, amb el qual espero que sigui el programa més escoltat de Spotify. Començarem fent una miqueta de repàs, perquè estem ja a mitjans de setembre. Per cert, estem avui a dia 14 de setembre, aniversari de la millor matussera de tota la colla. És l'aniversari de la Laura Bosch, així que Laura Bosch, si ens estàs escoltant en directe o en diferit en algun moment, Laura, moltes felicitats, a gaudir-los. 14 de setembre, portem ja dues setmanes, però han sigut dues setmanes que des que hem tornat a vacances sembla que hagin passat ja 3 o 4 anys, perquè, ostres, han sigut setmanes carregades. Setmanes que hem tingut setmanes d'assaig, hem tingut bolos, hem tingut pilars i hem tingut ja dues actuacions castelleres. L'última, just ahir, a Caldes de Montbui, de la qual doncs, avui també parlarem una miqueta, o parlaré, si és que no es digna a venir ningú més. Però no només parlarem del que hem fet, sinó també, sobretot, del que ens està venint per davant. I és que ens venen encara dues setmanes i mitges de setembre ben carregades. Com la majoria dels locals d'aquí Molins ja haureu vist, entrem ja en període de festa major. Us deixarem igual una pregunta per aquí a l'Instagram, que és: què n'opineu del cartell de la festa major? Estem segurs que no ha deixat indiferent a ningú. És un cartell, ens

0: Alegre, perquè ja no sé quants anys portem en ratxa que Matussers apareixem en algun lloc de la portada del programa, per tant, la qual cosa ens alegra i ens congratula molt. I, evidentment, si tenim el programa ja el cartell de la Festa Major, és perquè també tenim el programa de la Festa Major i, per tant, tenim la Festa Major de Sant Miquel aquí ja a tocar. I és que aquesta setmana mateix ja tenim la Diada de la Festa Major. I faig una pausa, un moment dramàtic, per donar la benvinguda a un dels socis. Bona tarda, Cristian.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Uf, estressat.
0: Sí?
1: És que els dilluns, ara a l'inici del curs, estan sent una mica trambòlicos.
0: Però bueno, no va ser res, ja estàs aquí.
1: No.
0: Seu, relaxa't, acabem de començar. Hem fet un mini repàs del que ha passat aquestes dues setmanes. Encara no hem entrat a valorar les... Bueno, no he entrat a valorar les diades.
1: Ens hauria estat parlant el David, també.
0: També hem tingut aquí un mini monòleg. I estem ja repassant una miqueta, ara començava a repassar una miqueta el que vindrà aquesta setmana, no? Aquestes setmanes que venen ara fins a finals de mes.
1: Tenim feina, eh?
0: Tenim feina, de fet tenim una feina que se'ns solapa amb aquest programa, i és que d'aquí 20 minuts a les 7 i mitja tenim ja assaig del Pilar.
1: Sí.
0: Si et sembla, Cristian, també repassem una miqueta el
1: calendari. Ja ens va passar la setmana passada, que també va haver-hi assaig dilluns.
0: Si et sembla, repassem una miqueta el que ens ve aquestes dues setmanes, que la setmana passada crec que hi havia tanta cosa que ens vam acabar fent una miqueta el que seria la pitxa o el lío. Situem-nos. Estem a dilluns 14 de setembre.
1: Correcte.
0: Estem mirant el cel. I en paral·lel, d'aquí 20 minuts, a les 7 i mitja, per si algú està escoltant ara en directe, a les 7 i mitja, d'aquí 20 minuts, heu d'anar a les escales del mercat, que començarem a practicar, començarem a assajar el pilar de les escales del petit camell.
1: Bueno, començarem a assajar el pilar allà.
0: Exacte.
1: Perquè el portem assajant ja unes setmanes, inclús a la Fede pujant també graons, i ara anem a assajar-lo al lloc.
0: In situ. Sí, sí. No, estaria bé, perquè és un pilar, la veritat és que és un pilar molt maco, és una oportunitat molt maca que tenim davant de tot Molins. És un pilar que, llàstima, l'any passat, quan ja havíem acabat de pujar les escales per nervis, perquè ens va faltar aquell punt de pausa, no?
1: Sí, a l'hora de girar-lo.
0: Va caure? Va caure, no, va ser res. La canalla, de fet, va riure, i vam poder tornar a carregar allà mateix. Però vaja, a veure si hem de cal aprofitar aquests assajos per donar aquest punt de seguretat, no, aquest punt de tranquil·litat, per al dia del pilar, que serà un dia amb nervis, serà un dia amb molta gent, doncs poder-lo
1: treure. Sí, sobretot a veure si sumem alguna mà més, perquè... Doncs això, el pilar sí que han de ser... Aquest pilar han de ser unes mans concretes i estaria bé que... Avui potser és més complicat que és dilluns, però dimecres i la setmana que ve, doncs a veure si pot venir quanta més gent millor.
0: Sí, de bon, aquest dimecres... tenim assaig al Castellòdrom. Per tant, aquest dimecres no és assaig a l'escala. Segurament farem alguna prova per allà al Castellòdrom, però dimecres sí que actuem al Castellòdrom. I ja el següent, divendres. Divendres, que ja comença una miqueta, tenim aquí el calendari, el programa de la Festa Major davant. Divendres tenim ja la crida a la Festa Major, a la qual, evidentment, doncs, com ja fa uns anys, no, doncs ja també hi participarem. I participarem fent el què?
1: Un pilaret, suposo.
0: Fent un pilaret, sí, sí. Home, esperem que sí, perquè...
1: No crec que ens plantem amb un 3 de 7.
0: No té molta pinta. Tant de bo, eh? Algun any seria xulíssim, eh?
1: Estaria molt bé.
0: En gegants, que els gegants són alts. Doncs mira aquest 3 de 7. Pum, va, encara més alt. Però de moment som humils, no? I ens
1: podem fer dos rengles. Una amb els gegants i una tercera de castellers allà enganxats.
0: Exacte.
1: I
0: fem un 3.
1: I fem un 3.
0: Ah, jo crec que això mai s'haurà provat.
1: Hem de plantejar-ho.
0: Innovem.
1: Haurem de parlar... Amb els jefes de gegants i fer un assaig conjunt.
0: A veure què podem treure. Això de moment serà aquest divendres, dia 18, després de la crida. Ens consta que s'està cuinant, no?, un assaig.
1: Sí, jo crec que per acabar de polir les proves que han d'anar a plaça diumenge, perquè diumenge tenim actuació, i jo crec que...
0: Bueno, Cristian, no ho has dit amb gens d'entusiasme, eh? Diumenge tenim la Diada de Festa Major!
1: La nostra Diada de Festa Major, sí. Som una de les entitats que comença la Festa Major, que obre la Festa Major, i això, la tècnica, doncs, jo crec que amb bon criteri, ja que estem reunits, doncs fer les proves que han d'anar a plaça. I jo crec que l'assaig no s'allargarà més enllà de les proves que han d'anar a plaça.
0: Molt bé. Sí, a més crec que també està bé perquè crees sinergies, no? Sobretot per la gent, igual com jo, no?, que som de fora de Molins, que dius, ostres, sí, a vegades no fas com l'esforç de baixar, però només per fer un pilar, home, doncs ja que hi ets, no?, doncs també t'apuntes, t'animes a quedar-te a assajar. I al revés, no?, igual algú que diu, ostres, jo només per anar a un pilar no hi aniria, ja que ja saps, també baixo, així a veure si així també ens ajuda a sumar alguna maneta més per...
1: A veure si la gent s'anima i podem fer un assaig potent, diguem.
0: Sí.
1: I de cara a diumenge portar-ho tot.
0: Molt bé, doncs això serà el primer dels actes on aquesta festa major ens podeu trobar els matussers i matusseres pel carrer serà divendres a la Crida. Diumenge, com just estàvem comentant, tenim la diada de la festa major, la diada castellera de la festa major. Aquest any ve amb canvi d'ubicació. Veníem d'uns anys que la fèiem allà entre plaça 1 d'Octubre, plaça Llibertat, però clar, sempre havíem d'anar compaginant amb una miqueta amb la cursa de Sant Miquel, no? Amb entregues de premis, després crec que hi ha una miqueta de Vall d'Espuma, no? I aquest any doncs s'ha decidit moure la diada a la plaça del Palau, al pati del Palau.
1: Sí, el mateix lloc que vam fer la que fem a l'aniversari. I, bueno, jo crec que és un bon lloc, ja ens agrada molt aquella... Sí. Aquell encreuament. Sí. Perquè no és plaça, és un encreuament de carrers, però ens agrada la ubicació. I és un lloc cèntric, hi haurà actes per tot el poble, la gent passejarà pel poble, segur que repleguem gent.
0: Sí, no, és una ubicació maca. A més, és una diada molt xula, també, per qui no estigui tan habituat a veure castells. Evidentment, no és, ni que ningú s'esperi al concurs de la Terra Corena, però, ostres, venen unes colles xules.
1: Sí, home, són colles de 7 i 7 i mig, inclús 8. Els companys d'Esparreguera, que estan treballant els 7 grans, a Badalona, que també ha fet alguna vegada el 4 de 8, i Pobla Sec, que també ha tastat els 8, o sigui que són colles que no sé com vindran, perquè és això, s'apropa concurs, llavors les colles volen preparar, però no volen arriscar.
0: Ja.
1: Llavors, però bueno, són colles que vindran a fer un paper molt digne.
0: Les tres són colles d'encursat?
1: Tenim alguna colla... Jo crec que van totes a...
0: Sí, concurs dissabte
1: tarda. Van totes dissabte, jo diria. Pobla Sec va dissabte?
0: No ho sabem encara.
1: No sabem.
0: A tot això, aprofitem aquesta pregunta per donar la benvinguda a la tercera pota d'aquestes quatre potes que té el gat.
2: La pota més gran.
0: La pota més gran, també la menys puntual.
2: Sí.
0: Bona tarda, Loli.
2: Però la que ve de més lluny, també.
0: Com estàs? Jo vinc de Papiol, que depèn de qui li preguntis, Papiol igual està a la Sagrada.
1: L'única que no treballa,
2: Això també és veritat.
0: Aquí
2: l'has de.
0: Això no ho havíem dit,
2: Bueno, cosis. Bona tarda.
0: Bona tarda, Lola.
2: A tothom.
0: Tu tenies opinió del tema concurset, concurs...
2: En quin sentit teniu opinió?
0: No sé, pregunto. Com que el Cristian ha dit que les tres colles ell creu que van a dissabte tarda,
2: és que
0: jo no vas a fer un...
2: No, perquè just ho vam mirar... Just ho vam mirar ahir amb la Isona. I creiem que van totes al concurset, però és que no sé si vosaltres li dieu concurs de dissabte, és que la gent li diu concurset per tot.
0: No, concurset és Torredembarra. Concurset
2: és Torredembarra.
0: Concurset és Torredembarra.
2: Concurs de dissabte, concurs de diumenge, a la TAP. És això.
1: Concurs de dissabte.
2: Pues llavors jo crec que totes van a... Potser van d'arres sí que va... No, és que crec que van totes al... Ai, crec que van totes al concurset de desinformació.
0: De rigor,
2: De desinformació, us desinformem sempre.
0: On segur que venen és aquest diumenge a Molins.
2: Sí, jo estic quasi molt segura que van al concurset. Perquè
0: per tant, Torredembarra,
2: Sí. No ho sé, ara el Cristian ens ho ha dit d'allò.
0: És possible. En tot cas,
1: jo vaig investigant.
0: Tu vas investigant, Cristian. Ets el nostre periodista informatiu.
2: Sí.
0: Insider. En tot cas, aquest, la diada serà el segon acte on ens podeu trobar matusses i matusseres pel carrer de la Festa Major. La setmana que ve, dilluns, per fi podrem fer el programa amb tranquil·litat perquè no se'ns solaparà amb cap assaig. Dilluns que ve, dia 21, farem i desfarem. Dimecres que ve, dia 23, tornem a tenir assaig. Aquest cop ja no per preparar la diada, perquè ja haurà sigut.
2: Però sí per preparar.
0: Sí per preparar, un altre cop, al
2: Pilar.
0: Pilar de les Escales. I també per preparar el que ens ve l'octubre, perquè octubre-novembre són mesos més relaxadets, però que el que ve,
2: és com la vida de la Berta.
0: És very important, són very important colla. I per tant, això. I ja arribem al cap de setmana que ve, que per molta gent d'aquí Molins, no? Molta gent que ens escolti, és el ri al cap de setmana de la Festa Major.
2: Festa Grossa.
0: Festa Grossa, exacte. Cap de setmana Sant Miquel. Bueno, Sant Miquel és el dimarts 29. I, evidentment, un altre any, no sé que passi alguna cosa d'última hora, de la qual
2: favor,
0: no estem informats al Mirant al Cel,
2: favor,
0: tornarem a tenir barra.
2: Bien.
0: La barra de la Festa Major. I no només això, sinó que amb la barra torna la samarreta de la barra. I us informo que gairebé hi ha més peticions de samarreta que gent apuntada a la diada de diumenge. Això pot voler dir que o hi ha moltes
2: que
0: samarretes...
2: Que ens agrada molt la festa.
0: Exacte. O hi ha moltes samarretes o hi ha moltes camises a seques. No? En plan, xin-xin-xin-xin. Veurem.
2: Apunteu-vos a l'aleta.
0: Veurem, exacte.
2: Penya, estem volent dir això.
0: Exacte. Sí, molt bé, Lola, perquè encara no podeu veure els nostres ganivets. Apunteu-vos a l'aleta per l'actuació i, sobretot, pel dinar. Perquè després hi ha gent que diu, és que no, jo no m'havia apuntat perquè no sabia què faria i ara em queixo perquè no em donen de dinar. Haver-te apuntat.
2: Ja fideu-ho.
0: Haver-te apuntat.
2: Sí.
0: Tens? Fins quan? Anem a ser rigorosos.
2: Les samarretes fins aquest dimecres. Això és important. Jo ho he enviat avui perquè em feia falta mesurar que sapigueu que els tallatges són els de l'any passat. És a dir, si l'any passat tenia una S, aquest any, a no ser que us hagueu engreixat, tenia una S. Ho dic perquè jo l'he mesurat avui per assegurar-me que era la meva talla. I és igual que la de l'any passat. Mm-hmm. Demaneu-la ja perquè dimecres es tanca el formulari i és xulíssima.
0: Aquest és un dels formularis, samarreta. L'altre és fins demà. Teniu fins demà, teniu 24 hores, eh? És en plan
2: pim, pam, com... me lo quitan de les manos.
0: Last minute, eh? Last minute pel dinar de la diada de diumenge.
1: És granate, la samarreta?
0: La samarreta és granate.
1: No la vull.
0: Pues seràs l'única que no la té, perquè n'hi ha més de 60
2: encarregades. A ell és igual, això. A ell és igual.
0: Ja ho veuràs al fons.
2: Però és xulíssima. És xulíssima. A veure, molt més xula que l'any passat. Tenint en compte que l'any passat la vam fer en un minut i mig.
0: Sí. No, no, aquest any...
2: Aquest està currant.
1: Me la podeu fer marró? Me la podeu fer marró?
2: Mira, com a mínim no és negre, ¿vale? Que estic del negre fins al munyó.
0: Jo, o sigui, he sigut testimoni, perquè tampoc diria que part molt activa, de tota la feina que hi ha hagut darrere aquesta samarreta, amb Vicenç, anant i venint, i hi ha hagut molt de... Hi ha hagut molta feina.
2: Sempre, sempre. No, va haver-hi molta feina. També, el que passa que es va fer més concentrada.
0: Feina útil? Bueno, igual haguéssim pogut, diguem-ne, fer els processos més eficients. Però hi ha hagut molta feina.
2: L'any que veu farem millor, ja està, ma mare sempre diu el mateix. L'any que veu farem millor.
0: Exacte. Si Déu vol. Samarreta, barra, quan hi ha barra, quan hi ha festes. Estava amb Miqui mirant el
1: programa. Badalona, Poble Sec i Esparreguera van a dir a Torredembarra.
2: Concurset.
0: Concurset.
1: Sí, a concurset.
2: Veus, a mi em
0: sonava. I a mi amb Osama, perquè jo, concurset ja, últimament, és concurs buit.
1: Sí, sí, és clar.
0: És que, clar, cada cop està més car entrar al concurset i por ende entrar al concurs. Clar, és que...
2: No, i per això els nostres companys de Quart Ramon fan dissabte.
0: La Conference League.
2: La real concurset.
1: Intertoto.
0: Sí, Intertoto, exacte.
2: Ma mare li deia la Titi Sport.
1: La Titi Sport, molt
2: aquesta,
1: bé.
2: Sí, ma mare li canvia molt el nom de les coses.
0: Era aquella copa que
2: no sabia per res.
0: No, bé, és perquè està el Depor.
1: La meva iaia li deia Chimichurri al Mitsubishi.
2: Molt bé.
0: Sí. Bueno, està bé.
2: Chimichurri està bé. Les iaies són molt... Bueno,
0: sí, són molt inventives.
2: Acabes de dir ma mare, iaia, eh?
1: Mama
2: que no m'escolta mai. M'escolta la mare del Salva. Una salutació, Maria Dolors. Però ma mare no m'escolta. Cosis. I la mare del Miquel i la Amanda també ens escolta.
0: Molt bé. I tota aquesta gent està apuntada a la...
2: Bueno, la mare del Salva, a veure, no la veig jo, però potser bueno, sí, si vol.
0: Un últim cordó allà apretant.
2: Ah, això ho faria molt bé, segurament. Uh-huh. I la mare del Miquel i la Amanda és d'un altre color. Bueno. Ella no, la seva camisa. Ella és del mateix color que
0: també accepten gent d'altres colors, eh? Vull dir,
2: home, per suposar. Ha sigut un color... També diuen racista a mi.
0: Exacte.
2: Que jo no soc racista.
0: Ha sigut una miqueta elitista, però no passa res.
2: Vai.
0: Tornem a centrar-nos el 25, 26 i dilluns 28, barra, la barra de Festa Major.
2: Sí.
0: La diumenge 27, no, diumenge 27 descansem perquè dilluns menys és laborable. Mal, per tant, sí. Relax. I el divendres 20, i el dissabte 26, doncs ja que portem mitja hora parlant del Pilar de les Escales, no, és quan?
2: Quan serà?
0: Es farà.
2: És quan serà? A les 5 de la tarda, a les escales del mercat, aproximadament, perquè depenem del petit camell.
0: Però, és que no és ni...
1: És la convocatòria, no?
2: Sí.
0: Però és que no és ni l'últim pilar que farem aquesta Festa Major.
1: Mare meva.
2: Oh my God, és veritat.
0: És que van tres pilars en tres setmanes.
2: Molt bé.
1: No, quatre.
2: Per què? No.
0: Bueno, jo comptava en el marc de la Festa Major.
1: Ah, vale.
0: Sí, sí, no, clar, comptem el pic, comptem el de la diada. Oi, si comptem el del bolo.
1: No, que no parem
0: anem, de fer pilar per tot arreu. Anem a pilar per setmana.
2: De locos.
0: Perquè el dia de Sant Miquel tenim el pilar...
2: Dels Miquels.
0: No,
1: dels Mitchells.
0: El pilar dels Mitchells.
2: Ah, dels Mitchells, perdona, clar. No és del Miquel.
0: Dels Mitchells.
2: Dels Mitchells.
0: I allà estarem, vés a saber quina hora? Serà d'hora per
1: aquí? Perquè...
0: Sí, no, jo hi aniré. Jo ja he fet gestions per canviar-me el festiu de Santa Eulàlia per...
1: Jo no em puc canviar
0: no, de la Mercè per...
2: Que l'Adri és un trilero. L'Adri...
0: Sí, a veure, jo no crec que a Houston els importi massa si el festiu és el 24 o el 29, eh? Sí, sí, literal
2: Houston. Literal Houston, tenim un problema.
0: No té molta pinta que els hi vagi massa d'aquí.
2: No passa res.
0: Per tant, allà estarem al Pilar dels Mitchells.
1: Festa per un Pilar. El sector educatiu
2: pots
1: no...
2: Pots posar-te malalt, Cristian.
0: Pots fer vaga?
1: Puc fer vaga.
0: Pots fer vaga?
1: Jo sol.
2: A veure, de locos.
0: Segur que se t'apunta mitja comunitat educativa.
1: Convoco una vaga pel 29.
2: De locos. Mm-hmm. La vaga dels Miquels, digue-li.
0: Pues això, amb el Pilar dels Mitchells, acabarem.
2: Per fi, perquè veia dies, ens esperen.
1: Sí, perquè... I a dormir.
0: Clar, el dilluns és la nit de l'empalmada.
2: Oh, o sigui,
0: és la matinada de l'empalmada,
2: clar,
0: són les matines. Per tant, tancarem la barra, vés a saber quina hora, i vés a saber quina hora estarem fent un pilar. Però no passa res.
2: Jo
0: som real matussers.
2: Us recomano que la gent que vagi al pilar ja no dormiu. Perquè sí. És que a vegades és pitjor ficar-se al llit dues hores que no pas anar d'empalmada.
1: Jo faria el pilar allà a la barra i el portaria fins a...
2: Fins a casa del Mitchell.
0: Anem seguint totes les matines.
2: Fins a casa del Mitchell, que està molt amunt.
0: Està molt amunt, allò.
1: Anem seguint totes les matines. No, que el recullen a l'església. No és...
2: Clar, perquè viu allà dalt. Si visques al centre de la nena,
0: no
2: vostra casa.
0: Si no, que facin un pilar, la Berta, la Mari i la Sabela, i així ja van dinar cap a casa.
2: Això està bé.
0: Ja es recullen soles.
2: Això està bé. Això està... La veritat que està ben pensat.
0: Però bueno, de moment, a falta de concreció, sabem això, que serà el dimarts dia 29, en algun moment del matí, i ja està. I amb això donarem per finalitzada la festa major.
2: I començarà una mica les microvacances fins a la següent actuació.
0: Fins a la següent actuació, que no,
2: que
0: no serà massa
2: tardar. Que crec que és l'octubre.
0: El 12 d'octubre.
2: Sí, 12 d'octubre.
0: 11 d'octubre.
1: Ja vam dir. Ja
2: és la de Sarrià, no?
0: La prèvia de la Hispanitat.
2: És la de Sarrià?
0: És Sarrià.
2: Que podrem anar amb la samarreta de la festa major, perquè és el mateix color.
0: O amb qualsevol de les 30 samarretes de Sarrià que tenim.
2: Bueno, tu tens moltes. Jo, només,
0: jo
2: només en tinc una i crec que no t'hauré de convidar mai més, també dic.
0: Jo en tinc dues.
1: Jo en tinc.
2: Per què no vas venir?
0: Jo en tinc una, de que m'han tret un 3 de 7 pel cap.
2: Eres el que sabia de Castells.
0: I la segona,
2: era el que sabia
0: per
2: de anar
0: a fer una narració absolutament aleatòria.
2: I equivocada, per part meva.
0: Bueno, no passa res, però tot se n'aprèn. L'any que ve, quan ens convidin, jo farem millor. O no?
2: David Porta, si estàs escoltant això.
0: Sisplau.
2: Truca al 93-668-6161.
0: O envia un WhatsApp al 691-438-847.
2: Molt bé.
1: I intentaré venir, David Porta.
0: Amb tot això, espera, de moment, és que clar, és que ja estem marxant el 12 d'octubre, però és que encara no hem parlat de les dues actuacions que ja hem fet. Ja, perquè ja portem això.
2: I que no, és que el segon tram ho patem fort sempre.
0: No, és que el segon tram...
1: Que em queda tan lluny ja, la primera
0: actuació. Ahir era agost, i ara ja portem dues actuacions a les esquenes.
2: Molt loco, i un bolo.
0: I un bolo, i una aquest dia,
2: i un pilar.
1: I un pilar, i... Mare meva.
0: No, és locura. A veure, doncs comencem fent una miqueta de repàs, si voleu. Vam començar el dissabte, dia 5 de setembre, que fa només 9 dies, però ha plogut.
2: Sí, però no.
0: A més, sí, tant que ha plogut, home, els grans avisos.
2: Ui, loco, és veritat.
0: Els avisos infinitos.
2: És veritat.
1: El diluvi universal va caure aquí.
2: És que a mi no em va ploure, quasi.
1: Aquí tampoc.
2: A Vic.
0: A Papiol, sí, per la tarda. Jo, de fet, pensava que no podia venir assaig i a la sèrie algú va dir... No, a Papiol va diluviar bastant, eh? Va apretar 3 horetes.
2: Tu pots deixar caure, ja està.
0: 3 hores apretant molt.
2: Tens la Zodiac.
0: Sí, no. Vaig venir amb el Claret. Pitjor idea de la història. Perquè vaig venir amb el Claret l'únic dia Claret. Que la tècnica, un dimecres, va decidir fer una reunió de 45 minuts després d'assaig.
2: Ai, tu, avorridíssim, eh?
0: Però clar, jo... Però era, la situació era curiosa, perquè clar, estàvem jo, l'Helena, les tres nenes, l'Estel, la Emma, que la Emma va fer el punt i va decidir que quedava fora, també. I estàvem en plan... Saps els nens aquells que se'ls obliden que ningú els va buscar a l'entrenador? I estàvem tots allà, saps, en plan esperant que, clar, que tu estàs esperant el seu...
2: Bueno, estaves acompanyat, seu... llavors.
0: Sí, però clar, llavors l'Estel i la Emma van decidir que se n'anaven al xus.
1: I l'Helena
0: va decidir que treia el Mitchell a rastres de la reunió i se'n van anar. I clar, jo em vaig quedar allà, doncs, una miqueta esperant el Claret. Com un gosset abandonat.
2: Sempre s'han de portar llibreta i colors.
0: He decidit que jo ja no torno a baixar, que jo vinc sol, saps? El que em pugui passar. Jo baixo sol. I més ara que estem en pre, clar, aquests dimecres que són pre-prenyades.
2: Jo et veig molt carn de pinyes, eh? O sigui, de
0: pinyes. El David Fernández, o sigui, també estava allà esperant a la Paula, és veritat.
2: De, saps? Carn d'equip de pinyes, una mica l'Adri, no?
1: L'Adri?
2: Sí, no?
0: Jo, amb el meu zero coneixement de Castells.
2: Ja
0: comença a ser. A veure, també et dic, i és una cosa que igual podem comentar la diada de Caldes, cada pinya que vam tancar es va tancar amb un ordre diferent, saps? O sigui,
2: sí,
0: això m'agrada molt.
2: Això s'ho passa.
0: Perquè era en plan, not expected, saps? En plan, tu has d'estar atent a veure quan canten primeres, perquè clar, abans van abans de les crosses, abans van després de les crosses, saps? Has d'estar sempre
2: atent. Bueno, i si canta la pinya l'Adriana, que és contrafons ens agafem, primers a tocar... I la resta, i la resta, va dir.
0: És que has d'estar atent, perquè no saps com et cantaran ni quan et cantaran.
2: Sí, totalment.
0: Tornem, que estem
1: desviant molt. I més quan ho fem sense crosses i sense laterals. I...
2: Bueno, hi ha gent que creix amunt, nosaltres creixem a l'eslip, saps? Cada vegada menys pinya.
0: Jo sempre ho dic, som els castellers de l'IKEA.
2: Claro.
0: Perquè anem traient peces, a veure quin és el mínim imprescindible.
2: I a vegades el que sobra un tornillo per allà.
0: Exacte. Què fa aquesta crossa aquí fora?
1: Sí.
2: Literal que és així.
0: Sant Celoni. Dissabte dia 5.
2: Molta gent a plaça. Molta gent.
0: Molta gent a plaça?
2: Moltíssima. Sí. Vaig una cosa...
0: Que algú dirà, que ens has escoltat, hòstia, hi havia moltíssims matusers a plaça. No, hem dit molta gent.
2: Molta gent de Sant Celoni.
0: No hem especificat.
2: Gent molt entregada a Sant Celoni. La força negra i la força verda aquella.
0: Molt bé, sí. Uns logos que eren en plan fàcilment manipulables, però...
2: Trobo que ja es buscava també això, segurament. Mm.
1: Hi havia l'actuació dels gegants d'allà, i llavors vam arribar i estava la plaça planíssima de gent, perquè els gegants, doncs, aglutinen molta gent.
2: Endevineu qui va seguir el cercavila dels gegants pensant-se que la portarien a plaça i la van allunyar de la plaça.
0: O sigui, tu vas agafar el cercavila dels gegants just quan estaven
1: sortint de la plaça.
2: Sento gralles, dic, doncs ja està, el cercavila.
0: I et van allunyar,
2: I quan portàvem una estona caminant, doncs jo no veig castellers.
1: Però amb gegants.
2: I la meva amiga dient-me, on estàs? Estic a la plaça i no estàs? I jo, és que he seguit el cercavila dels gegants, però no era per aquí.
0: També, o sigui, jo no tenia ni idea que hi havia un cercavila. És feo? És com feo, no? Fer un cercavila que allunyen la gent de l'acte de la plaça.
2: No seran els primers gegants que allunyen a la gent dels castellers.
0: No, ni els últims, però és com raro, no? Perquè més aquests en plan, és justament on hi ha la diada, on va ser la diada, ens emportem especialment a la gent d'aquí.
2: Sí. Però tot i així va quedar molta gent.
0: Molta gent, molt bé. Va ser una bona diada, no? Amb els anfitrions.
1: Sí, sí, sí, sí. Va ser el retorn, perquè ells van venir al Papiol, i va ser el nostre retorn, i van fer una actuació, bueno, bàsica, el 3, el 3...
0: Nosaltres o ells?
1: Nosaltres, nosaltres. El 3, el 3 amb Agulla, i el 4.
0: Sí.
1: I els dos pilars d'inici final. A Sant Celoni, sí, Baix Montseny, van fer
0: el 3 i el 4, jo crec que van fer els dos,
1: Els dos? Va fer?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, com a mínim un cartell de 7 vam fer, que l'anàvem perseguint tota la temporada i molt bé, estàvem molt contents. I Figueres també, una actuació també no top, perquè ells han fet 7 i mig, però sí que vam fer jo diria que també el 3 i el 4. No, el 4 crec que no, perquè no eren prou gent, crec. Però el 3 segur.
2: També amb l'únic que venen ells, està molt bé que sí, hagin pogut portar això a... I ja quan han tornat a les vacances.
1: Baixant de Figueres està molt bé. I el pilar d'inici de Figueres, molt xulo, perquè va pujar un nen que acaba de fer 3 anys.
2: Sí. Bueno, molt xulo i una mica de patir, també.
0: Era Figueres o era...
1: No, era Figueres, sí.
2: Era el dia.
0: A mi em va semblar, em va semblar
1: molt
0: probable que anem. Vull dir que
2: sí, però jo no sé que aquest equip és legal, crec que es pot començar a pujar a partir de 5.
1: Bueno, el Nil va pujar també amb 3 anys.
2: També era una mica il·legal. Però era molt petit, era molt mini Williams.
1: Sí, que va fer 3 anys.
2: Ja de fet, tota la plaça va embullir. Quan va aconseguir pujar a fer l'aleta, la gent va se tornar loquíssima.
1: Sí, la Terça va estar fent sentadilles allà sobre el pilar.
2: Angelet.
0: El va acabar pujant allò per l'Ocibiló, per l'Ocibiló. Sí.
2: Una mica com la Júlia.
1: Com la Júlia, el Diego. I...
2: Sí, oi, el Diego és veritat, també. El dia de la pedregada, pobre.
1: Exacte.
2: No tornat a pujar, Angelet meu.
1: I això, una diada molt... Bueno, va ser bastant àgil, perquè era a les 7 de la tarda, no? A les 7 va ser?
0: Sí.
2: A les 7? A les 7. Estàvem convocats.
1: I jo pensava, a veure si se'ns farà de nit, però no, va ser bastant àgil per part de tots.
2: Sí, però els pilars, pràcticament.
1: Sí, però per sort vam anar tots bastant per feina i no va haver-hi gaire... No sé si va haver-hi algun intent de muntar el nostre 4-6.
0: Jo ara anava a comentar, perquè m'agrada molt com aquesta mena de silenci col·lectiu que hem fet a l'intent del... Perquè a l'Instagram també hem passat una miqueta...
2: Bueno, és que no sé mai si he de posar o no he de posar els intents.
0: Sí, li preguntes a la Juliet, diré que no.
2: Per això
0: a mi també em sembla bé, que no, en plan... Fake it until you make it.
1: A mi m'és igual.
0: Però que em sembla que, és com un saps, com així col·lectiu, un deliri col·lectiu d'això no ha passat. Fins que ara el Cristian no ho ha comentat.
2: Jo ni me'n recordava realment, és veritat.
1: Jo, mira, justament amb la Jenny, la mare de l'Abril, ho comentàvem ahir a plaça, que està molt bé baixar els castells quan no estan bé.
2: Oh, i tant, molt
1: millor. O sigui, és el que s'ha de fer. No tirar-los allà a lo loco. Si no està bé, es baixa, es torna a pujar i ja està. Que és el que va fer ahir Caldes.
0: O sigui, I el que no vam fer nosaltres.
2: Perquè no va fer falta.
0: Perquè, home, clar, sí.
1: Doncs això, l'actuació de Sant Celoni, molt bé.
0: Molt xula. Sí, jo no crec que no havia estat mai a Sant Celoni Vila, allà durant voltes.
2: Xulo,
1: Sí. Vam estar esmorzant, tu.
0: Vam estar dinant un dia, però al centre...
1: Al comiat de Carlos.
0: Sí, ens vam portar allà dinar el Carles. Sí.
2: El Carles.
0: El Carles Porta.
2: No, Carles Porta és com li vas dir tu al David Porta.
0: El David Porta.
2: Ai, Dios mío, que vergüenza. Xula. No,
0: molt maco, Sant Celoni.
2: Ens va faltar, i crec que estareu d'acord amb mi, com a mínim l'Adri, perquè ho vam estar parlant durant la diada.
0: Segur que sí.
2: Sopar allò que s'olorava.
0: Sí.
2: Que era barbacoa.
1: Sí,
2: no vam saber d'on venia.
0: Sí.
2: És que era depèn d'on venia el vent i depèn d'on ho col·locaves de la plaça. Sí.
0: Jo la primera ronda predicava, fa olor barbacoa. No, no,
2: i ningú el creia.
0: Ningú creia la primera ronda. I a cada ronda que passava anava guanyant adeptes de...
2: Feia molt bona olor, eh?
0: Ah, qui és el boig ara?
2: No, feia molt bona olor. De fet, hi ha una foto a l'àlbum que surt l'Adri com olorant.
1: Ah, aquella foto és olorant. Molt bé.
2: O buscant on estava la barbacoa.
0: No, de fet, a mi em va saber mig greu no haver-nos quedat allà a sopar, perquè després hi havia barraques, hi havia festa, però bueno, no, tampoc.
2: Cossis.
0: Tampoc passa res.
2: Cossis.
1: El mateix dissabte vam fer un pilar al matí, també.
0: Sí, un pilar i un parell de proves.
1: Un parell de proves en un acte privat que ens van convidar.
2: Convidar monetàriament.
0: I nosaltres vam convidar a que ens ingressessin diners.
2: Correcte. No, aquestes convidacions.
1: I llavors després, això, vam començar
0: ja amb... Ja, el dia sabte va ser molt complet.
1: Ja està. Durant la setmana van haver-hi els assajos.
2: Dimecres.
1: Vendres vam fer el Pilar a Cervelló.
0: Tu, de l'11 de setembre, la diada.
2: Estava flipant. Hi va haver assajos i jo dilluns i dimecres i tu i divendres, pensant divendres, no va haver-hi assajos.
0: No, divendres.
2: Vale, i ho poseu.
1: Donava peu. La nostra diada nacional. de Catalunya.
0: No la dels Matusers, la de Catalunya.
1: La nostra també.
2: La nostra diada, que és l'11 de setembre, la resta ja us apanyarem.
1: L'Ajuntament de Cervelló també ens va convidar...
0: Va tenir
2: bé. Monetàriament.
1: Monetàriament a participar en el seu, en el seu acte de commemoració de l'11 de setembre.
2: Que amb una pancarta.
0: A més, érem els caps de cartell de l'11 de setembre.
1: Sí, sí.
2: Fort, eh?
0: De Corbera.
2: Vull dir, no, Cervelló.
0: No, Cervelló. Vull dir... que està molt bé.
2: No, no, s'agraeix moltíssim, sí, perquè la pancarta era molt xula.
0: Sí,
2: de fet, es va comentar que ens la podrien donar, si volíem, un cop hagués passat una mica els dies després de...
0: Es va comentar, vol dir, ho vas comentar tu amb algú, o ens ho va comentar l'Ajuntament?
1: Jo no hi era. Comentar,
0: l'Ajuntament. Ah, l'Ajuntament d'allà ens ho va dir.
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs fantàstic.
2: No,
0: sí,
2: no,
0: sí.
2: Maquíssim.
0: Xulíssima.
2: Estimem Cervelló.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, home.
2: I aquí vam fer també l'ofrena floral.
0: I aquí, en paral·lel, aquí, exacte.
1: Va baixar Salva i la Inés. I vam fer la tradicional ofrena que es fa al pati del Palau, i com cada any, doncs, hi van participar.
0: Molt bé. Vist que encara estan allà...
2: Sí, aguanta bastant. És Lloré, perquè si és Lloré a mi em fa falta. Estaria a fer com a l'emportés, no?
0: Hi ha flors grogues, perquè és l'únic amb el que m'he fixat com creuar. Però com que hem d'anar a les escales
2: del mercat,
0: perquè fa 6 minuts que ha començat l'assaig, si doncs ara ho veurem. Exacte, si ens esteu escoltant malament, perquè hauríeu d'estar allà.
2: Però bé, perquè ens esteu escoltant.
1: Però que potser algú porta cascos i està allà...
0: O potser ens estan fent streaming, no?
2: Allà, oh, seria xulíssim.
1: Amb uns altaveus.
2: Ai, amb els altaveus.
0: Han muntat allà el Pilar, però com que no estem ni a Cristian ni jo, estan allà quiets, a la base de les escales, a veure, escoltant-nos, a veure quan acabem.
2: Home, ja,
0: llavors
2: ja
0: arribarem,
2: altaveus,
0: ens enxufarem
2: al
0: i pujarem.
2: Ens podríem posar. El Nadal fiquen Nadales, per tant, ens podríem posar.
0: Cantem Nadales?
2: No, algun... ara no.
1: O ratxer.
0: No, ara no, ara
2: segons
0: no.
2: La Carla, segurament sí. La Carla, que avui ens ha abandonat, perquè l'altre dia es va enfadar amb mi.
0: Veus com es va enfadar amb tu i no amb mi?
2: No, però si jo tinc claríssim que s'enfada amb mi.
0: Jo també ho tinc claríssim.
2: I llavors? Qui
0: perquè
2: no ho té claríssim?
0: Ahir em recriminaven
2: no,
0: que vaig dir no sé què.
2: No, perquè la Carla explicava
1: història. Bé, i diumenge sí. Vam anar a casa.
0: No, no, jo vull tancar aquest tema.
2: La Carla explicava que anava a saltar perquè tu havies dit alguna cosa, però et vas autocorregir. I jo vaig dir... algo tipus, no t'ha dit res perquè no és la Júlia que la preferida o algo així. I ara ho estic repetint i és capaç d'aparèixer per la porta amb cara d'enfadada.
0: Ah, molt bé. O jo només vull que quedi constància que jo aquest cop...
2: Per raro que sembli.
0: Per raro que sembli,
2: no
0: soc absolutament innocent. Perdó, Cristian, ara sí, anem a diumenge, que és el que havíem vingut a parlar avui.
2: Sí, jo tinc els punts també, per parlar.
1: Perdó, que
0: Rasquin. És una ASMR.
1: Ahir diumenge vam anar a Caldes.
0: De Montbui, no de Malavella.
1: De Montbui. També convidats per... la colla castellera.
2: Copiats monetàriament.
0: Pels escaldats.
2: Estem tenint molta pasta, eh? Potser ens hauran de buscar un gestor.
0: Igual sí, a veure... Moni, què està passant amb el Moni?
2: Que ens ho expliqui.
0: Hem de buscar un expert. Un subject matter expert.
2: Per la setmana que ve tindrem un expert aquí.
0: Deures.
1: Doncs això, la mateixa diada que vam anar l'any passat, a Caldes.
0: No és la Carla, no.
2: És cantat un senyor.
1: Convidats per escaldats i vam actuar també amb castellers de la Sagrada Família.
0: Jo tinc una pregunta. No sé si és un rumor o... Havien d'aparèixer també els nostres fillols?
1: En principi estaven convidats. Però...
2: Hola,
0: és que en el nostre cartell no apareixien, però a mi em sona que actuaven.
1: Sí, a mi
2: bueno, que acompanyaven
1: que
2: la diada, sí.
1: Sí, però crec que eren molt poca
2: segurament
1: gent i
2: poc
1: al final no va baixar ningú. Bueno, si va baixar algú
0: no el vam veure.
1: Doncs això, i la diada... Nostra, força bé.
0: Sí.
1: Bueno, força bé, no? Molt bé. Mm-hmm. Vam fer els pilars d'inici i final, vam fer un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla.
2: Una mica més carregant l'agulla, però tot bé.
1: Una salutació a la Berta.
2: I a l'Estel, que la va mirar amb una cara de what?
0: I el GIF, sisplau, espero que tothom hagi vist el GIF.
2: El GIF que ha fet l'Adrià, que aquesta vegada
0: no era ell.
2: Ah, no l'has fet tu?
0: L'ha fet l'Estel. Jo sóc innocent.
2: Però que aquesta vegada no li ha caigut a sobre de l'Adri.
0: És veritat, està bé. Que
2: sí que ha caigut algú... en algú del Papiol.
1: Sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec que tenim alguna en aquesta colla contra el Papiol. No vull dir res.
0: Sí, una miqueta de racisme. Tenim, no passa res.
1: Tenim tres persones, quatre persones.
0: I a les,
2: tècnicament dues reals. La resta són de Barcelona.
0: Qui som les dues?
2: La Jana i tu. Bueno, i l'Anna quan ve.
0: Sí, ja ho sé.
1: Sí,
0: perdó. Sí, segueix Cristian.
1: I per acabar l'actuació, abans del pilar de sortida, la torre.
0: Molt bé,
2: maquíssima.
1: Vam fer una torre.
2: Maquíssima, zero patida aquesta vegada.
1: La vam fer abans de marxar de vacances i
2: molt
1: la vam
2: patida.
1: Tornar a fer ahir. La veritat que la torre jo...
0: Veient la torre d'ahir, sorprèn molt que sigui només la segona que veiem aquesta temporada.
2: Bueno, perquè ens ha costat donar amb l'alineació.
0: Hòstia, vull dir, espectacular. Així com la de Castelldefels sí que...
2: Mira, no he pujat les fotos de les cares que fan la Ivet i la Júlia baixant de la torre, però el Cristian les ha vist... I pot dir lo bones que eren. No les he pujat per respecte a les meves companyes,
0: Envia per privat.
2: No, però sí, home, aquesta vegada... De... Bueno, és que són boníssimes, però clar, són de patiment màxim. Sí. Màxim
0: la de Castelldefels.
2: Sí, sí, sí, sí. La de l'altre dia molt millor, mare meva, si van baixar
1: no,
2: la mar de guais.
1: Ahir la veritat és que la torre és super, super solvent. Molt bé.
0: Molt bé. Va ser una bona... Va haver-hi un canvi allà d'última hora que no s'havia practicat, però sí que es venia amb la idea... que va ser la de canviar els baixos. Sí? Tenim uns baixos últimament que
2: molats.
0: No són gens baixos.
2: Molats.
0: I vam provar...
1: Bueno, tenim els baixos que tenim sempre, el que passa que comencen a faltar-nos mans altes. Yeah. Llavors, s'agraeix baixar una mica la mida dels baixos. I a la torre, doncs això, va haver-hi un canvi important.
2: I eren dues noies,
1: no? Dues dones, o noies, la Karen i la Paula... I, home, s'agraeix a la pinya, la veritat és que
0: fantàstic.
1: És fantàstic.
0: Sí, sí.
2: Perquè... Poder agarrar del cul,
1: sí.
2: Digue-ho bé.
1: Sí, sí, no, perquè els vents érem l'Adriana i jo, que l'Adriana encara, però jo no sóc tan alt.
0: I els primers estava jo,
1: primers estava tu i
0: a Claret.
1: I a Claret,
0: vull dir...
1: Exacte.
2: Van dir a mi que anava de primeres, jo. Dit,
1: llavors,
2: tu,
1: potser vols anar. Llavors s'agraeix, sí, sí.
0: No, molt bé. Va ser una bona,
1: sempre,
0: una bona jugada.
1: I... tirar per aquí, jo crec que és una bona idea. Sí. Perquè...
2: I tenim dones que ho aguanten tot.
1: Exacte. L'Helena també pot fer de baix.
2: L'Helena pot fer de baix, sí. També.
1: La Júlia.
2: Correcte.
0: A mi ja tenim pel 3 i pel 4.
1: Sí.
2: Una més i ja fem el 5 de 7. Ja està, ho tenim.
1: Doncs sí, això molt bé, la veritat és que molt bé. Després va haver-hi un pica-pica al seu local, com l'any passat.
2: Ui, amb unes patates molt bones. I unes olives molt bones, també.
1: I ja està, i després vam fer un comandillo.
0: Van obrir el local.
1: Vam obrir el local i vam anar a dinar uns quants allà.
2: Va estar molt bé, la veritat.
0: Va estar molt bé i jo... Sobretot...
2: Van sortir idees?
0: Sí. I jo, sobretot, ostres, fas la comparació una mica... Ja veurem aquest diumenge com va la diada, evidentment. Però fas una miqueta la comparació, i això ho parlàvem ahir, crec que ho parlàvem amb el Salva i amb el... Ostres, o amb el Carlos, no sé. Tu te'n recordes l'última diada, diguem-ne, prèvia a la nostra diada de Molins, que va ser la del Lluçanès? Una miqueta, no?, les sensacions amb les que vam sortir de plaça, que, hòstia, va ser una actuació complicada, no?
2: Hi ha
0: una
2: molta
0: actuació...
2: galó, també,
0: Molta, sí, que va caure una xufa important, però
2: important.
0: Vam sortir de plaça amb dos castells, els ànims estaven...
2: Lesionats,
0: els ànims estaven una miqueta regulires.
2: Sí.
0: I, ostres, veus com hem sortit d'aquesta, com vam acabar la diada d'ahir, hòstia, que van anar bé, les proves van anar bé, vull dir, la gent sortia contenta. Hòstia, convida a ser optimista de cara a diumenge, com a mínim la dinàmica amb la que afrontem aquesta diada ja no és la mateixa dinàmica amb la que veníem amb la que afrontàvem la diada d'aniversari.
1: Sí, sí,
0: que realment això tampoc t'acaba garantint res, perquè diumenge després s'han de treure les coses.
2: Ja, però el Dani ho fa molt.
1: A veure, també les peces que tenim, que no falli cap, que hi ha alguna que està a mig gas. Per accidents.
2: No direm noms.
1: I l'alineació que acaba traient la tècnica, però jo crec que sí. Els castells pinten bé, a veure si acabem de lligar les pinyes, que és el que ens falla aquesta temporada. Bueno, ja les últimes temporades, però a veure si fem una crida i diumenge s'acaba omplint la plaça de camises.
0: Jo li meto un WhatsApp al Johncito, no sé, al John.
2: Ah, i al John, si ens estàs escoltant.
0: No sé si ens escolta, no té molta pinta, la veritat. Però si ens estàs escoltant, no em deixis en visto.
2: Ai, no ho hem enviat. Bueno, ara potser ja tard.
0: Bueno, sí, ara ja tard.
2: No passa res.
0: Hem dit, Lola, que farem una pregunta a Instagram.
2: Sí?
0: Sobre si a la gent li agrada...
2: Vale, ara faré la foto i ho fem.
0: Exacte.
2: Molt bé. Jo tinc...
0: Que escolta les opinions.
2: Els punts comptats de...
0: De què?
2: Del concurs de la ràdio.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Epa!
2: I tornem a explicar breument.
0: Explica, perquè el programa de dilluns passat no l'he penjat. Pregunto, voleu que el penjo el de dilluns passat?
1: Sí, sí, sí. Ahir em sembla una castanya,
0: Ai.
1: Ja us ho dic.
2: Que no, que és xulíssima. Para aparèixer nosaltres.
0: Jo no diré la meva... Jo no donaré la meva opinió, perquè després la gent s'ofèn amb el que diem a la ràdio.
2: Mira, a mi l'únic que em sembla és el rei. L'hagués ficat amb una cara tatxada o algo, saps? Amb un moc o...
0: Jo, mira, sortim nosaltres.
1: Perquè ja...
0: Sortim nosaltres.
1: Marxió, aquí.
2: Mira, el ritme que em falta a mi.
0: No sé. Perdona, Lola, punts. O sigui, en tot cas, ara penjarem això a Instagram.
2: Sí, i preguntarem. De fet, no ho he dit, però la solució del concurs, bueno, del concurs de la votació de la setmana passada va ser que canviéssim el color de la camisa, per tant, us hem fet cas. Fanses, followers...
0: Jo Cristian, sempre ho he dit. La democràcia no funciona.
2: Mira, doncs l'Octavi està fent... Si voleu, l'Octavi està fent una enquesta.
1: Votat,
2: Jo també.
0: Ah, jo he votat també. Tinc moltes ganes d'una boda.
2: Sí, doncs,
0: home, clar, jo tinc ganes d'una boda.
2: Bueno, jo li dic que per fer una mica més de vacances qualsevol cosa. I s'ha rigut. Però sí, ens encanten les bodes en aquesta colla, les coses com són. Doncs això, vam comentar la setmana passada que una de les coses noves que tenim aquesta temporada és que farem un concurs al llarg de tot l'any.
3: Tot.
2: Acabarà el juny, vale? En aquest concurs, la gent que participi anirà guanyant punts, vale? Que diguéssim que la numeració seria assistència com a públic un 0,5,
0: vale,
2: perquè tenim cadires, podeu venir. S'està molt fresquet i a l'hivern s'està molt calentó.
0: 0,5, eh?
2: 0,5.
0: S'ha donat molt poc punt, això. A veure la resta, què puntua.
2: Enviar un àudio i que no surti en antena, 0,5 també, perquè a vegades no tenim temps de ficar tots els àudios.
0: Vale.
2: Enviar un àudio i que sí que surti en antena, un punt.
0: Què?
2: Trucar en directe. Acaba.
1: Però...
0: Estic molt desacord amb... Tira.
2: Però és que això ha durat fins al juny. No cal que la gent tingui Gryffindor 100 puntos,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, però jo crec que enviar àudio i que sigui molt llarg hauria d'arrestar, també.
0: Exacte.
2: Vale, ara anem a les restes.
0: Ara, que les conti.
2: Trucar en directe, 1,5.
0: Vale,
2: anem dient sempre els números de telèfon perquè truqueu, perquè ens fa gràcia. Assistir com a tertulia o entrevistat, 3 punts.
0: Però el primer punt, però no és el primer punt que només et donava un punt?
1: No, com? Una cosa és públic i l'altra tertulià.
2: Sí, clar, públic és la Carla.
0: Ah, públic, vale.
2: O el Pau, a vegades.
1: Venir i parlar. O sigui,
0: vale,
1: la Carla, sí. 0,5.
0: Vale.
2: Sí, perquè no compta com a parlar.
0: No, vale. Públic, els que estan allà. Vale.
2: I després, les que restarien seria no saludar la Lola pel carrer.
0: Vale.
2: Vale?
0: El sector adolescent tindrà molts...
2: Bueno, la Martina l'altre dia em va saludar, la Laia no.
1: Rossell.
2: La Laia té menys un. Amenaçar-me amb que les fotos no li han agradat, això també resta. I l'altre que hem dit és enviar àudios molt llargs. Home. També resta. Doncs ara, menys un punt. Vale, de moment el rànquing és el següent. Laia Rossell, menys un punt. Berta, tens un punt. No, tens, sí, un punt perquè vas enviar àudio, però te'l restaré perquè t'has queixat de les fotos.
1: Ui, i perquè l'àudio era molt llarg. O sigui,
2: bueno, no, però...
1: Té com la Laia, menjo.
2: La Carla Uller, un 0,5. La Lídia Joventeny, també un 0,5. Després Pepe, Lluís, Valèria, Isaac, Arnau Puig, un punt. I la Laura Bosch, 3 punts, perquè va venir aquí.
0: Perquè va venir. I perquè avui és
2: el aniversari. Molt bé, molta felicitat.
0: I si haguéssiu estat aquí, al principi de tot, sabíeu que el primer que he dit és felicitat.
2: Claro, molt bé. Enhorabona.
0: Jo només tinc una petita puntualització, Lola. Els 0,5 aquests són necessaris? És a dir, perquè no ho multipliques per dos?
2: Sí, no.
0: I un 0,5 dones un punt i un punt dones 2 punts?
2: No, anem a fer-ho així. Adri, no encamis les zones del meu concurs.
0: Vale, perdó.
2: Inventa't tu un concurs.
0: Vale. No, és el que teniu per venir i parlar, també tenim punts.
2: Ja, si comptem nosaltres també, sí. Arriba tard ja pot ser menys un punt.
0: Hòstia!
2: Llavors tu i jo estem en menys
0: punt. Ja he guanyat. Ja he guanyat.
1: Ja porto menys dos.
0: Sí, mira el David com fa que sí. Si guanyo 3 punts cada dia i mai tinc negatius...
2: Bueno, pots tenir negatius per altres coses, Adri, com per exemple fer comentaris fora de...
0: No, hi havia cap menys un per comentaris fora.
2: Em puc inventar les normes, és el meu concurs.
0: També és veritat.
2: Pues ja està, que us sapigueu que hi ha premi real, eh?
0: I llavors, o sigui,
2: que no el diguem no vol dir que no hi sigui. Hi ha un premi real.
0: Votar per Instagram, això no dona punt.
2: Ai, bueno, venga, va, sí, això també.
0: Però és que llavors, o sigui, pot haver-hi molta penya, eh? Vull dir que hauràs de...
2: Sí, de fet, hi ha gent molt random que va votar l'altre dia.
0: Perquè ho vam passar
2: per l'altre. Però gent d'altres colles.
0: Ah, està bé.
2: No, sí, molt graciós, molt graciós. Ai, també una salutació al nostre arqueòleg de confiança. Que és fantàstic i que és del Nàstic.
0: Exacte.
2: Estem movent fils també amb aquest bon home per anar col·laborant.
0: Ah, fantàstic.
2: Això no ho sabies, Valter, però que sàpigues què passarà.
0: A part de penjar coses del Nàstic, penja cada dia una cosa d'una colla diferent.
2: Bueno.
0: Avui estic a l'assaig aquí, avui estic allà, avui estic...
2: Bueno, i avui estic a Katmandú.
0: Turkmenistan.
2: O avui, ara està a la Vall d'Avui, perquè també col·labora amb arqueòlegs d'allí, del Pirineu.
0: Molt
2: suposo
0: bé.
2: Que serà per això, vaja.
0: Em sembla fantàstic allò del rànquing, però això s'ha d'anar actualitzant.
2: Sí, ho he portat en full, però ho portaré en un Excel, no patim. Vale.
0: Molt bé. A veure, hem parlat una miqueta del setembre, hem parlat una miqueta d'UKB ara.
2: També podem dir que no... Mira, jo volia dir la setmana passada, però no vam poder perquè com que érem quatre veus també aquí era complicat. Els nostres amics i amigues de Castells de Sant Feliu, els Magentes, van fer la seva millor actuació des del 2002.
0: Siu!
2: Estem molt contents perquè, a més, ara aquest diumenge fan el seu 30 aniversari. Van a totes, segurament, i... Bueno, ja.
0: Perdó, he dit molts eps, oi? Sí. Canvio d'onomatopeia.
2: Ok, bueno, no em facis directament. Tenen l'aniversari aquest dia 20, no podrem assistir perquè nosaltres tenim la nostra diada de festa major, se'ns ha solapat una miqueta el tema, però els desitgem des d'aquí que els vagi superbé, que facin el que saben fer, que ho saben fer molt bé, perquè realment Sant Feliu s'ho ha currat molt, es mereixen una molt bona diada i això, i des d'aquí pues, tota la sort i ja aprofitar per donar-los per molts anys.
0: Tenen la diada d'aniversari, és la que tenen ara, no?
2: Sí.
0: Aniversari i festa major la tenen bastant juntes, no?
2: Bueno, és que Sant Feliu estan sempre de festa.
0: Perquè festa major és el 12 d'octubre.
2: Poc es parla.
0: La petita és el 12 d'octubre.
2: Poc es parla perquè està a casa i al març hi ha una altra,
0: ja.
2: I després hi ha la d'estiu, i després la de les castanyes, i després la rosa, i després... No, cada mes hi ha alguna cosa a Sant Feliu.
0: Molt bé, es nota que és la capital, eh?
2: Vaja, vaja. És bonic, eh? A mi que m'agrada molt Sant Feliu.
0: Mentre estàs jo de tren?
2: Se m'ha proposat anar a Sant Feliu com a castellera.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: I a la Jona també.
2: Vaja, por temes diferents, eh?
0: Ah, bueno, no passa
2: Espero,
0: res.
2: Espero, vaja. Cosis, ja està. Bueno, també tenim rumors.
0: Rumors? Rumorologia.
2: Perquè, Cristian, recordeu que el volien fitxar a altres colles. No em dic els fitxatges, però jo que se les va representant ara... Bueno, puc dir que tinc trucades d'altres colles.
0: Epa, anda, pel Cruciant.
2: No, que no t'he dit.
1: M'has dit.
2: Però, no sé, també tenim gent que fa molt que no veiem, com vaig a Ferran. Ferran, si estàs escoltant.
0: Ferran Valle estava la setmana passada a Granada.
2: I on està aquesta setmana?
0: Vés a saber.
1: Ah, pensava que anava a dir, on està Granada?
2: Molt cap a llista. Ferran Valle, et volem aquí?
1: Sí, hi ha gent que aquesta temporada ens està costant...
0: Els haurem de donar
1: la Necane, el Ferran... bueno, hi ha gent que...
2: Us trobem a faltar. És que si vingués, si fossis gent avorrida diries, pues no vingueu, perquè sou avorrits, perquè són divertits. Pues doneu-nos alegria una mica.
0: Sí, el Club de la Comèdia.
2: Per Club de la Comèdia també, no diré nom, però he rebut un àudio durant el matí, després d'haver penjat les fotos, d'una mare que no era conscient que la seva filla hi havia pujat. No diré noms perquè no vull destapar. Ens podeu fer una idea.
1: Comença per Li, acaba per dia.
2: Lídia, no em matis. Jo soc molt fan teva, però ha sigut molt graciós quan diu, he trucat al Lluís i tot. Perquè diu, la Valeria va pujar ahir.
1: Jo t'ho juro que em faré una samarreta amb la cara de la Lídia.
2: M'ha dit, diu, visc en un altre món. Dic, jo vull viure al teu món perquè és molt divertit, Lídia. Convida'm al teu món.
1: Al cap de la Lídia, deu ser també divertit. I...
2: Ai, espero que no s'enfadi, eh?
1: No, home, no.
2: T'estimem moltíssim, Lídia. No marxis mai.
0: Dóna-li punts, per ser la Lídia. Sí, sí.
1: Per ser la Lídia ja hauria de sumar punts.
2: Mira, pues
0: Harry Potter! Lídia Jumantany! 100 puntos!
2: No
0: per a Wayne Palace!
2: És com Dumbledore i Rambo, alhora!
1: Sí, i Rocky. Sí, sí. Lo siento las piernas.
0: Sí,
2: perquè no li obris la cara, eh? Perquè... hagués rigut molt. Mira, el senyor Matusser, que n'era la senyora Matussera,
1: no, para,
2: porta uns dies que no acaba de donar pie com bola, tampoc. Ahir ens va enviar a la difusió un missatge que no tocava. Ara ens acaba de dir que ha corregit que el dinar és el dia 20.
0: Bé, nosaltres a la ràdio ho hem dit bé, eh?
2: Per primera
0: el
2: vegada.
0: El dia 20 és diumenge i tenen fins demà
2: per
0: apuntar-se.
2: Una cosa que també volia dir és que, si us plau, l'Ajuntament d'Embolí ens m'aclareixi si la plaça es diu Plaça del Palau o Pati del Palau.
0: Plaça... Aquí fica
2: perquè
0: plaça.
2: Perquè nosaltres fiquem Pati del Palau tota l'estona a les publicacions.
0: Ja, no,
2: a
0: veure
2: si la gent no vindrà
0: a l'agenda, a l'agenda setmanal jo he ficat plaça, eh? O sigui, perquè he mirat el que ficava aquí i he copiat el que...
2: Bueno, posa el cartell que sàpiga que posa Pati del Palau.
1: La Carla està reclamant punts perquè diu que va parlar.
2: Però no compta, Carla, perquè van ser dues frases i van ser una amenaça.
0: I van ser una bronca, exacte. Plaça Palau.
1: Amenaça no compta.
2: Amenaça no. Amenaça resta. Cuidado, eh? No, Carla, que t'estim.
0: Plaça Palau, segons el programa de Festa Major.
1: Plaça Palau.
0: Sí.
2: Sí, és que queda...
1: Això no existeix. No.
0: En concret, Cruïlla, Rubió i Ors.
2: Clar, és que dieu que no és una plaça. Sí que és una plaça, que passa que la plaça en si no podem actuar perquè hi ha molts altres.
0: És una plaça a diversos nivells.
2: Sí.
0: Però vaja.
1: La Carla està escrivint.
2: Ui, me viene bronca otra vez.
0: Buah, portes dos bronques de la Carla en una setmana. Eh?
2: D'aquí, la tercera ja serà cada
0: sis amigues. I jo en porto zero.
1: Amenaça zero, raríssim. Aclariment, posa.
2: Pues que la Carla enfadada fa molta por, eh?
1: Jo crec que ho has escrit així.
2: Amb el ditet que més el temps pupa, pobre, el ditet de renya.
0: Què li ha passat? És veritat. Ahir
2: les plantes que són dolentes.
1: Va fer de jardinera i...
2: I no va sortir bé.
0: I no té sang de jardinera. Carla, tu contracta amb mi, que jo soc horticultor.
2: De fet, el Cristian, la Carla i jo vam estar fent feina de jardiners i jo pensava, com ens vegi el Claret per un foradet, dirà on van aquests que estaven podant les plantes amb tisores d'escriptori.
1: Sí, perquè és una colla de jardiners, eh?
2: Sí que és veritat.
1: Tenim molts jardiners.
2: També vull aprofitar per enviar una abraçada forta a l'Andreu, que, pobre, no sabem si està recuperat o no està recuperat, i l'altre dia pensava en ell perquè no va haver ningú que repartís vermut enmig de la...
0: L'altre dia vaig parlar d'ell amb l'Emma, li vaig preguntar...
2: Vale, i està bé, està millor. És que, clar...
0: Està millor, però tenim...
2: Bueno, també amb una abraçada forta, Andreu. perquè trobem a faltar.
0: Sobretot... Vine un dia aquí a la ràdio, Andreu, pots presentar?
1: Home, sí, a la ràdio podria venir. Sí.
2: Seria molt graciós, i porta patates. Sí.
0: Cervesa no, que no en
1: també del món casteller, destacar Serrallo.
2: Sí, és veritat, va fer per primera vegada la seva torre de 8.
1: Va encarregar la torre de 8.
2: Folrada.
1: Que déu-n'hi-do, o sigui, feia uns anys, feien castells de 6... Mm. Després de la pandèmia, feien castells de 6 i han començat a treballar molt bé. Bueno, han començat, no, ja treballaven molt bé, però aquests anys estan fent una pujada considerable i han fet la torre de 8 per primera vegada, l'han encarregat. Sí que ara t'han encarregat, però déu-n'hi-do.
0: Jo tinc una pregunta aquests minutets que ens queden. Hem parlat de Sant Feliu, ha fet la seva millor diada des de...
2: 2002.
0: Sant Vicenç també, per la seva festa major, van fer la seva millor vida des del 2018. Matusers, què hauríem de fer i on hauríem d'anar per superar la nostra última millor diada? O actual millor.
1: 2017. La diada final de temporada, la nostra diada. Mm? 2017 van fer el 3 de 7, el 3 de 7, bueno, el 5 de 7, el 3 de 7 amb Agulla i el Pilar de 5.
0: O sigui, 3 de 7, 3 de 7 amb Agulla, 5 de 7, Pilar de 5. Mhm.
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Hauríem de fer pues, dos castells de Magulla de 7 i el 5 de 7 per superar-la. Ara mateix ens queda lluny.
0: Però...
2: Jo sí, dubtant si la millor diada de Sant Feliu era des del 2002. Crec que el Pilar de 5 no el feien fora des del... Bueno, no ho sé. La qüestió és que van fer una diada molt top.
0: Molt bé.
2: Perdoneu-me si he dit malament les dades. És que no les tinc apuntades. Mm. I el Miquel em va ficar moltes dades al cap l'altre dia i potser les he...
0: M'has barrejat.
2: M'he liat. No tornaré a dir que la torre de 8 la fan moltes colles abans de fer la torre de 7.
0: Perquè és més fàcil, perquè
2: té forra. Perquè em caurà una altra vegada un moc, ja un moc minyó. Sí, ho dius tu?
0: Ja està dit.
2: Ja està dit.
0: Ja està dit.
2: Pues ara que es queixin de tornar.
0: Aquí queda. No, jo dic el que vas dir tu. Jo parafrejo... Jo et cito.
1: Sí, després de... A part del 3 i el 4, l'última que vam fer algun castell de 7 i mig va ser el concurset.
0: Sí.
1: No, el concurset, no, el... A la... Sí. No, la vam fer aquí també, que vam carregar també el 3 de 7 amb Agulla.
2: Ah, sí.
1: Després del concurset, a la diada final de temporada, de 2022, potser?
2: Sí, 22, va ser un grandíssim any aquell.
0: Perquè el 24 no vam entrar al concurset, 26 sí. Tampoc hem entrat. Doncs
1: pues el 22 també vam carregar el 3 de 7 amb Agulla.
0: Hòstia, això no me'n recordo.
1: Sí, perquè van caure les dues agulles.
2: Sí, les dues agulles super seguides, aquí, perquè...
1: Van caure les agulles.
2: Perquè anem bastant seguit al concurset de la diada nostra.
1: Són les últimes així una mica més... Més potents top. Que vam...
2: Però sí que vam fer el Pilar 5 per sota.
1: Sí.
2: Va ser una gran
1: fita.
0: Va ser la mateixa diada?
2: Sí.
0: No, el Pilar 5, tio, no fa 4 anys que no el veiem.
2: No, per sota estic parlant,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, estem al 2026.
1: Sí, que va ser
2: el 22.
0: 25, no, el 24.
2: No, el 24, m'estic confonent, el 24, és veritat.
0: No portem 4 anys sense veure el Pilar 5. Vale, que s'està fent llarg, però...
1: Se m'està fent llarg, però...
2: Bueno, està arribant. El Pilar 5 està arribant.
1: Bueno.
2: Quànticament ja existeix el Pilar 5.
0: Sí, en algun multivers.
2: En un multivers.
0: Sí, si mires Marvel, en algun multivers...
2: O Loki. Està. Estic mirant Loki una altra vegada.
1: Som caballada nou.
0: Exacte. Sí, que...
2: De locos.
0: En algun multivers som el Vilafranca dels Castells, eh?
2: Home, recordem, sisplau, que tenim un tronc fet pel Jan de fa 2 milions d'anys d'un 3 d'11. Poca gent pot dir això, eh?
0: Jo l'únic que sé és que el David ha decidit que ja la fumada se'ns ha anat de mare.
2: Però que és real, això.
0: I que fins aquí hem arribat. Per tant... Treballi, David, Cristian, Lola, moltes gràcies, no per la vostra puntualitat, que un dilluns més brilla per la seva absència, però per estar aquí un dilluns més.
2: Gràcies, Adri, ho sentim moltíssim.
1: I...
2: Bona fi.
1: Demà és el complet de l'Adri.
2: Ah, sí, per molts anys, Adri.
0: Moltes gràcies.
1: També he donat les gràcies al David.
0: Sí. Moltes gràcies, David.
1: I...
0: Tu sí, puntual.
1: I gràcies a tu, Adri, també.
0: A vosaltres, home.
1: Per ser puntual.
2: Sí, ho sentim.
0: Marxem pitant?
2: A les escales. I ens veiem la setmana que ve.
0: Sí.
1: Vale.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Bona fira.
2: Bona fira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora per fer balanç a l'equador del seu mandat. Amb l'eslògan "El futur és aquí", Illa ha remarcat els reptes de futur del país.
2: Àmbits que durant massa temps no havien rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, els boscos o el nou model de finançament autonòmic. Fet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
1: El president, al cap de l'executiu, també ha volgut remarcar la importància d'una Europa forta per al bon desenvolupament del país i ha insistit en la seva demanda de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Entre el públic, a banda dels membres del govern, hi havia representants d'altres grups parlamentaris com Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, Jéssica Albiach o Aina Vidal, dels Comuns. I el ple de Girona ha avalat per unanimitat destinar 1,7 milions d'euros del superàvit a inversions. La modificació pressupostària que ha rebut l'aval de tots els grups es concreta, entre d'altres, amb més de 570.000 euros per habitatge o gairebé 400.000 euros al pla d'asfaltatge. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Liu, ha destacat que aquestes inversions tindran un retorn directe a la ciutadania. L'oposició, això sí, li ha fet saber que estaran amatents perquè s'executin abans d'acabar 2027. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que la reserva de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació. L'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia se celebrarà del 2 al 4 d'octubre amb rècord de cellers participants en comparació a les 29 edicions anteriors del Cavatàs. La reformulació de la fira, impulsada per atreure productors de la DO Cava, reunirà finalment 56 cellers. Sobre el públic que hi assistirà, des de l'Ajuntament vaticinen que l'augment de visitants serà important respecte als 30.000 de l'any passat. Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie. Per cert que aquests noms s'afegeixen, recordem-ho, als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Premi Honorífic en aquesta edició.

0: Informació local.
1: L'Aula d'Extensió Universitària fa la conferència inaugural del curs 2026-27 i durà a terme aquest dijous amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, que parlarà justament de la dimensió nacional del Parlament. Aquest dijous és una xerrada, una conferència oberta a tothom. No és exclusiva per les persones associades a l'Aula d'Extensió, sinó que està oberta a tothom que vulgui anar a escoltar el president del Parlament de Catalunya aquest dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Penny. I Òmnium organitza una nova sessió del Paraulògic. És el quart torneig que organitzen en el context dels actes de Festa Major aquest dissabte que ve a les 12 del migdia a la planta baixa de l'edifici del Molí. Hi podeu jugar individualment, en parelles o en grups de 3 persones. Hi ha premis econòmics a bescanviar a les 4 llibreries de la vila: Amèlia, Arola, Barba i 100 Vides. Les inscripcions s'han de fer a través d'un codi QR o a través del formulari ja.cat/paraulògic26. El torneig es fa el dissabte a les 12 del migdia a la planta baixa del Molí. I el Cineclub Hall 2002, que comença la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Los Músicos, una pel·lícula francesa del 2025, comèdia dramàtica que té la música i la relació entre 4 virtuosos de l'Stradivarius com a tema central d'aquesta proposta del Cineclub Los Músicos, el dissabte a les 8 del vespre, horari diferent a l'habitual, dissabte a les 8 del vespre al Teatre de la Penny. Les entrades anticipades les podeu comprar al web Entràpolis i si no també podeu comprar entrades a la mateixa taquilla del teatre. I aquest dimecres hi ha una conferència per parlar del riu Llobregat i el Delta davant de l'ampliació de l'aeroport. Hi ha una xerrada que es farà a la Federació Obrera a la tarda a càrrec de José García de Depana, parlarà del Delta de Llobregat, la part jurídica. Josep Lluís Moner del CEPA destacarà la connectivitat ecològica del Delta, Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei. I Montserrat Gené de Depana parlarà de la mobilització que hi ha convocada pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca del carrer Major 31.

0: els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
1: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a la nova temporada 26-27 aquí a Ràdio Molins de Rei de Tot Teatre. Serà una temporada plena de novetats, doncs parlarem de totes les novetats que estrena rodes de premsa del món del teatre, sobretot de Barcelona. Precisament més tard parlarem amb el Màrius, que és el que porta el Teatre Gaudí de Barcelona, perquè ens avanci una mica com està la temporada passada i aquesta nova 26-27, a veure com anirà, que supam que bé. Després també trucarem a l'Isidre Montserrat, que és un dels intèrprets de l'obra, doncs, que el Gaudí obre la temporada, que és My Only Fans. Per això parlarem més tard. Heu sentit que he començat amb una música que és molt coneguda, que és una de les cançons més conegudes del musical Company, que és un musical del George Firth amb lletres i música del senyor Stephen Sondheim. Originalment titulada Thrice, l'argument gira al voltant de Bobby, que és un home solter incapaç de completar una relació enfrontant-se al matrimoni. Les cinc parelles casades, que són els seus millors amics i les seves tres xicotes, a diferència de la majoria dels llibrets de musicals que segueixen una trama clarament dibuixada, Company és un musical format per vinyetes curtes presentades sense cap ordre cronològic en particular, enllaçats per la festa del 35è aniversari de Bobby. Company va ser un dels primers musicals que tractaven sobre els problemes dels adults mitjançant la seva música. Com Sondheim assenyalà, Company tracta sobre la gent de classe mitjana alta amb problemes de classe mitjana alta. El teatre de Broadway ha estat durant molts anys suportant per aquesta gent. El que volíem realment era escapar i aquí els ho estem posant davant del nas. Venen al musical per fugir-ne i de cop i volta s'ho troben a l'escenari. Després de set prèvies, la producció de Broadway, dirigida per Harold Prince, s'estrenà el 26 d'abril del 1970 a l'Albin Theatre, on es representà durant 705 funcions. La escenografia dissenyada per Boris Arolson consistia en dos ascensors i diverses plataformes verticals, remarcant el tema de l'alliment. El repartiment de la nit d'estrena incluïa a Dean Jones, que havia substituït a Anthony Perkins quan aquest marxà durant l'assaig per dirigir una obra. També estava la gran Elaine Stritch. La direcció musical era de Michael Bennett. Sentim una mica més de música de... Sí, truquem. Doncs sí... Tenim el senyor Màrius. Màrius, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Com estem? Bueno.
0: Estamos.
1: Estem, que ja és molt.
0: Sí. Escolta'm, volíem parlar amb tu, perquè com un del triumvirato de jefes de la Gaudí, doncs ens parlessis de la temporada passada, com va anar, com han estat els resultats. Així, una pinzellada, tampoc no volem... I ara la propera, posa'ns la mel a la boca, a mi i tot. Bueno, jo hi vaig venir l'altre dia a la presentació i vaig sortir molt content i moltes ganes d'anar venint al Gaudí. Doncs això, explica'ns una mica com serà la propera temporada.
1: Doncs, bueno, començant per la primera pregunta que has fet. Estem francament contents amb el resultat de la primera temporada, perquè hem tingut un augment de públic, és a dir, si parlem a nivell de números o així, aparentment sembla molt poquet, però és molt per nosaltres, no? És a dir, que hem augmentat més o menys... aviam, com
0: heu augmentat els espectadors?
1: Sí, en qüestió del... és a dir, hem augmentat els espectadors respecte a...
0: Sí, altres temporades.
1: Teníem altres temporades, les altres temporades anteriors. Per això vol dir, O sigui, jo no soc gens numèric, això ho porten més altres companyes. Però el que vol dir és que, si més no, la proposta que estem fent està interessant als espectadors.
0: Ah, està agradant, sí.
1: Cosa que...
0: Sí. I això anirà més, Màrius, això anirà més...
1: Jo crec que sí, perquè a més el que us tenim preparats per aquesta nova temporada, bueno, nosaltres estem com molt contents, molt satisfets, i llavors, i molt il·lusionats de que arribem al públic, no? Llavors el que vam presentar va ser el dimarts passat, la setmana passada,
0: sí,
1: va ser fins més o menys l'abril, per tant, encara queden abril-maig, queden sorpreses
0: per allà al calaix, no? Si us portais bien, no us lo digo, si no, no.
1: No, no, ho avançarem més endavant, sí. però estem contents amb l'augment d'espectadors i també amb les propostes que us portem.
0: I no cal dir també, doncs, no cal dir també, econòmicament parlant, també anant millor.
1: Sí, bueno, a vegades el fet de que tinguem més espectadors...
0: No vol dir...
1: Evidentment que hi ha un autònom... petit augment econòmic, però sí. bueno. Ha anat picant molta pedra.
0: Ja passa això.
1: Sí, és a dir, que no és... de moment nosaltres estem satisfets amb el fet d'això, que hem obert el Gaudí a la ciutat, més que abans potser ho estava, que abans... O sigui, la gestió anterior havia fet una tasca molt bona a nivell de barri, de districte,
0: sí.
1: De dret a l'Eixample, etcètera, etcètera, però, bueno, que ja és complicat, eh? Aviam.
0: I vosaltres voleu fer-ho més ample, encara.
1: Sí, llavors nosaltres sí que som conscients que hem obert a la resta de Barcelona i també a la resta de Catalunya, perquè, tal com vaig comentar el dia de la presentació, ens estaven gent de tota Catalunya. Bé, la prova està que el diumenge passat, aquest diumenge abans d'ahir, van sortir un parell de senyores del teatre preguntant-me, perquè venien de Tarragona, suposo que havien vingut a passar el dia a Barcelona i havien vingut al Gaudí a veure la funció que estem fent, que és la primera de la temporada, diguéssim, oficial, que va a cavall entre l'estiu i a l'inici de la temporada, que em sembla que parlarem una miqueta.
0: Sí,
1: no?
0: Després veurem, sí.
1: I llavors, doncs, aquestes senyores em preguntant què els hi anava millor per tornar a Tarragona, si anar a Passeig de Gràcia, si no, des d'on estàvem ubicats, o a Sants, per ubicació millor Sants, perquè la línia blava els portava directament a Sants d'Estació, i s'havien d'estalviar fer imèrgies, no? De canvi de línia i coses d'aquestes. Però en qualsevol cas, som conscients d'aquest augment de públic i de l'amplitud cap a la resta de geografia catalana.
0: Doncs, fantàstic, molt bé. Doncs, si vols dir quatre paraules de les noves programacions...
1: I tant. Aviam, com sabeu, al Gaudí treballem, pivotem bastant amb dues línies, que és la comèdia i el teatre musical de mig petit format.
0: Sí.
1: Llavors, òbviament, la temporada està molt pensada en aquesta doble direcció.
0: Sí.
1: Llavors, d'entrada, actualment estem fent una comèdia de l'Agustí Franc, que es diu Mallol i Fans, dirigit per la Xènia Reguant, i que interpreten l'Anna Barratxina, la Miriam Tordosa, l'Isidre Montserrat i la Díaz Torrecillas, que s'acaba aquest diumenge, el dia 20 de setembre, però que està funcionant molt bé, la gent ve, s'ho passa molt bé, es diverteix molt, i tal. Per tant, també apostem una miqueta pels autors d'aquí.
0: Sí.
1: D'acord? Després recuperem Els Plans, que és una comèdia que ja vam tenir la temporada passada, que va fer de pont, com ha fet el Mallol i Fans, de l'estiu a l'inici de temporada, i va tenir tal èxit de públic que no ens podíem negar el fet de tornar-lo a programar. I llavors hi ha un petit canvi en el repartiment, perquè bueno, que és una cosa dels compromisos, la vida...
0: La vida, la maternitat...
1: La maternitat, exacte. Molt bé. Veig que tens... espies i xivatos, doncs les actrius també són mares, de tant en tant.
0: Sí.
1: I llavors, però ens enduem aportem una actriu boníssima, que és la Judit Malet, que per ara està nominada, em sembla, als Premis de Teatre Musical pel Buscopis com la millor actriu de repartiment.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs ara ha entrat a formar part dels plans amb el Llorenç González, la Núria de l'Ofeu i Roger Conto. Recordar que és una comèdia del Iago Alonso i de l'Eva Amor, dirigida pel propi, Iago Alonso. Llavors, paral·lelament amb els plans...
0: Tot això, perdó, Màrius, tot això és setembre-octubre, no?
1: Aviam, el Mayon Lifans acaba al setembre, els plans comencen al setembre i estaran fins novembre, més o menys, a principis de novembre. Al mig s'estrena, sabeu que fem programació variada, o sigui, doble programació, i a vegades triple i tot. Llavors, coincidint amb aquesta doble programació, hem apostat per una companyia molt joveneta que acaben de sortir del Memory, de l'Escola de Teatre Musical del Memory, que fa la seva primera proposta com a companyia, una proposta de creació molt potent. Ja no sé si recordes el primer número que vam fer, aquestes quatre bèsties pardes acabades de sortir de l'Ou, com
0: dia,
1: aquell
0: no?
1: que diu...
0: L'altre dia vam fer-ho,
1: Sí, Les Ungles, que... bueno, això que es diu Les Ungles.
0: Sí.
1: I nosaltres també ens agrada apostar per la gent jove. També tenim un espectacle amb veterans, que vindrà el febrer-març.
0: Ja llegarem.
1: Ja arribarem. Sí. Després tindrem un altre musical, que és el tio que odiava els musicals.
0: Segur que aquest nom ja atrapa, no? Ja atrapa.
1: Sí, que és una comèdia molt divertida, que és una proposta de Les Biaix. Les Biaix, per la gent que us en recordeu i que seguiu i que us agraden els musicals, que jo sé que tu ets un apassionat dels musicals, la companyia que va fer la proposta de Lizzie. Lizzie, aquell musical estrenat a l'Off-Broadway sobre l'assassina de la destral, doncs ara ens anem de lo dramàtic a la comèdia esbojarrada amb un apocalipsi extraterrestre estranya que està ahí poden leer. I ja està.
0: Molt bé.
1: A la sala petita tindrem això.
0: Perquè, Màrius, per la gent que no ho sàpiga, tenim dues sales.
1: Sí, tenim... gràcies per fer-me l'apunt, perquè, clar, com que jo ja m'ho sé de memòria i jo vaig vomitant i vaig deixant anar la informació com si tothom hagués d'en saber-ne. Sí, el Gaudí té una sala més petitona, que acaben al voltant d'unes 40 persones, concretament 36. Es pot ampliar a 40.
0: En aquest cas quedarà petita, ja veuràs.
1: Tant de bo que es quedi petita. I proposem... Sí que apostem més per la sala gran, però sí que fem alguns espectacles a la sala petita, perquè també és un espai molt agraït, tota la gent que hi ha treballat s'hi sent molt a gust, i aquest any fem l'aposta amb un gènere que no havíem apostat encara, nosaltres, que és la màgia. I ens ve un mag que és esplèndid de màgia a prop, també en formació d'actor, que es diu... Sergi Armentano, que fa...
0: M'ho diràs a
1: un
0: mi?
1: Espectacle que... Perdó?
0: M'ho diràs a mi, que és d'aquí Molins? I hem fet teatre junts?
1: Ah, és d'aquí Molins. Ah, doncs, ostres, tu te'l coneixes millor que jo.
0: I tant.
1: I presenta un espectacle que es diu Detalls, que aquest noi, tu sabràs millor que jo, ha estat temps a Los Angeles i viatjant pel món. Inclús va fer aquest espectacle o un similar amb una festa privada amb la Charlize Theron i amb el Jason Derulo, el cantant aquest.
0: Yo con esos pelos.
1: Sí, exacte. O sigui, i ens promet unes nits de divendres o unes tardes de divendres.
0: Doncs sí, segur que serà així, segur.
1: Espectaculars.
0: Sí.
1: I a la gent que li agrada la màgia de prop, doncs...
0: I clar, la sala petita és ideal.
1: Sí.
0: És ideal.
1: Després vindrà un espectacle que es diu L'estat de l'Unió, que està basat en l'autor, és el Nick Hornby. El coneixereu molt una novel·la que després es va convertir en pel·lícula, que es deia Alta Fidelitat, High Fidelity,
0: sí,
1: que la va protagonitzar al cinema el John Cusack, mític actor. John Cusack, que és un autor anglès que té una gran carrera literària, i ara aquí ens planteja un dilema molt divertit, que durant 10 setmanes veurem una parella que es reuneix en un bar just abans d'entrar a fer una sessió de teràpia de parella.
0: Sí.
1: Llavors és una comèdia refinada, que això és una proposta de l'Edu Periques,
0: sí,
1: i tenim un intèrpret, la resta de repartiment es tancarà, jo crec que aquesta setmana ja ho sabrem, però en principi és el Francesc Ferrer, que l'he pogut veure en moltes funcions i a la tele
0: i tal.
1: que pot ser una bona aposta per gaudir d'un altre tipus de comèdia, perquè clar, hi ha molts tipus de comèdia, molts sentits de l'humor, no tothom ens agrada, no ens fan riure les mateixes,
0: coses. Sí, clar. I l'Estat de l'Unió ens acompanyarà totes les festes de Nadal, no?
1: Més o menys, sí. Sí. I al gener tenim un monòleg còmic a la Sala Petita, que es diu Menopausa.
0: Sí.
1: I ja podeu entendre de què va.
0: No me creo nada.
1: No? Llavors, jo crec que és un espectacle per una intèrpret que ella de formació és clown,
0: sí,
1: però també, que és la Montse Galobardes, de fet, té la pallassa Filomena, però aquí no ve a fer clown. Evidentment que es deu a recolzar amb algunes coses del clown.
0: Mm.
1: Però sí que ve a fer una reflexió molt divertida,
0: sí,
1: sobre el procés que viuen les dones amb la menopausa.
0: És un tema molt fotut, eh?
1: Sí.
0: Perquè
1: si
0: punxes malament.
1: Sí.
0: És molt delicat. Fa gràcia, però és delicat.
1: Sí, però jo penso que també hem de posar sentit de l'humor a la vida.
0: Sí.
1: I enfrontar-nos una miqueta de nosaltres mateixos.
0: Sí, però és delicat.
1: Sí, és delicat. Mm. Però jo crec que jo he vist fragments... Bueno, he vist l'espectacle bastant sencer, però he vist fragments en directe d'aquest espectacle i promet... és a dir, perquè té un encant, la Montse, que un tema que sembla que hauria de ser tremendament femení,
0: sí,
1: aconsegueix que tota la sala ens riem i ens divertim moltíssim. És a dir, que malgrat ser un tema que podria semblar encarant només a dones, doncs no. Bueno, evidentment, les dones s'hi sentiran molt més identificades. Les dones d'una certa edat, de mitjana edat...
0: Ja,
1: o...
0: sí. Bueno, i això a la Sala Petita, que també ajudarà, també, no?
1: Sí, exacte.
0: Mm-hmm. Bueno.
1: Després tenim un dels bombonets de la temporada, que és el Lluís i Jordi,
0: sí,
1: que és una comèdia dramàtica del Ben Weatherhill, o Weatherhill,
0: amb la direcció del Sergi
1: Belbel. Una adaptació del Sergi Belbel. Mm. Evidentment, la funció passa a Londres, doncs aquí passarà a Barcelona, al Parc Güell. I és la relació de dos senyors d'una certa edat,
0: sí,
1: que interpreten el Lluís Soler i el Jordi Benacolatge, dos grans del teatre català,
0: i tant.
1: Que passejant el gos, es troben passejant el gos en el Parc Güell, i a partir d'aquí inicien una relació d'amistat. Ja està aquí poder leer.
0: Ja està aquí poder
1: leer. Sí, com deia aquella. Llavors, la història està en que... És una reflexió sobre la soledat, la valentia, el fet d'arribar a una determinada edat,
0: sí,
1: etcètera, i com...
0: Ja sé que si volen saber alguna cosa, que vinguin entre febrer i març, que vinguin a la Sala Gran del Gaudí.
1: Cal dir que Lluís i Jordi és una de les produccions que nosaltres fem com a productora.
0: Uh-huh.
1: És a dir, tenim unes apostes, Major li fan, sí que és una coproducció amb Bània,
0: sí,
1: però fins a Lluís i Jordi i la següent que entra, que ja són produccions de Bougainvillea, de la productora que també fem l'exhibició del teatre, no?
0: Mm-hmm.
1: I Lluís i Jordi és això.
0: Molt bé.
1: És, és producció de Bougainvillea.
0: Anem a l'abril de maig. Psicòpates al manual?
1: Sí, que són una companyia que possiblement conegueu, que són les Feliwets,
0: sí, i tant,
1: que fan una proposta de la Lara Díaz Quintanilla, que també la coneixeu molt, sí, com a directora i autora, com a dramaturga, que és, bueno, dintre del seu sentit de l'humor que tenen a aquesta companyia, doncs fan un manual per ser un psicòpata i ser molt feliç a la vida.
0: Bé.
1: I ja veurem, aviam si ens convencen o no.
0: Segur que sí.
1: I tal.
0: Segur que
1: a nivell de, artísticament segur.
0: Sí.
1: Aviam si ens volem convertir en psicòpates, això ja veurem.
0: A més a més...
1: I a la mateixa època,
0: sí,
1: coincideix a la Sala Petita un espectacle que es diu La Vall dels Flautistes,
0: sí,
1: que és escrit i dirigit pel Tono Saló, i és també una mica una reflexió, una comèdia dramàtica que reflexiona sobre aquest enganxe que tenen molts adolescents, i no tant adolescents, a les pantalles.
0: Sí.
1: Llavors, és una companyia que es diuen Els Bonics, que a mi m'entendreixen molt perquè aquesta companyia treballa fent temes sociosanitaris en hospitals.
0: Sí.
1: Pensem que el teatre només es limita a les sales de teatre o al teatre de carrer o al circ, bueno, a les diferents disciplines que podem veure en un escenari, però s'estan fent moltes tasques a nivell teatral a diferents àmbits de la societat, no? Doncs aquesta companyia que neix, que són excompanys de l'Institut del Teatre,
0: sí,
1: estan treballant amb hospitals, etc, i fan aquesta proposta del tot, que sí que ara deixen l'hospital per venir a una sala de teatre.
0: Sí. A la Petita, també.
1: I és una comèdia dramàtica que creiem que pot agradar molt tant a públic adult com a jove, públic jove. És a dir, adolescent, que poden sentir-se interpel·lats amb aquesta proposta. I aquí acabaríem el que nosaltres vam presentar.
0: Fins aquí, hasta aquí, Berner. Però tinc que dir també que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Marc Casas.
1: Perdó?
0: Que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Marc Casas.
1: Perdona, és que estic una mica...
0: Sí, Màrius, que estàvem parlant de la Vall dels Flautistes.
1: Sí, sí, sí.
0: I que deia que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Marc Casas.
1: Ah, sí. Perdó.
0: Sí, no, és sí, que, a més, a l'Arnau també havien fet teatre junts. I també es coneixen de fa molts anys. I l'altre dia... L'altre dia em vas fer ser al costat d'ells, te'n recordes?
1: Sí. O sigui que ja aquí tu tens molts coneguts.
0: Sí.
1: Hi ha amics i saludats en aquestes funcions.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, què tal si truquem a l'Isidre?
1: A mi em sembla perfecte.
0: Sí?
1: Em sembla perfecte. Sí, i tant.
0: Val. Escolta'm una cosa que no es pregunta, però jo com que som més dolent, doncs ho pregunto. Quan comença una nova temporada també es parla de quan posarem les entrades al preu. Com ha anat aquesta temporada del Gaudí? El preu serà igual, més o menys?
1: Més o menys similar, sí. Penseu que el que...
0: L'IPC ha pujat.
1: De moment no. No. Això no vol dir que tal. Sí, que la gent... Bueno, primer. Deixa'm que m'expliqui.
0: Sí.
1: A veure, per una banda, sí que pivotem entre els dos preus, que és diferent fer musical que fer teatre de text. Per què? Perquè, per exemple, amb el tio que odia els musicals ens trobem amb 8 actors damunt de l'escenari.
0: Sí, clar. Cada espectacle us surt a un preu, diguéssim.
1: Llavors, però sí que pivota comprant-la online sempre té descompte, que el fet de venir a taquilla a comprar-la, i després la gent gaudeix de diferents descomptes, com ve al teatre. És a dir, gaudeix de el de la biblioteca, el de més grans de 65 anys, etcètera. Vull dir que hi ha molts descomptes per anar al teatre.
0: Sí.
1: Els diners no hauria de ser una... No hauria de ser una excusa. Pensa que, per exemple, ara, si parlem de Mayo Lifans, el diumenge va coincidir que la funció era a les 5 de la tarda i a les 4 i quart estaven fent el Barça. Barça-Levante o Levante-Barça. Barça. Jo sóc zero futbolero, però la gent no li importa anar fins a la, no sé on sigui, a veure un partit de... Ningú es queixa del preu de les entrades del futbol. M'explico, ja. En canvi, pels preus de la cultura, sembla que hagin de regatejar més. A mi això m'entristeix una mica perquè, ostres, darrere de cada producció no se veu la quantitat de gent que hi ha, que només es veuen les cares visibles, que són els actors, les actrius que surten, però darrere hi ha un fotiner de gent treballant. I a les sales tenim un fotiner de gent treballant. Nosaltres, que som una sala petita, perquè estem els tres gestors allà arremangats.
0: Arremangats, diuen, i anem per feina.
1: Però, a part, tenim tres persones més amb nòmina. És a dir, que no és una cosa... I crec que nosaltres anem ajustats de preu, vull dir que anem bé. Però que també que sàpiga, després d'aquest alegato així, que la gent sàpiga que si entren a la pàgina del Gaudí veuran quins descomptes disposen. Sempre són més de compte comprar-ho per internet. Això també. Vull dir, que a taquilla.
0: Llegamos a este punto, diem al senyor Isidre Montserrat, bona tarda, que està aquí esperant, pobret.
2: Hola,
0: Isidre, què tal? Com va això?
2: Com estàs, Màrius?
0: Que feia dies que no ens vèiem, oi? Feia dies que no ens vèiem.
2: Ja fa poc que ens vam veure a la sala, però sí. Digues.
0: No, que volíem parlar amb tu perquè ens parlessis de My Only Fans.
2: Molt bé.
0: Com va My Only Fans?
2: Doncs estem molt contents de la rebuda, del públic, de la crítica, de la resposta. Ens estem passant superbé a l'escenari. Ja portem 4 setmanes que passen volant, passen volantíssim. Ens en queda una, ens en queda aquesta.
0: Això que s'espavilin, que no es distreguin, que vés ja s'ha acabat. No, vinga, va.
2: Sí, és la típica pregunta que et diuen. Ja s'ha acabat, s'ha acabat.
0: Res, entrar per internet al Gaudí.
2: Ah, això mateix.
0: És que és una obra per passar-s'ho bé, vosaltres i el públic.
2: Ah, això mateix.
0: I si vosaltres ho passeu bé, la quarta paret desapareix de seguida.
2: I més en aquest teatre que és tan acollidor i amb el públic tan a prop.
0: I amb aquesta vegada que està a tres bandes.
2: A tres bandes, sí. A veure si aconseguim estar 4, també seria meravellós. Però amb tres bandes és fantàstic veure com veus la resposta del públic, com estan a prop teu, com sents que estan dins de la història, com et riuen, com veus que estan allà molt connectats, i això és màgia.
0: Clar, perquè vosaltres esteu al vostre paper, però clar, veieu les cares del públic que estan més a la vora.
2: Sí, sabeu si
0: esteu arribant o no.
2: Això mateix. Veus molt l'energia del públic, perquè és la teva energia que traspassa, i que la quarta paret, quan és tan propera, és la màgia. Per mi, aquest teatre és de petit mitjà format, perquè el Gaudí podríem dir que és un petit mitjà format, et dona una proximitat i una veritat que pot jugar tant amb l'espectador, l'espectadora, que és fantàstic.
0: És això, és això, et dona una veritat, perquè la tens allà davant teu, la veritat.
2: Sí, has de ser molt honest amb la proposta perquè després pugui arribar i que hi arribi bé, saps?
0: A veure, quina és la proposta de My Only Fans, doncs?
2: Mira, My Only Fans és una història que parla bàsicament, ja la primera frase ho indica molt, no?, que és que les mentides més grans ens les diem a nosaltres mateixos. I és veritat, no? Fins a quin punt volem saber la veritat de tot, volem saber la veritat de nosaltres i la veritat dels altres, vers els altres, i vius millor amb aquesta mentida que et crees perquè no vulguis arribar a temes que puguin ser peliaguts i difícils.
0: Però està allà. I parla sobre... Està allà, la veritat, aquesta. Tu no saps qui
2: està
0: és.
2: Està allà. Final...
0: La tens allà. Final... Saps?
2: Sempre surt. Sempre surt. D'alguna manera o altra sempre surt. I és com pots tu lidiar-la i com la pots treballar. Llavors, a partir d'aquí van sortint tot d'històries entre tots els personatges.
0: Que són dues parelles, no?
2: Són dues parelles. El personatge de la Míriam Tortosa és la meva parella. Jo soc el personatge del Cisco, ella fa el personatge de l'Eli. Llavors tenim el personatge també de l'Elias Torrecillas, que és el, com l'Eusebi, l'amic de la parella. I tenim una persona que fa com teràpia emocionals, que és la Navarrachina, el paper de l'Ada.
0: Com va arribar a les teves mans aquesta proposta, Isidre? Qui és el culpable? Digue-ho, sigues honest i digue-ho.
2: Doncs mira, amb l'Agustí Frank, que ja portem uns quants projectes treballant, ell tenia en ment poder fer un... Perquè ja portàvem unes propostes de drama bastant bèsties, no? Veníem de fer un monòleg de ximpanzé i després també de fer un altre text
0: recordo.
2: Que parlava sobre vam parlar que era la direcció amb la Núria Florença i el Raúl Tortosa. I també portàvem fent una altra obra que es deia Solstici, que allà també hi havia la Míriam, i era també parlant sobre les malalties mentals. I vam dir,
0: ara
2: treballant una miqueta a la comèdia i anem a jugar.
0: I no pel públic, no, per nosaltres mateixos, vau dir.
2: Ah, això mateix, per la nostra salut mental també.
0: Digues.
2: I arran d'això va parir aquest text meravellós, que estem encantats i encantades de com està treballant aquest text. És un molt bon text, que parla de moltes... Hi ha moltes capes. Dins de la gran capa, que és el poder de la mentira i el poder de la veritat, hi ha la capa d'un pare que no accepta que la seva filla és gran, la relació de la mare amb la filla i el pare amb la filla, la relació entre com una filla pot modificar la relació amb la parella. Després ja també per altra banda, hi ha la relació entre un noi jove i una dona gran, de com s'està permetent a la societat aquest tipus de relacions, i què és el que fa que el puc es pugui mantenir, fins a quin punt tu ets capaç de mantenir aquesta relació i arribar a mentir i no mentir per poder retar. Vull dir, està ple de capes que després, tot conjuntades, doncs crea aquesta mena de comèdia amb un ritme brutal. Ja vas veure que són 70 minuts.
0: Sí, 60... Aquestes comèdies tenen que tenir molt de ritme.
2: Això mateix, perquè funcionin.
0: Sí, clar. Escolta'm, Isidre, aquest diumenge que veu aquí el Gaudí, després anirem de bolos?
2: Això seria meravellós. Això ho parlem també amb Bogambilia, amb el Màrius, i amb, també és una coproducció amb Bania Produccions, i ara el tema és que això segueixi viu més viu que mai, perquè realment veiem que el públic li està agradant molt.
0: Mana?
1: Està intentant.
2: Sí,
1: i tant.
0: Escolta, una altra cosa...
2: Estem encantats de treballar amb el Màrius i amb tota Bogambilia i amb tots també de la Bània, que s'han implicat moltíssim amb el projecte i realment...
0: És qüestió de reunir-se tots.
2: Al final, el treball amb equip és el que funciona, eh?
0: Bé, molt bé. Escolta, Isidre, després de My Only Fans, què tenim al calaix? Quan el tornem a veure?
2: Bueno, ara mateix acabo d'estrenar un llargmetratge que s'ha fet amb Fito Produccions, que parla sobre la dermatitis atòpica. I realment ha sigut superinteressant el projecte, el rodatge, i ara s'està estrenant. Llavors hem de fer, el que és la promoció de la pel·lícula.
0: Sí.
2: I esperant ara aquest projecte, aviam si amb OnlyFans tenim gira, i hi ha algunes curetes així en el tinter que encara estan per...
0: No es poden dir.
2: És el típic que encara no acaba el projecte, s'ha d'acabar de consolidar per poder tirar-ho endavant.
0: I ara li passarem la pregunta al senyor Màrius. Màrius, quan tornem a veure el director?
1: Ara tenim alguns bolillos de Cancún.
0: Sí.
1: Espero també que tinguem algun de RIP, que vam fer la temporada passada amb el Jaume García. I de moment alguna cosa més, però de moment el que està preparant són bons. O sigui que...
0: Però mira, de moment... Anirem... Recordar a la gent que aquest diumenge és l'últim dia per anar a veure, per disfrutar, per gaudir el Gaudí de My Only Fans. Veritat o mentida? Sí, veritat.
1: Sí.
0: Isidre Màrius.
2: Que ho vinguin a veure.
0: Sí. Isidre Màrius. Màrius Isidre, moltes gràcies per la vostra amabilitat. Aguantar-me una mica. Ens veurem aviat, espero. Desitjo.
1: Espero que sí. Espero que saps que ets molt benvingut al teatre.
0: Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Cuideu-vos.
2: Una abraçada.
0: Cuideu-vos. Sí,
1: igualment.
0: Gràcies.
1: Una abraçada ben forta.
2: Gràcies.
0: Adéu. Bona nit. Adéu.
2: Bona nit. Adéu.

0: I'm not getting married.
1: Anyway.
0: Still not getting married.
1: Let us pray that we're not getting married today.
2: Molt bé, aquestes cançons de la musical Company. Unes estrenes que ja estan ja als escenaris de Barcelona i uns altres que estan a punt. Per exemple, ja està el senyor José Sacristán al Teatre Romea amb El Hijo de la Cómica, una gran interpretació del senyor José Sacristán, que és l'adaptador, el director i l'intèrpret d'això, El Hijo de la Cómica, repassant les seves vivències amb el Fernando Fernán Gómez, al Teatre Romea. També al Teatre Condal, una comèdia del senyor Cesc Gai, amb la Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xami Mira, 53 Domingos, al Teatre Condal. Més endavant, ja ens avisen que al Teatre Borràs, del 10 de desembre al 7 de febrer, Eureka, la millor escola del món, de Jonathan Spector, dirigida pel senyor Pere, pel Pau Roca, sí, protagonitzada pel Ramon Madaula, Rosa Voladeres, Vicenta Ondongo, Enric Cambrai i l'Ava Sáez. Van arribant les novetats d'aquesta propera temporada. I nosaltres, una mica més de Company.
3: I'd like to propose a toast.

Bé, i seguint amb els espectacles que estan ja en cartellera, doncs torna la truita del Baptista Amant. Un dinar que ho canvia de tot, això el poliorama. Amb l'Emma Vilarassau, Jordi Buixaderes, Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i la Tai Fati. I després, més endavant, ja de cara a Nadals, us vaig donant pistes per si teniu que fer algun regalet, que us espavileu, perquè del 4 de novembre fins al 23 de gener tindrem allò de per fi me'n vaig al darrer espectacle de Carles Sanz. Això ho diu ell, jo no m'ho crec. Del propi Carles Sanz i el José Corbacho. Vull dir que no me creu nada. I fins aquí avui, doncs, dilluns, encara dilluns, per cert que ens han canviat la zona de reposició del programa, abans era el divendres, ara serà el dissabte de 9 a 10 del matí. Per acompanyar-vos, quan obriu els ulls, doncs Ràdio Molins de Rei, tot teatre, repetició. Fins de dilluns que ve, sigueu bonets, no em feu enfadar. Molt bona nit, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar 2.530 centres públics i 51 residències aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu amb la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà demà dimarts al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions d'euros per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. En el seu discurs, el cap de l'executiu català ha parlat de generar un debat de país sobre educació que iniciarà una roda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària i ha anunciat que el debat el liderarà el Consell d'Educació de Catalunya.
2: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
1: I l'empresa catalana Puig ha tancat un acord de compra-venda amb la farmacèutica Esteva per comprar el 50% del capital social d'Isdin i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros a la data de tancament de l'operació i de 300 més en diferit sense interessos. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. I Christine Lagarde ha instat Europa a invertir més en intel·ligència artificial per fer front als avenços de la tecnologia als Estats Units i la Xina. En el seu discurs a l'antic Palau Imperial de Viena, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit que els estalviadors europeus estan finançant la tecnologia transformadora de l'era, però que la major part dels diners que estan invertint flueixen cap als Estats Units. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya, fins a 2.910 metres. Es va malmetre l'estiu passat arran d'una tempesta. La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet arriba marcada per la presència d'arts escèniques als carrers i a les places de la ciutat i la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates. Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenminge i el cantautor Dani Flaco són un dels noms destacats.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
8: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: Lluís, què fas?
1: Amb el director de Ràdio Molins de Rei.
2: Però si estaves caçant ossos a la Vall d'Aran.
1: Oriol, per favor.
2: Va, per favor, sisplau.
0: Oh, moment emotiu, moment emotiu.
2: Per favor, és un plaer.
0: Hem tingut un director digne durant 10 segons.
3: Fugaz.
0: Gràcies, Oriol.
1: Gràcies.
0: Tornem a intentar l'any que ve. Lluís,
3: director.
0: Hem tornat.
3: T'estàvem esperant,
1: sí, esteu molt il·lusionats que estigui aquí, ja ho veig, eh? Em fa molta il·lusió que estigui aquí, eh?
0: Mare meva. Hem fet una campanya, hem fet una campanya per substituir-te.
1: No, no, una campanya no, heu fet bullying.
0: La gent ha respost, Lluís.
1: Ja sé, ja.
3: Sí.
0: Molt nerviosa la gent en general.
1: Sí.
0: Molt nerviosa la gent, eh?
1: Hi ha neguit, eh?
0: Hi ha hagut molta gent que ha preguntat.
1: Sí, sí, a mi m'ho han preguntat. M'han enviat bastants whatsapps.
0: La gent es pensava que ens havíem emprenyat, eh?
1: Sí, perquè, clar, a mi m'han arribat bastants whatsapps i després també gent que, per prudència, no em preguntava a mi, preguntava a persones properes.
0: Sí, sí.
1: Què ha passat?
0: Això també m'ha arribat.
1: Sí, sí, sí. Però bueno, pues, a veure, estem enfadats, però estic aquí.
0: Jo a tothom he donat una explicació diferent.
1: Ah, sí?
0: Cap era bona.
1: Bueno, com esteu?
0: Contents de veure't. Contents de veure't.
3: Bé, sí. Hi ha normalitat, sí, home, sí. Normalitat.
4: Torna a normalitat.
0: Torna a normalitat, tornem a parlar de Van Aert, aquest tipus de coses. Ja sabem de què va el programa.
3: Torna,
0: perquè
3: tornes a tenir aquí el teu...
0: L'escaleta és clara, l'escaleta nois és això d'aquí.
1: No, avui programa especial, la Wout, no?
0: Sí.
1: La millor volta que ha pogut fer una persona humana, no?
4: Gairebé.
1: Nois, tot bé? Voleu començar amb algun tema que us preocupi d'aquesta setmana?
0: A veure, jo porto coses.
3: Oh.
0: O sigui, porto coses.
1: Regals?
0: Regals. Oh.
3: Regalitos, ja.
0: He tingut la decència d'esperar el director per treure els regals, però mira, no és conya, O sigui, jo porto regals, perquè... No ens hem vist des de llavors. Això és el millor que tinc.
1: Regals vol dir el que ell no vol.
0: Aquí, mira, l'home de les gorres.
4: Tenim
0: portat dues.
3: Són de PortAventura, això.
5: Això és...
0: Això ja ho coneixem.
5: Crèdit Lioné.
0: Perquè hem gravat vídeos amb això, que és una bandera d'aquestes que et posa al cap i...
3: Molt bé. Que xulo, això.
0: Porto aquí una fantàstica...
1: Aquest pel teu fill, Eli. Eli Arjona, vies de so de Ràdio Molins de Rei.
0: Un obridor amb la forma de França, en tinc per cadascú.
3: Molt bé.
0: No patiu, que això... Un barret dels bons, aquests sempre van repartir Molins.
1: Aquests van molt bé.
0: Aquests van venir a Molins, també.
1: Sí.
3: Aquests patrocinaven l'embol, també.
4: Sí, però Molins no van repartir gaire cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, vaig traient coses. Mireu, aquest mallot verd mola molt, eh?
1: Oh!
0: Això mola, eh?
1: És un mallot de Wout Van Aert.
0: Exacte.
1: Aquest, és un mallot de Wout
0: Van Aert. Tenim una ronyonera, si algú vol posar alguna cosa a dins.
3: Ja la tinc, aquesta.
0: Tinc aquí un fantàstic...
3: Oh, molt bé! Ai, ara, ja!
1: Posa l'aire una mica.
0: Mira.
1: Fa calor, no?
4: Això és de la Vuelta?
0: Això és tot, això és del Tour. Femení. Això és del Tour femení, nois.
1: Sí, però és més de la Vuelta que de Tour, eh, això.
0: Però tot això, mira,
4: la pantalla aquest és molt de la Vuelta, eh?
0: No em faltin de gorres. No sé,
1: bueno, merda que has portat, que tenies a casa i que no sabia què fer amb ella i que se l'acabarà enduent la Eli.
0: És que tinc molta d'això, allò. Si algú més vol merda, que m'avisi. Mitjons, que mitjons.
3: Opa, això mola molt, eh?
1: Però això,
0: penso que això ho havia rumiat com la millor cosa que tenia, és veritat.
1: Són uns mitjons que, fixa't, que són, porten, tenen com un braç i a la mà tenen un imant per agafar-se la maneta.
0: És brutal, és brutal. Els hem provat i van bé més.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, perfecte. Molt doncs ja bé. Està, tot això és per ja vosaltres, està. Perquè se us estima molt.
3: Li posarem un buf al micro.
4: Havíem de fer un comunicat per això.
0: No?
4: Miro la càmera.
1: A veure.
4: Necessitem un lloc on guardar totes les coses que tenim, que són moltes, i això no va en conya. Necessitem un traster, un lloc on, bueno, si algun oient del programa,
3: a Molins de Rei,
4: doncs té un espai que ens el pot cedir, li agrairíem, perquè ara mateix doncs, la dona del Lluís ja no sap què fer amb tantes coses a casa.
1: Entregues al Lluís.
4: I, per tant, fem un, doncs, una... Com es diu? Un llamamiento?
1: Una crida.
3: Un llamado.
1: Bueno, fem les dues coses, per no tanquem cap porta.
0: No.
1: Fem una crida i un llamamiento.
4: Si ens... Exacte.
1: Si ens donen un local, fem les dues coses. O sigui que, vinga, va un local aquí a Molins o molt a prop, va, un local. Alguna cosa més voleu afegir d'aquesta setmana, Sergi? Vols afegir alguna cosa?
4: Al cap de setmana?
3: Digues.
1: Bueno, si et fiques tan...
4: Vaig fer millor marca pujant de Molins a Tibidabo. Menys d'una hora.
0: Molt bé.
4: 59-50.
3: Ja es ve a fardar, ja veig. És un programa de venir a...
0: O sigui, el que m'agrada és que els oients que han fet Molins Tibidabo, probablement tots ells han fet menys d'una hora a la seva vida. Però és una cosa que ens fa il·lusió com a programa. Sergi, enhorabona.
4: Gràcies.
1: I portava llibre.
4: Ui, tant. A canvi de ritme. Anava fent canvis de ritme.
0: No, això és canvi de ritme. El Marc ha fet Montserrat, eh?

0: sí, vaig a Montserrat.
1: Salvajada, no?
2: En bici, també?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Hòstia, tio. No
0: per Sant Cristòfol, molt xulo.
1: Però 1.600 i pico.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí.
2: Quants quilòmetres?
1: També portaves llebre?
0: No, era jo la llebre, en aquest cas. Algú s'aprofitava del meu ritme.
1: Vale, vale, vale.
3: I el Lluís és local legend, això ho sabeu?
1: Sí, sí.
2: Ah, sí, sí,
1: sí.
2: És, eh?
1: Sí, sí.
2: La pujada que tens al costat de casa, eh?
1: Sí, però és dura, eh? Vine a fer-la tu. A veure. Venga. Si trigues menys d'una hora.
2: Vinga, un dia quedem.
1: És un pujador que flipes.
0: Però el Sergi és la seva expertesa,
1: és,
0: eh?
1: És
0: la seva distància.
2: Crec que aquella distància és el màxim, diguem, de distància que puc fer a un nivell bastant alt. És el màxim que podria, jo ho dono tot.
1: Es fa molt
3: llarg,
1: jo
3: crec que et sobren 300 metres, eh?
2: No, perquè he millorat.
1: Es fa molt llarg.
2: És que he millorat.
3: Bé,
1: aviam, comencem, sí, comencem amb l'emmascarat, no? Vinga, allò que feies tu, sí. Sergi. Allò encara ho feu en aquest programa?
2: Encara ho feu,
3: però hi ha noves normes.
2: És diferent. És diferent.
3: Hi ha noves normes. Estan explicades, ja.
1: Doncs pues anem a et sorprendre, vinga.
2: Vinga, va.

0: Doncs haurem de fer un recordatori pels oients com el Lluís Àries, que la setmana passada no hi eren. De què anirà aquesta temporada l'Emmascarat, Sergi? Amb una sola frase, amb una definició.
1: Una cursa.
0: Perfecte.
1: Una clàssica.
0: I amb les pistes?
1: Doncs anem-hi.
0: Pista 1.
1: Pista 1.
0: La pista 1 és canviar, canviar el plano de la pantalla, sí. Si vols.
1: La pista 1 seria... Moment.
2: Perdó. A la boli.
1: Un moment, m'heu pillat.
2: M'encanta perquè l'Emmascarat sempre el pilla de sorpresa, eh?
1: No, avui, avui no, perquè... la falta de ritme.
3: Estem engranant. Estem engranant.
1: El tema és que he de trobar...
2: Ara s'ha enfocat ell.
1: Ara ja està, ja tinc.
0: Ja està, doncs pista 1.
1: Pista 1. De, a quin país es fa aquesta clàssica? Itàlia.
0: Pista 2.
1: Quilòmetres. Aquí donaré forquilles. Explico una mica com anirà la
0: història. Sí, sí,
1: aquí explicaré forquilles doncs, de 150 a 200, de 200 a 250, de 250 i tal. En aquest cas, entre 150 i 200 quilòmetres.
0: Pista 3.
1: Tres guanyadors. Pot ser algun una mica més antic, una mica més recent. Mireu, Damiano Cunego, Sonny Colbrelli i Michael Storer.
0: Pista 4.
1: Número d'edicions. Mireu, aquí classificarem entre menys de 25, per tant, una cursa relativament jove, de 25 a 50, 50 a 75, 75, 100, inclús més que 100.
0: Perfecte.
1: Oh, en aquest cas, menys de 25 edicions.
0: Ostres! I pista 5, la definitiva.
1: Exacte, la pista extra, aquesta que pot donar bueno, un tret diferencial. Aquesta cursa rep el nom i homenatge a un dels millors escaladors de la història.
0: Vols fer la clàssica pista 6, 7 i 8 com fas altres anys o ho deixem aquí de moment?
1: Ho
0: deixem aquí, no?
1: Deixem-ho perquè seria molt fàcil fer...
0: Vinga, va.
2: Doncs anem, ens endinsem a la Vuelta Ciclista a Espanya, que Vuelta. Tot just ha acabat i que aquest programa desgranarà.
0: Molt bé.
2: Som-hi. Vuelta Ciclista a Espanya 2026.
0: Que m'agrada perquè no se't veu.
2: No se't veu, eh?
3: No se't veu. I aquí davant teu tens un escampall de coses.
2: Va tirant merda aquí al Roger. Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Era impossible pensar a principi de temporada que un espanyol i una espanyola, dos ciclistes nascuts als Països Catalans, guanyarien...
0: Sort que ho has arreglat. Sort que ho has arreglat a temps.
2: Sí, sí, però...
3: Però què podem tenir, eh?
2: Pues que Enric Mas, en aquest cas, i Paula Blasi guanyarien la Vuelta Ciclista a Espanya. No em tapis tant, Sergi. No em tapis tant, que és que no veig res, tio. No veig res. Aviam, Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Enric Mas.
0: I Nicolau.
2: Ha guanyat la Vuelta... sorprenent al principi de la Vuelta, no durant la Vuelta, que l'hem vist amb un nivell, hòstia, que jo no li recordo, Enric Mas, de fiabilitat, no per nivell, sinó per fiabilitat, i sobretot amb aquest titular, que creiem, és probable que no torni a passar, almenys en molts anys. És això.
3: No,
2: estic fotent nerviós. Estic fotent nerviós perquè em aneu passant mans per aquí davant. Doncs això, Vuelta Ciclista a Espanya. Parlem una mica d'Enric Mas i parlem una mica de... si aquesta Vuelta Ciclista a Espanya, hi ha el debat aquest obert, no? De si hagués estat millor amb Pogacar o sense.
0: Comencem primer dedicant un espai només a Mas.
3: Perquè se'l mereix, no?
0: Sí, és a dir, ha fet una Vuelta increïble. Ja estava bé quan hi havia Pogacar, perquè ja havia demostrat estar en bones cames, ja anava segon a la general al seu moment. És a dir, estava fent una Vuelta molt bona. És veritat que Enric Mas fa vueltes molt bones gairebé sempre, perquè porta... O sigui que són 7 edicions fent top 6 a la general sense cap mena de problemes i sempre està allà al davant a la Vuelta. Li va molt bé aquesta cursa. És veritat també que venia d'una temporada que tots els escenaris et portaven a pensar que Enric Mas fes el que pogués i que tothom l'aplaudís per fer el que pogués. És a dir, que ningú hi havia una expectativa alta a nivell competitiu d'Enric Mas aquest 2026 vist els mesos que portava i també l'any passat si li volem sumar el Sarró. A mi m'ha sorprès molt una cosa, Enric Mas, que és la tranquil·litat amb què ha afrontat la pressió d'aquest lideratge absorbit de forma imprevista. O sigui, aquest canvi d'escenari que vas i a ciclistes que potser els estaloten perquè ni en el millor dels seus escenaris, els seus somnis, segurament pensava que hi havia alguna opció a guanyar aquesta Vuelta. Només que Pogacar seguís, ningú més ho pensava, però quan això canvia i ell es posa al davant, a mi m'ha sorprès moltíssim aquesta capacitat de saber què fer en cada moment, de no gastar més forces, de dominar, d'intentar ser ambiciós, d'atacar 11 quilòmetres de meta en una etapa, de defensar-se tal com toca una crono que va de menys a més, per tant, regulant forces molt ben regulades, que aquí, evidentment, també hi ha equip al darrere que ajuda això. Jo crec que ha fet les coses molt ben fetes i m'ha sorprès, perquè crec que és molt difícil fer les coses ben fetes quan no tens aquest objectiu al cap. És a dir, és com resituar-te a mitja cursa i a partir d'aquí fer-ho tot impecable. Llavors... Hi ha gent que això li costa, és a dir, a mi un escenari que em podia haver quadrat és que Enric Mas, a partir del dia 9, 10, 11 de cursa, de cop i volta, tot això el superés, i un dia perdés 20 minuts a la muntanya i l'endemà no agafés la sortida. És a dir, que això de vegades passa amb ciclistes que estan doncs, sobresaturats perquè és una situació que no havien previst. En canvi, ell jo crec que li ha sumat a favor. O sigui que ha sabut allò surfejar l'onada bé, quedar-s'hi a sobre, estar còmode i cada dia més tranquil, cada dia més segur, cada dia més confiat, cada dia més content davant la càmera, cada dia més... No ho sé, a mi m'ha agradat aquesta versió d'Enric Mas perquè bàsicament no l'esperava en cap dels escenaris possibles.
2: Jo l'he vist molt fiable a la carretera, això que tu dius de que tranquil, content... jo crec que...
0: L'has de comparar amb ell mateix, eh? No amb altres ciclistes.
2: Jo crec que ha patit molt la volta perquè durant... O sigui, tot l'equip... era molt, molt difícil frenar l'eufòria tant de l'equip com de molts aficionats que volien que Enric Mas guanyés i jo crec que ell deia ai que encara la liaré.
0: Clar, i, però i això
2: que,
0: és sensat.
2: I que, sí, era molt sensat però que em refereixo que a la carretera no hi ha hagut un altre ciclista millor que ell però que fora jo crec que no les tenia totes, clar.
3: Clar, però quin líder d'una cursa? Inclús els millors, eh? Inclús el Tour de França. Vull dir, quan Pogacar es posa de líder o Vingegaard, el primer que fan és rebaixar les ànsies de la premsa i de l'entorn a l'etapa 10. Diu, oh, ja vas en 3 minuts. Ja... Tranquil, tranquil. I precisament això, vull dir, un tio com Vingegaard, un tio com Pogacar, un tio com Roglic, una persona experimentada a viure situacions així, d'haver d'aguantar sobre les espatlles un liderat durant 2 setmanes, pot tenir més taules... per saber jugar amb la premsa, per saber jugar amb l'entorn, per rebaixar ànims, per intentar aïllar-te de la cridòria externa. I Enric Mas, és el que deia el Roger, que lo fàcil o lo esperable inclús hagués sigut que hagués caigut amb aquesta roda i que ell mateix li anés en contra i això el posés nerviós en determinats moments. Crec que això no ha passat, crec que ho ha fet molt bé i jo també vull trencar una llança a favor del Movistar. A mi, sorprenentment, han jugat molt bé tàcticament les cartes que tenien, que no eren gaires ni molt bones, i les han jugat molt bé. És cert que han tingut la sort, o la Vuelta ja té aquesta idiosincràsia, que cap equip rival era millor que el Movistar, com a equip.
2: Sobre el paper potser sí, eh?
3: Com a equip, jo crec que la segona o tercera setmana, jo crec que la primera el Decathlon era millor que ell, però crec que perdre molt Berger, Decathlon es va desmuntar. Ja. I ja es van fer la pitjor un lío, amb Visió i Richitello, que ha anat clarament a menys, també, venia del Tour. I Roglic anava sol, pobre. Visma també anava bastant sol, Kuss, i a més, Kuss, vull dir, jo crec que tampoc ell anava amb la idea de fer una general d'un inici, s'hi ha trobat. I l'únic que, potser, com a individu... era capaç per qualitat de poder desbancar a Mas era Carapaz, a l'última setmana i al final l'han sabut desactivar molt bé Carapaz com a equip i també un cop de mà de Gal que és una mica pagar fantes. Llavors jo crec que entre una cosa i l'altra doncs li ha anat molt bé la volta a Mas, la veritat.
1: Agafo el fil amb el tema Movistar i és que és veritat que Movistar, si bé els darrers anys no han guanyat gaires coses ni gaires curses en general, però és un equip que històricament i els seus dirigents i la gent que està allà sí que han guanyat moltes grans voltes amb Nairo Quintana doncs l'anterior, però després sí que havien guanyat i òbviament històricament amb Banesto, no? Per tant sí que és una estructura que potser allà dins hi ha bons consellers i gent que sabia una miqueta dir ara toca fer això i ara toca fer això altre. Per tant crec que des de Movistar doncs s'ha sabut tornar aquesta, bueno, una mica agafar aquest rol d'equip líder entre cometes. Mas se l'ha vist molt bé, la veritat, en un dels seus millors estats de forma. Jo només recordo quan va debutar doncs el 2017, aquell primer any i mig que realment, ostres, dius, aquest nano té alguna cosa especial. Després sí que vaig veure un estancament i després potser vaig veure el Giro d'Emília, aquest que guanya i que realment fa segona a Lombardia, que aquells dies tenia una forma gairebé bueno, molt, molt igual que Pogacar. Allà el vaig veure bastant sublim, i aquesta, en aquesta volta doncs, ha arribat un altre cop en un molt bon estat de forma, i recordem doncs, que ve d'un problema, diguem, amb les baixades, que ho va saber superar bueno, amb ajuda doncs, psicològica i amb molt de treball, d'un problema també amb varius, una operació que també va tenir doncs, de circulació. Per tant, no ho ha tingut fàcil, no ha desistit, no és un ciclista encara super veterà, vull dir, és veterà perquè porta molts anys i perquè, vale, doncs comparat amb els nens que es veuen avui en dia allà, que ja despunten, doncs és més veterà que ells, però crec que li queden uns anyets i sí que és veritat que va dir és l'única oportunitat que tinc del que em queda de carrera de guanyar una gran volta, guanyar la volta, perquè les altres entenc que són potser fora del seu abast, però i ho ha sabut aprofitar i sí que s'ha vist molt concentrat. Patint, jo crec que també, i les declaracions que fa, doncs, és que mai han sigut, no?, un noi que demostri unes emocions enormes i que tingui un discurs que vagi més enllà de simplement, doncs, vale, estic aquí i estic concentrat i ja està. Els rivals, crec que els rivals han sabut aprofitar del tot, parlo sobretot de Gal, que potser era que a priori tenia un equip potser una mica més xulo per provocar coses, cert era que al perdre molt Berger se li desmunta una mica el tema, però és que Gal era mai més tindrà l'oportunitat de guanyar una gran volta.
2: Bueno.
1: No, mai més.
3: Va, era. Gal és pitjor corredor que Enric
2: sí,
3: Mas.
2: Sí, sí, però bueno, aquest any ha fet dos podis. És l'únic ciclista del món sí. que ha fet dos podis
1: ja,
2: a grans voltes.
1: No tornarà a passar que en una gran volta no hi sigui Pogacar, no hi sigui Vinegar, no hi sigui Seixas, no hi sigui Benepul. En els propers...
3: Del Toro,
1: en els propers... Que sé, 10 anys, Lorenzo Fin, que ve ara. Vull dir, són corredors que, si no tenen cap desgràcia, per dir-ho així, cap incident en cursa, estaran per davant. Per tant, crec que ha perdut una oportunitat molt bona i crec que hauria sigut una mica més valent i no tan paga fantes, perquè al final li ha fet la feina també moltes vegades en el Movistar. Roglic, cert, anava sol, no tenia massa més a fer. I Carapaz, recordem l'última etapa.
2: Ja està repassant tota...
1: No, sí, estic fent ja. Lluís ha fet una feina, pregunta. Feina, ja no parlo feina, més en tot el programa.
3: Feina feta.
1: Carapaz, si li arriba a sortir bé la jugada que fa... a falta de 100 quilòmetres, en la penúltima etapa...
2: Sí, li va anar d'un pèl,
1: Li va anar d'un pèl. Només que tingués uns quants segons d'avantatge, potser hagués canviat l'etapa, eh? Encara hi quedaven dos homes davant. Una jugada molt bona, s'havia d'intentar, i ja ho vam avançar aquí, que ho intentaríem.
2: Bueno, moltes gràcies, fins la setmana vinent. Ja està.
4: Se m'acumulen coses, de les que s'han comentat.
2: Espera.
4: I són de les teves preguntes.
2: Vale, doncs ara la meva pregunta és... Movistar i Mas, ara què?
4: Ara què, molt bé. Movistar, una cosa.
2: A partir d'ara, ara què?
4: És surrealista que un equip com Movistar hagi guanyat una gran volta amb l'escenari actual de domini i concentració de poder que hi ha amb UAE i Visma i història en els últims 5 anys, però també amb Red Bull o Lidl Trek com a
2: Decathlon
4: que aspira a això. És a dir, amb aquest escenari que cada vegada un equip mig, fins i tot mig petit, per molta història que tingui, però és un nivell de pressupost ja pràcticament, tingui l'habilitat de guanyar una gran volta...
2: I perdona, i una cosa més.
4: És que té un mèrit increïble.
2: Sense el seu líder. Que era Udeburgs.
4: Parlem-ne. No sé com internament s'ho havien mirat.
2: Jo
3: crec que líder, sí, ho diria a priori, però bueno...
2: Bueno, jo crec que el líder era Mas, perquè és molt fiable a la volta.
3: En tot cas...
1: El portava Mas.
3: En cap cas dels dos...
2: Però sí que és cert que, hòstia... fitxes un tio com Udebrooks que podria haver fet una feina brutal i la guanya sense ell també. Encara té més mèrit.
4: Més mèrit. No, és, totalment d'acord.
2: Bueno, i ara què?
4: I ara que hem parlat bé de Movistar, anem a parlar malament de Movistar, perquè jo ja m'he cansat de parlar bé de Movistar. És a dir, jo no crec que Movistar a partir d'ara entengui el moment actual correctament.
2: I es pensava que...
4: El moment actual és una excepció. Sí. És a dir, la felicitat d'Enric Mas abraçant-se amb tota la seva colla del poble, a l'acabar l'última etapa, llançant-se al damunt, fent crits, és perquè és una cosa única a la vida que sap que no tornarà a repetir. Ell ho sap. Ho sabem nosaltres. Movistar ho sap.
3: Tan tontos no són, home.
4: Ah, bona. Aquest és el meu tema. Jo no tinc clar que ells a partir d'ara pensin en els propers 5 anys tal com han de fer-ho. Que vol dir partint de que això ha estat una excepció sí, creus i que és més, l'equip era molt feble i que amb un equip tan feble és gairebé impossible que es torni.
2: Li han tret el 300% a el que és.
3: Creus que l'any que ve plantejaran Enric Mas podi Tour de França? De nou?
4: No ho sé, però m'encantaria.
1: Jo crec que han après, saben de l'excepcionalitat del fet que ha passat, però crec que han après dels darrers anys que s'han equivocat anant al Tour a fer la general quan segurament s'hagués pogut endur més d'una etapa segurament Enric Mas.
4: No ho sé, ja et dic, per mi és un tema de debat, realment, de que, a veure, jo també ho veig així, si tu ets Movistar, has d'estar molt content del que has fet i has de pensar, home, aquest corredor que al principi de temporada no sé què em volia fer a partir de l'any que ve, no sé si el rol de líder, ja s'havia comentat molt això, si ja l'havíem de retirar Enric Mas com a líder, havia de ser un altre tipus de ciclista, què fas ara amb això? Al final, en el mercat, per preus, tampoc trobaràs alternatives molt fiables que et puguin substituir algú

0: Això no m'hi fico, vull dir, per qüestió de seguretat cal canviar alguna cosa del recorregut, però es canvia, sigui el dia que sigui. Però si no, no, o sigui, aquesta etapa se fa un any que es coneix. No ho sé, fa un any o vuit, fa molt temps que es coneix.
1: Sí, des de Nadal o...
0: Ningú ha tingut temps d'anar allà i dir, oi, era perillós, i dir-ho amb temps a la gent de la Vuelta per plantejar-s'ho.
1: Del Monte Bartolo, que no era perillós.
0: Llavors, una de dos.
2: Jo sí que era perillós.
0: Jo entenc que no era perillós, perquè si era perillós algú se n'hagués donat abans, i per tant entenc que són aquí els corredors o els equips que es volen una mica pues, estalviar l'última etapa. Bueno, pues, això és així, són 21 dies, no són 20 dies. És que, no ho sé, s'ha creu.
1: Perquè la solució al final va ser presentar l'etapa, dir, mira, teniu 30-40 quilòmetres per fer-vos fotos, quan comenci el circuit, allà s'acaba la gran volta.
0: Neutralitza 30 quilòmetres i que sigui de fotos.
1: Sí, no, però ja és el que fan ja. Llavors, quan comença el circuit, allà s'acaba la gran volta. Allà es compten temps per la gran volta. I a partir d'aquí, tu tens una clàssica amb els millors ciclistes del món que tens participant en aquesta volta.
2: Jo els trauria directament, faria que fos de 20 dies. El 20è s'acaba, però amb una etapa competitiva al 100%, sense cap opció de fer cap història estranya. O sigui, no que cada any es vagi reduint una etapa, o sigui, que això també es podria arribar a passar.
0: Clar,
2: o sigui, poses l'etapa dura de muntanya el dia 20, que és el que estan fent la majoria de grans voltes habitualment. I el dia 21, amb participació obligatòria a tots els inscrits a la Vuelta que ha acabat ja, fas una clàssica i tothom hi ha de participar, alguns per lluir millor i els altres
0: com criterium, no?
2: Per passar-s'ho bé. Un criterium, diguéssim, televisar tot igual, amb els mateixos protagonistes, els mateixos mallots, tot igual.
3: Fora control, també.
2: I que cadascú faci el que vulgui, però que es tregui aquesta idea de això, la pressió d'última hora. O sigui, la pressió d'última hora a mi em posa molt nerviós, perquè el que fa és treure aficionats d'un esport. Ara, a curt termini no, però a la llarga, si tu vas veient això de forma habitual, t'acabes desencantant de que això sigui una actitud competitiva fins al final. Si aquestes són les normes, es compleixen. Si no, no són les normes. És a dir, hi ha d'haver un punt. No, però... I jo, si ho vols fer d'una forma de trobar un circuit tipus Montmartre, aquest de Granada, un Montjuïc, és igual. O sigui, coses bones, amb una gran volta de 3 setmanes, a mi em sembla, a nivell d'espectacle, espectacular. És a dir, les etapes, quan tenen gent que volen disputar-la, és boníssima, l'etapa com a tal. Doncs això, converteix-ho en clàssica d'un dia
0: i
2: avall.
0: I si poses una crono?
2: La volta clàssica.
0: La crono ha de ser competitiva, de l'últim dia, per exemple.
2: Sí, però la crono de l'últim dia jo no m'ha convençut mai com a final d'espectacle, com a final de show. Jo entenc que això és un format que funciona.
1: A mi sí, perquè va guanyar Tau, un giro.
2: Clar, és veritat.
1: Una crono de l'últim dia.
2: És veritat.
1: Clar, clar.
2: Bé, no sé, és un debat que no està anant pel bon camí, en tot cas.
1: Jo us tiro més noms de la Vuelta, que portem bastant de rato ja parlant de la Vuelta, eh? Però bueno, seguim. Carapaz, vull parlar de Carapaz. Perquè de Gall... Bueno, anem per ordre, eh? Hem parlat de Mas i del Movistar. Gall.
2: Molt bona persona.
1: Molt bona persona.
2: Pitjor ciclista.
1: És un ciclista top, eh?
2: És un ciclista bo, que baixa, continua baixant fatal. Que
1: és el millor ciclista de Carlón, eh?
2: No. I... O sigui, no,
1: ja és l'únic que ha pujat al podi.
2: No pensem entrar en aquest debat.
1: És l'únic que ha pujat al podi, tio.
2: No ho és.
1: No com el francès.
2: Que té un problema tàctic, evident. Jo crec que no està en l'equip, que jo crec que és ell. Jo dic, honestament, crec que el Lidl Trek, que se l'endú l'any que ve, s'ho passarà en bomba amb Félix Gall. O sigui, és el lloc ideal per anar a parar amb tot d'homes de general que tots es posen nerviosos fent coses. O sigui, ho trobo fantàstic. Tant de bo que el Mosi no marxi, que sembla que marxarà, però tant de bo no marxi, ens ho passaria en bomba.
0: Fa és curiós, el Lidl Trek. És a dir, fitxa gent que dius un oh,
2: molt bé,
0: corredor top 10 o top 15, però és raro, és un corredor raro, sempre d'una manera o altra. I portes uns equipassos a les grans voltes, però sempre són raros. Sí,
1: sempre els hi falta el top.
2: Per mi encaixa perfecte, a Lidl Trek.
1: Els hi falta el top. Altres noms de la Vuelta, Roglic. Roglic ha estat a punt de guanyar una Vuelta amb un any lamentable.
2: És increïble, eh?
1: O sigui, hagués estat la seva cinquena Vuelta.
2: És que et diré que no sé fins a quin punt em sorprèn més això o el de Mas. Perquè realment Roglic, la meva sensació de fan de Roglic dels darrers anys és que és un ciclista que no estaria malament que algun moment pensés en la retirada. Més aviat que lluny. Ara, que vol continuar sense ser el top que era durant anys de ciclisme perquè s'ho passa bé, és un bon ciclista que dona bons consells aquí, perfecte, o sigui, res a dir. Però no me l'imagino ja, aquest any, amb un escenari competitiu, una volta de 3 setmanes, encara que sigui la Vuelta i que l'hagi dominat a plaer durant anys. No m'ho imaginava en absolut que pogués tenir aquest nivell i és evident que no ha fet res, és a dir, no ha fet cap atac, no ha fet cap cosa estranya, ha fet el que ha pogut, o sigui, ha portat el límit de les seves forces esperemudes però fins a un punt no vist, no ho hem sabut veure potser com aficionats, però és que segur que ha estat així, i ha quedat segon en una gran volta.
3: Sense equip.
2: Jo, això, l'equip, a més, que ja havia oblidat tots els cartutxos estan gastats a altres bandes, Ho trobo... O sigui, té una classe, Primoz Roglic, que és increïble. El trobem a faltar molt.
1: Sí, esperem que no el fitxi Movistar, perquè s'havia parlat, eh?
2: No, se'n va...

0: a un d'aquests que és pro.
1: Ah, sí?
0: Això diuen, sí.
2: Ah, un Tudor o un... És que si és Tudor, és que...
0: És el perfil Tudor.
2: És el perfil Tudor.
0: Ara Philips s'ha retirat buscant un nou a la Philips. Sí.
1: Carapaz, un dels millors ciclistes de l'última dècada, que és espectacular.
0: Saps que a nivell de punts diria que Carapaz ha fet la seva millor temporada aquest any?
1: Bueno, no m'estranya.
2: Dos etapes a
0: l'Tour. El tio que té general, o sigui que déu-n'hi-do, i m'ha sorprès això, perquè sí que és veritat que el Tour va fer de meravella, ens va enamorar, però jo em pensava que hi ha estat com una fogonada de Tour, i tota la temporada el mires en bloc, i, hosti, doncs sí, sí, sí, tal qual.
1: Landa.
0: Un tros de
1: ciclista. Vull parlar una cosa.
2: No recordàvem bé, això.
0: És veritat, Miquel Landa.
1: Miquel Landa, eh? Victòria d'etapa, discurs emotiu, la penya aquell dia també em van enviar bastants whatsapps, la gent, o sigui que la gent està molt il·lusionada amb la victòria de Miquel Landa.
3: I pensen en tu, quan...
1: Bueno, és que quan els hi passen coses bones a la gent, pensa en mi. I una... O sigui, jo puc donar... És que no sé com explicar-ho.
0: Primícies.
1: Sí, puc donar una primícia, que és que la victòria d'etapa de Miquel Landa,
0: sí?
1: És gràcies...
0: A tu.
1: No, és gràcies a un noi que ha estat aquí al programa, que és del Rapatxó, i que va fer els seus tejemanejes per darrere, que ningú li donarà les gràcies ni sortirà a la portada del diari As dient gràcies a aquest home... Va guanyar Miquel Landa una etapa, però és així.
0: Però és així, eh?
1: És el Nico, és el Nico.
2: El va estar empenyent fins a arribar al grup.
1: No, jo sé coses que no...
0: Tu saps què ha fet i saps si és gràcies a ell.
1: Sí, jo sé coses i a més sé segur que és gràcies a ell.
0: Gràcies, Nico.
1: I no puc dir-les perquè són converses privades, no entre ell i jo, sinó entre ell i altres persones. Ah. Però ell ha fet que Miquel Landa guanyi una etapa.
0: Gràcies, Nico, des d'aquí a Landismo t'ho agraeix.
2: T'ho agraeix.
1: I Van Aert.
0: Com que hi ha Van Aert?
1: Ja està, que és amb el nom, el gran nom de la Vuelta Ciclista a Espanya.
0: A veure, parlem bé de Van Aert avui?
1: Què vols dir?
0: No, dic, perquè com que ja guanyarà un Mundial d'aquí uns dies, no sé si hem de fer programes especials cada setmana.
1: Uf, això em fa
3: molt... Tens pressió, ja,
2: Sempre volant de cop, estàs sempre nerviós de cop,
0: A veure, Van Aert ha fet una Vuelta impecable. Només li ha faltat una cosa.
2: La muntanya.
0: La muntanya. O sigui, ha anat a lluitar el mallot de la muntanya, Van Aert. O sigui, ha guanyat el mallot verd de carrer. El de la muntanya, és que l'ha tingut a l'abast, perquè el tio s'ha escapat en muntanya, s'ha escapat en pla. Ha lluitat per guanyar etapes, l'ha guanyat dues. Ha llançat a Matthew Brennan no sé quantes vegades, i Brennan ha repetat en 5 vegades. Ha fet una crono digna, per primer cop en anys en Van Aert, ha dit, va, vaig a esforçar-se, i ha estat allà al davant com fent un test important. Ha fet una preparació del Mundial, Lluís, que si no guanya el Mundial, tot el que no sigui guanyar el Mundial amb 5 minuts de marge sobre el reste, serà una decepció.
1: ha fet una... És que no sé què el porta a lluitar a la muntanya, perquè s'avorreix o perquè té massa classe?
0: Té massa classe i s'avorreix.
2: Es veu per sobre del nivell mig de la Vuelta i pues, anem a passar-ho bé.
0: Absolutament.
2: És així.
1: Tal qual,
0: Tal qual.
2: És així.
0: Mira, cada matí diu, a veure, avui quin repte tiu, és que si no...
1: Segur que em va passar, tio.
2: I que segur que aquests... Més enllà de passar-s'ho bé, segur que aquests esforços deuen anar bé pel Mundial, vull dir que segur que hi ha una raó també de nivell d'entrenament.
0: Un extra, que és Sepp Kuss. O sigui que l'última etapa el pugen al cinquè de la general,
2: De l'11 al cinquè, està fora.
1: A nivell tàctic, el Bisma, molt bé,
0: Ho fa tot.
1: Quantes etapes s'han endut, el Bisma? Set?
2: Set.
0: Ojo, set, un top 5 a la general.
1: O sigui, un terç de les etapes?
0: Un mallot de la regularitat.
2: A veure, era el millor equip d'aquesta Vuelta, amb clara diferència. Vull dir, portant...
0: Bueno, hi havia un corredor que portava Pogacar i Almeida. És a dir, sí, depèn.
2: Sí, però ja està. I el Vic Torres i, i Vermaak.
0: Vermaak, que estava en forma. Sí, i en Sivakov, que va estar bé fins que ja no va estar bé i va marxar. Bé, no sé, sí que Jay Vine portaven, que en principi ve a ser un gran nom, com sempre, quan no cau.
2: Clar.
0: Vull dir, que et pots plantejar diversos escenaris, però per mi el domini que han fet és aprofitar molt bé les teves armes, molt bé. Bueno, forma impecable.
2: És correcte.
1: I tu volies parlar també d'un altre ciclista, no?
0: Sí, però necessito música, si vull parlar d'un ciclista.
1: I la Eli sap la música que...
0: La Eli sap que la música que triaré ella és la que jo volia.
1: Ah, sí? Pues sí. Tira la música per parlar de Tobias.
0: Això és un elogi a Tobias Hallan Johannessen, perquè en Tobias, no sé si ho sabeu o ho recordeu, és un d'aquells ciclistes que se'n va al Tour de l'Avenir any 2021 i guanya. I si guanyes el Tour de l'Avenir, pots estar en dues categories. La d'Egan Bernal, la de Tadej Pogacar, la de Paul Seixas... Aquest nivell de ciclistes. Pots estar també a la de Joseph Blackmore. Pots estar a aquest nivell de ciclistes. Hi ha uns quants d'aquest David Godú, o sigui, gent que promet i que es queda, gent que ni promet ni es queda, Hi ha dos nivells. Ell era un dubte, era una incògnita saber a on aniria a parar. Quan va guanyar el Tour de l'Avenir, i me'n recordo perfectament, segurament va ser marcat al seu moment, en Tobias jo el veia com un ciclista que fracassaria una mica. És a dir, que mai arribaria a un nivell Pogacar, i mai hi ha arribat, però que alhora tampoc seria un desastre absolut. Pensava que estaria un mig camí. I sí que tenia clar una cosa, que guanyaria molt. O sigui, que en general els oferia bastant malament, molt pitjor que un Tour de l'Avenir, però que, en canvi, victòries d'etapa, per la seva punta velocitat, per la seva capacitat d'estar allà al davant sempre, aquesta passió que té de fer les coses bé, aniria guanyant. Tobias Kallen Johannessen, en aquesta Vuelta a Espanya, venia de fer segons llocs. El Tour de França venia de fer segons llocs. De fet, si mirem els tres últims anys, de setembre 2023 a setembre 2026, acumulava 12 segons llocs en proves diverses i cap victòria. De fet,
1: en sèrio?
0: 35 top 5 i cap victòria. En Tobias Kallen Johannessen, emblema i cara de l'1X, era un home que necessitava rematar. I cada victòria que se li escapava, perquè més d'aquestes 35 o d'aquestes 12, si ho volem concretar, hi ha unes quantes que les ha perdut a la línia de meta, o sabent que li ha anat d'una roda o de menys d'una roda. És a dir, no és, no és aquells segons llocs que diguis, mira, el primer ha entrat a 6 minuts i jo doncs guanyo un sprint d'un grup. No és aquest tipus de segon lloc, Tobias Kallen Johannessen. I el seu equip 1X, mentrestant, guanyava. Guanyava amb tothom. O sigui, 1X és un equip que guanya amb tot Cristo. I la seva gran estrella,
1: no guanya.
0: Pam, pam, remata el pal. Ha muntat no sé quantes porteries sense fer cap xarxa. I finalment, aquest últim dia, la Vuelta li ha regalat una victòria a Tobias Kallen Johannessen, i estic molt content per aquest ciclista, perquè per fi, 3 anys després, té la seva victòria, la seva cinquena victòria
2: molt
0: com a
2: bé,
0: professional.
2: Tobias, molt bé.
1: Una
2: bona.
1: Jo pensava que el dia de l'Egnesund era Tobias, eh?
0: Sí,
1: no, era l'Egnesund.
0: L'Egnesund sap fer el diàbolo, Tobias no.
2: I per diferenciar-los en carreres. No, i que guanya l'etapa menys favorable, a priori, per ell, no? Vull dir que, bé, aquestes coses que...
0: I només dic una cosa justícia. Més, i acabo això. Justícia. Quan comences a guanyar, després de tant temps esperant, guanyes aviat. I sí, tenim
1: ara,
0: mundial.
1: Ara
0: i tenim ara. Mundial. I jo ja ho
2: veig. Ai.
1: Sí? Sí o no? Ah. Bueno. No, a sintonia i anem a una trucadeta, va.

0: I la volta dels catalans.
1: Oh.
0: La volta dels catalans.
1: Espectacular.
0: Espectacular, eh?
1: Molt bona. Molt presents. Bona.
0: O sigui, jo l'he gaudit molt, tio.
1: Home.
0: Fins i tot vaig patir el dia de... O sigui, vaig tenir una sensació molt rara, perquè en aquell sprint de Woodburner per la muntanya, amb Pau Miquel...
1: Oh. Clar, va passar algú, el cor es va trencar, eh?
0: No m'havia passat mai que volgués que guanyés algú que no era Woodburner. Igual que m'ha passat amb algun altre sprint, amb el protagonista, corredor de la Vuelta Ciclista a Espanya, que tenim al telèfon, Marc Brustenga, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Tio, la teva primera gran.
2: Sí, sí, la meva primera gran. Estic aquí i mig viu, i sobreviscut.
0: Com ha anat la cosa, bé o què?
2: Sí, no, molt bé, molt bé. La veritat que molt bé, molt content. Molt content, però, ostres, això et deixa tocat. M'he pogut de posar l'alarma per ara despertar-me, que estava dormint.
0: Uau, clar, els últims dies, tio, clar, s'han anat ràpid.
1: Molestant ciclistes des de 1950, Lluís Arias.
0: Què fas ara? On estàs?
2: No, just ara fa una estona he arribat a Barcelona, a l'aeroport, i res, ara estic anant cap a casa.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Que jo t'imaginava a Granada, visitant l'Alhambra, no sé, alguna història,
1: agafant vacances. Tu no creus que ha tingut prou de calor, ja?
2: No, ja, ganes d'estar a casa, que portàvem ja... Sembla que... sembla fer res, però, ostres, ja que estàvem sortint de Barcelona per anar cap a Mònaco, i avui arribàvem i dic, ostres, ja fa 3 setmanes que vam marxar cap allà, i ja ganes d'arribar a casa i estar tranquil.
0: Has gaudit o has patit o com... Explica'm...
2: Tot. Crec per això, no? No, jo crec. Sí que és veritat que jo pensava que patiria més del que he patit, eh?
0: Sobretot en les últimes setmanes?
2: No, o sigui, tal com va començar, els primers dies, com els vaig anar passant i tal, vaig ser-ho pitjor que aquests últims dies. O sigui, el meu cos ha reaccionat bastant bé. I sobretot, per exemple, el dia d'Andorra, que em vaig quedar en el quilòmetre 20 o 30 allà pilant en valida, vaig dir, hòstia, el que m'espera aquestes 2 setmanes que queden, bueno, 2 setmanes i mitja. I no sé si és que jo m'he quedat més o menys igual, i els altres s'han anat cansant, o jo he millorat i els altres, bueno, més o menys, ja s'ha quedat igual, però després la veritat que he anat a millor i m'he anat trobant millor, o sigui que... Està molt bé al final també, això, que era una incògnita. Era, no saps com que reaccionarà el teu cos a la segona o tercera setmana. I jo crec que bastant bé, bastant content, la veritat.
0: Molt bé, Marc. Nosaltres t'hem estat seguint i el que passa és que no estàvem molt actius perquè estàvem de vacances, però, clar, anàvem veient, mira, el WhatsApp nostre, mira, el Marc ha fet tal... I l'equip com? Perquè l'equip heu fet una cursa molt bona. Però, clar, hi ha la història aquesta de doncs que es caduca, diguéssim, el patrocinador, que no segueix apostant per l'equip, i, hòstia, hi ha aquesta sensació des de fora que dius, joder, si es mereixen seguir, tio, tenen a ciclistes, són una pedrera de l'hòstia, estan fent les coses molt bé, sempre són protagonistes, i falta això, no?, falta el patrocinador, tio, com ho heu viscut des de dintre?
2: Jo crec que al final ho vaig dir un dia, crec que en una entrevista o així, nosaltres hem sigut 8 amics que hem anat a córrer una gran volta.
0: Olé.
2: I jo crec que es nota moltíssim en aquesta situació en la qual està ara l'equip, el fet de que estem units i sabem que en qualsevol moment, si en el que tenim al costat, en el sopar o en el bus o en qualsevol moment, li dius el que et passa o com estàs o si necessites ajuda i tal, ell estarà allà per ajudar-te. I jo crec que això fa molt. I al final em quedo també... Bueno, és el que dius, que jo crec que hem fet una volta molt bona. O sigui, el nivell que hi havia era molt alt. I crec que hem estat allà quan s'havia d'estar. Sí que és veritat que per la meva part potser els dies d'esprint no he pogut acabar de obtenir el resultat que esperava, la veritat, però després et pares a pensar més clarament i tal, i ho valores i dius que... I valores i veus que, bueno, que s'ha d'estar content. S'ha de voler més, això sempre, però has d'estar content. I després, sobretot, em quedo amb una imatge que l'últim dia, però l'últim dia no, penúltim dia, allà a l'etapa reina, bueno, la que va guanyar l'Anda, quan s'estava fent el grup que es va anar per davant, que era el mig peloton, vam estar a punt d'entrar els 7 corredors que quedaven en carrera de l'equip. sigui, que vull dir que és un penúltim dia d'etapa i tots vam anar totes per intentar estar allà i lluitar. I vulguis una, jo crec que és una mica l'esperit, no?, de l'equip, de dir, últim dia podríem estar, o sigui, penúltim dia d'etapa, de la volta, podríem estar tots més tranquils i tal, i dir, bueno, que hi vagin dos, i ja està, o que podríem fer l'Urco i el Sota. I no, o sigui, vam estar atacant i vam estar allà i per intentar entre tots, o per almenys, per exemple, l'Iñigo, el Osegui i jo, ajudar més els companys que podien estar més endavant després de la pujada i ajudar-los a que estiguin allà i lluitar per la victòria fins a l'últim dia. I jo crec que és una mica també el resum d'aquesta volta, que ens hem passat superbé, hem patit, però sobretot jo l'hem disfrutat i hem compartit molts moments i jo crec que això m'emportaré sempre. O sigui, jo crec que al final és una... Bueno, la situació és la que és i és trist que sigui potser l'última volta d'aquest equip, però a la vegada, doncs, bueno, mira, la meva primera i última potser amb aquest equip, però t'emportes el record, que és molt maco.
0: Molt bé, Marc.
2: Potser no us deixen parlar, no?
1: Bueno, si vols el programa, tu avisa.
0: Si parles millor tu que nosaltres, tio.
3: Portem 50 minuts fotent la xapa aquí nosaltres, vull dir, tranquil.
0: I ara què, Marc? El proper...
2: Bueno, l'Atlanta què? Flipa, eh?
3: Ara.
0: Flipes, eh?
1: I Van Aert què? Que al Lluís això li interessa molt. Com és de prop, qui no ho fa?
0: Mira, t'ho pregunta ell. Jo no t'ho... M'ha passat pel cap i dic, no li preguntaré. Però bueno, com és Van Aert?
2: O no, o sigui... És un altre nivell. O sigui,

0: que heu estat amb el David de la Cruz, que sí, a més plega també, sí, que anuncia que plega, sí, sí. Jo què sé, Marc, tio, et deixem tranquil, descansar, o què? O que voleu preguntar-li alguna cosa
1: més? Bueno, si farà alguna cosa més al que queda temporada, Marc, faràs alguna cursa més? Teniu alguna clàssica por ahí?
2: A veure com va tot, però potser ja aquest dijous ja marxo.
0: Tranquil, tio, ja on vas?
2: En principi, bueno, unes clàssiques a Itàlia, a Roma.
0: Molt bé.
2: Carreres d'un dia, que en principi seran així més, bueno, una arribada a l'esprint o tal. Buah. I, bueno, a veure si puc recuperar i tal, i pues, potser tindré un punt més cap a aquestes carreres.
0: Arribaràs sí, com un cohete. Allà.
2: O al revés, o no ni enrere.
0: Bueno, a veure si recuperes bé, tio, i disfrutes aquests dies.
2: Sí, sí, moltes gràcies, això sí. Això segur, sí, disfrutar-ho segur.
3: I quan acabis temporada, a fer els deures, eh?
4: Toca venir aquí.
0: O venim nosaltres, sí, o venim nosaltres.
2: O venim vosaltres, exacte.
0: Sí, venim a Camp Nou.
4: Parlem els de la ràdio, si podem moure tots els aparatos.
0: Sí,
4: i...
0: sí, la taula toca per allà. Bueno, pues re, Marc, tio, enhorabona per la teva primera gran.
4: Perdó, més enllà de... No cal que ens diguis res, però estàs tranquil cara l'any que ve?
3: Està tranquilíssim.
4: Sí, oi?
2: Sí, jo ara estic tranquil, sí.
0: Tu ets un tio tranquil.
2: Jo sí, sobretot això. Massa, a vegades massa. Anar al segon esprint m'hauria de posar una mica més nerviós. Però bueno.
0: Bueno, tio, mira, saps del què, perdó? Saps del què m'alegro més de tot plegat? De tota la gent que s'alegra quan et passen coses bones, Marc. Que és molta gent, eh?
2: Sí. Jo també ho he vist i això és el millor. Perquè al final... Sí, que veure que la gent està feliç quan a tu... Per una cosa que has fet tu, dius, ostres, no sé per què algú he fet bé, o sigui que... que és guai, és molt guai.
0: Pues bueno, pues matem-ho aquí, no?
3: Sí, home, sí, deixem-ho tranquil.
2: Però suposo que el programa d'avui ja me l'escoltaré, perquè no l'he escoltat, però, clar, us ha donat per parlar, no, aquesta vuelta?
3: Sí, la veritat és que sí, alguna sorpresa ens ha mandut, eh?
4: Home, a veure, sí, clar, ha sigut tot, moltes coses. La vuelta, ho dèiem, no?, el dilluns passat, que té aquesta cosa que la fa caòtica i imprevisible i sempre passen coses curioses, no?
3: Saps que hem fet una pregunta i no l'hem respost cap de nosaltres, ja li podem fer al Marc?
4: Vinga.
3: Tu, Marc, t'agrada més les vueltes tipus amb un Pogacar dominador o quan passen aquest tipus de salis en què no hi ha un superhome que ho hagi de guanyar tot i que llavors la incertesa s'obre? Què més t'agrada, tu, Marc?
2: A mi com ha sigut aquesta volta. Sí. Com a espectador, com a amant del ciclisme, aquesta. Després sí que és veritat que entra un tema de que pots arribar a mirar les exhibicions que fa a Pogacar i com a esportista dius xapó, però com a espectador per veure un espectacle d'esport, ostres, jo crec que, bueno, molta gent i molts comentaris he vist això, que l'etapa, per exemple, la penúltima etapa d'aquesta volta, feia temps que no es veia una etapa així com tan, no?, tan oberta i això...
4: Caos.
2: I caos i tal, i este, bueno, clar, si acaba ja, que guanya en l'Anda, ja, això ja és la feta, però...
4: Apoteosi.
2: Sí, però, bueno, jo crec que sí, crec que per l'espectacle i així, al final... Però jo crec que passa a tots els esports, que quan hi ha un monopoli, a vegades pues, la gent s'acaba cansant una miqueta. Que no dic que sigui dolent, sinó que simplement és la meva opinió. Però jo crec que això, que per l'espectacle, pues, una volta més oberta, és més divertida.
0: Molt bé. Pues molt bé, tio.
2: Ha quedat contestada?
3: Ha quedat contestada. Ah, si un dia vens aquí ja et replicaré si fa falta, però això cara a cara.
2: Vale, perfecte.
0: Bueno, Marc, molta sort per Itàlia aquests dies, va.
2: Moltes gràcies.
0: Una
2: abraçada.
4: A les 4.
0: Sí, hem de plegar a les 4, no?
3: A les 4. Perfecte,
0: tenim temps. Queden 2 minuts.
3: A veure, vull dir coses.
0: Pues espavila.
3: Mireia Benito ha fet un missatge a les xarxes de comiat del seu equip.
4: Sí.
3: Sabem que marxa de la Jameson després de 4 temporades. Només vull dir una cosa. Si alguna persona en qualsevol de les seves feines fa un missatge d'aquest i rep els comentaris, mireu els comentaris del seu Instagram,
0: sí.
3: Que rep és que ha fet molt bé les coses. Sí. És que tothom s'estima aquesta persona.
0: Sí.
3: I crec que val la pena destacar-ho. Ja tindrem més de parlar d'on va, del seu projecte de futur, però crec

0: que això avui volia destacar-ho.
1: Sí, sí. I després Montreal i Quebec.
0: Montreal i Quebec.
1: Que ha guanyat Renko amb molta superioritat i després Del Toro, perquè l'altre estava fent una migdiada de seixes al papi.
0: Sí.
1: Al papi, ja que no sé què va passar.
0: I perquè Renko es va enfadar una miqueta sí, mig camí, que això sempre sí, és divertit. Ayuso va caure pel dia següent, es va escapar. Hem vist, doncs, bé McNulty, hem vist bé Pelizzari, hem vist bé gent que està molt en
2: presentant forma. Candidatura...
0: Molta gent. Genes... Molta gent presentant candidatura. Pitcock, que està bé.
2: Tres... Què farà en Bèlgica, eh? Remco o Van Aert?
1: Bueno, és igual, cagar-la o Van Aert?
0: És igual que faci Bèlgica, perquè tothom sap què farà Remco.
1: Tobias Kalan, campió del món. I la cosa més important. Tres grans cites per aquest cap de setmana. Tres grans cites per aquest cap de setmana. Comença el Mundial. Diumenge hi ha el masculí i el femení de contrarrellotge. Aquí són dues grans cites. I el plat fort és... els entrants.
0: La gran cita del
1: dissabte.
0: Ara anem bé.
1: Aquí, a Molins de Rei.
0: Digo.
1: Al carrer Balmes, sí. Pujada de la Penny, sí. Penny Escalada 2026, Pedala Aura.
0: A les 5 de la tarda comencen les pujades, abans de les 8 haurem acabat. Teniu 2 hores i escaig per passar-vos-ho com mai aquest any.
1: Sí. Són 15 segons de pujada, 20 segons, mig minut, un
3: 21
1: minut.
3: 21 segons, el rècord, Marc, no? Més o menys?
0: Sí, més o menys. Estàs, sí. Tallat,
1: però, però tu pots fer-la en equip, sense competir, disfressar, vine a passar-t'ho bé, hi ha regals per tothom...
0: Si sí, algú no s'ha inscrit, que s'inscrigui ara mateix.
2: Ja.
1: Però ja.
0: A les xarxes socials de la Taparrina trobeu el formulari on entreu i us inscriviu.
1: Teníem un embargat que no l'hem fet, Marc. El deixem per la setmana vinent?
2: Sí, no tindrà gaire sentit, però endavant.
0: No passa res. No passa res.
1: Que vagi molt bé. Sigueu feliços. Sí, visca
0: però, la penya escalada. Però, en el teu retorn com a director, no t'has preparat un comiat èpic, algun final...
1: Fa més èpic que com he entrat? No sé. Que vagi molt bé, nois.
0: T'estimem a tots.
1: Penya escalada.
2: Adéu.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
8: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
9: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
8: A la nostra edat estem fets hostequis.
10: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

baby tonight. Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica. Al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa especial dedicat a les produccions que comenten i publiciten els cracs especialistes de la revista Downbeat Magazine, a més de parlar-ne de les seves actuacions. Per això podrem repassar alguns temes de quatre dels discos que ells comenten, critiquen, entre cometes, que són aquests: Enduring Sonance, del gran saxofonista Steve Wilson; What Times Are These, de Jamie Bounce Septet; i els de Downbeat comentant-ne el seu bolo; el disc Universal Truth, del genial Emmett Cohen; i el darrer, de Joe Lovano, Paramount Quartet. La particularitat del programa d'avui és que podeu escoltar la música sense cap interrupció ni comentaris, els justos per presentar els projectes que escoltareu, o sigui que de ben segur serà un gaudi estiuenc per a totes i tots vosaltres. I sí que parlaré dels projectes previ a les músiques. I començaré aquest programa especial amb el disc de Joe Lovano, Paramount Quartet, publicat el 29 de maig de 2026 per la SM. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Joe Lovano, saxo, tenor i soprano; Julian Leitch, guitarra; Asante Santidebriano, baix; i Will Calhoun, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs nosaltres els escoltarem en un parell de temes seguits, o sigui que gaudir d'aquestes magnífiques músiques amb els temes The Great Outdoors i Congregation, de Joe Lovano.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb els altres projectes comentats pels amics i amigues de Downbeat, i ara amb el disc conceptual de la flautista Jamie Baum Septet, What Times Are These, publicat per Sunnyside Records el 5 d'abril de 2024. I aquí tenim a Jamie Baum flautes, Spoken Word, Jonathan Finlayson trompeta, Spoken Word, Sam Sadigursky saxo alt, clarinet, clarinet baix, Chris Comer trompa, Brad Sheffick guitarra, bols tibetans, Luis Perdomo piano, Fender Rhodes, Ricky Rodríguez contrabaix, baix elèctric, Jeff Hirschfield bateria, Theo Blackman cocalli, Sara Serpa, Aubrey Johnson veus i Kate Ogawa percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp i a la pàgina web de Sunnyside Records. I d'aquest projecte podreu escoltar aquests temes, In the Light of Day i An Old Story, de Jamie Baum.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb el disc del saxofonista Steve Wilson, Enduring Sonance, publicat per Smoke Sessions Records l'1 de maig de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim Steve Wilson, saxo, alt i soprano, flauta, Joe Block, vibràfon, René Rosnes, piano i Fender Rhodes, Jay Anderson, contrabaix, Kendrick Scott, bateria i Kevin Newton, trompa, A Quiet Girl i Francisco. Tots els arranjaments són de René Rosnes. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. Doncs també els escoltarem en dos temes seguits sense dir-ne ni una paraula, o sigui que a gaudir d'aquests dos grans temes, How Long, de Bill Lee, i A Volta, de Elian Elias.

I al blog hi trobareu enllaços a pàgines web dels locals on es fa jazz. 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. I ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer disc del gran Emmett Cohen, Universal Truth, publicat per Mac Avenue Records el 29 de maig de 2026. Dades de l'enregistrament al blog, i aquí tenim a Emmett Cohen, piano, Joe Farnsworth, bateria, Yasushi Nakamura, contrabaix en 5 temes, Ron Carter, contrabaix en 3, Jeremy Pell, trompeta en 6 temes, George Coleman, saxo tenor en 2 temes, Stephen Pennicott, saxo tenor en 4 temes, i tots els temes estan arranjats per Emmett Cohen. I al blog hi trobareu un enllaç a la Bandcamp d'aquest disc i també a la pàgina web de Mac Avenue. Som-hi, doncs, amb el tema de Jimmy Heat i el primer tema de la suite Universal Truth, el Gingerbread Boy, de Jimmy Heat, i el tercer moviment de Universal Truth, d'Emmett Cohen.

Doncs res, que espero que us hagi agradat força el programa especial d'avui amb aquests grans músics i les seves magnífiques músiques. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESEM, Taller de Músics, SMUC i Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 8 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrant no gaire avui dels interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos, bona nit i bon jazz, club de nit.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei.
1: Aquest programa s'emet en segona audició.
5: A Cançó del Dia, amb Toni Ramoneda.
6: Bon dia i bona hora. Avui a la Cançó del Dia recordem un naixement. Tal dia com avui, un 14 de setembre de 1983, naixia a Londres l'Amy Winehouse. Avui hauria fet 46 anys, però com ja sabeu, no hi va arribar, va morir molt jove, amb 27 anys, en juliol del 2011. Ens va deixar una de les veus més importants del soul dels últims anys. Una veu absolutament espectacular, amb un àlbum insigne, que seria aquell Back to Black, que va ser la seva segon àlbum d'estudi. Dins d'aquell Back to Black hi havia la cançó que escoltarem avui, una cançó que es diu Rehab i que ens parla d'això, de la rehabilitació, de que la volien fer anar a rehabilitació i que ella no volia. Ella deia que ja quan estigui bé ja ho sabreu. Bé, tot i les seves addiccions, no cal dir que Amy Winehouse, el que us deia, és una de les veus més espectaculars dels últims anys d'aquest soul, d'aquesta música tan profunda que venia des de Londres. Recordem, doncs, avui, el dia que hauria fet 46 anys, Amy Winehouse amb aquell Rehab.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026 la compartim amb el Joan Barrios. Bon dia, Joan, ben retrobat, eh?
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Jaume Armengol, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Joaquim Martí, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia i bona hora.
4: Hola, bon dia i bona hora.
0: I Ramon Canal, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
0: Sigueu tots molt bé.

0: La festa major és maca, és lluïda.
1: Sí.
0: El que passa que depèn de les etapes de la teva vida, la vius d'una manera o d'una altra. Ara, doncs, mira, si passes per allà i no sé què s'està fent i t'agrada, tu mires i ja està. Vull dir, no...
1: És així.
0: No, la manera de viure la festa major, doncs, varia segons les etapes de la vida. És a dir, quan tens criatures petites les vius d'una manera, vull dir, bueno, això va canviant. Evidentment que és un goig que hi hagi festa major. Això per descomptat. I després l'esforç que fan diferents entitats i associacions perquè sigui possible,
1: sí,
0: doncs encara és un goig més gran, perquè allò consolida grups locals que tenen un motiu de trobada, de convivència i de comportament, d'assaig democràtic de convivència.
1: Molt bé. Caram, quin titular que... Que ens deixes. Què us ha semblat el programa que tenim aquí sobre...
2: El programa, no.
1: El cartell. Sobre la taula, perdó, el cartell, sí. Ramon, et costava una mica, dius?
2: A mi no m'agrada.
3: És que no l'entenia, el Ramon, oi?
1: No l'entenia,
3: sí,
1: Ramon.
3: Sí, tot i que soc justet, el Vidal ho entès.
2: No, jo tot i que soc justet, l'he entès, diguéssim. Però no. A mi no m'agrada.
1: No transmet, vols dir?
2: No. No ho sé, no... És que ho veig tot aquí.
0: És aigua barreig. Com...
2: Sí, a més ho veig aquí tot... Clar, has d'anar mirant allò...
1: Hi ha tots els elements de...
2: Sí, però clar, no ho sé, no... Vull dir, qui l'ha fet segur que l'ha fet amb tot el carinyo, tot l'esforç, i amb... però jo a mi no... No sé, no... És que no m'agrada.
1: Mm-hmm. Bé, alguna opinió més?
4: No, penso que és un cartell on s'ha intentat, bueno, el qui ho ha fet, evidentment, sabrà ell, no? Però que hi hagi tots els elements que comporten la festa major, hi ha molts dels elements que hi són presents. Jo penso que per la portada del programa pot estar bé, però la idea que jo tinc d'un cartell,
1: sí,
4: i ara jo ho dic quan estava amb l'altra festa que hi ha a Molins de Rei, un cartell s'ha de poder llegir en un instant amb el que puguis passar amb un cotxe.
1: Uh-huh.
4: O amb un... S'ha de poder llegir i ha de portar un missatge que el millor hi és tot, però
1: sí,
4: potser n'hi hauria d'haver... Hauria de ser molt més...
2: Queda tot com difús, no?
4: Hi ha tots els elements que comporten, sí, la festa, però... i això està molt bé, però això comporta que al final, com digues, és difícil de llegir. Uh-huh. I per un cartell que jo me l'imagino penjat, no?, d'un,
2: sí,
4: un carrer,
2: sí, sí.
4: I això passa a molts llocs, vull dir, hi ha cartells de gran de... que quan passes t'has d'aturar,
5: has de desxifrar-lo,
4: sí, i un cop l'has...
0: I no et crida res, llavors, si no hi ha res,
4: no,
0: d'impacte,
4: hi ha d'haver una cosa, això és com quan passes amb un altre d'allò, quan passes per una botiga, l'aparador és el que es veu, no? I per l'aparador tens 4-5 segons per transmetre un missatge amb aquella persona que passa, no?
2: Correcte.
4: Doncs aquí penso que un cartell ha de ser igual, però per allò de més, bueno,
0: I el que s'ha d'agrair és la feina que hi ha darrere, pensant
4: evident,
0: de sumar-hi a tothom.
4: Això és una feina
0: que, tant,
4: es veu que no és el que ara...
2: No.
4: Es va veient, sí, per tot arreu, que estan fets amb l'intel·ligència
1: amb la IA,
4: artificial,
1: sí,
0: per tant,
4: sinó que
1: tots són iguals.
4: I aquí hi ha un gran treball al darrere, per això és complicat a vegades, i depèn de quines coses, però... És així, per mi un cartell...
0: El més divertit és el Sant Miquel Arcàngel.
4: Sí. I això, bueno...
1: Jaume?
6: No, bé, sí, una miqueta corroboro el que deia ara el Joaquim, no? Vull dir, si ens atenem a lo bàsic d'un cartell publicitari, ha de transmetre, i com més ràpid i més eficaçment transmeti, millor, no? Clar, aquí hi haurà la qüestió que s'ha de pensar una mica, no? Com a mínim t'has de parar i interpretar-lo, vull dir, no és difícil d'interpretar, però s'ha d'interpretar, no? Clar, el missatge primordial de la publicitat és transmetre ràpidament i eficaçment, no? Bueno.
0: La part més divertida és quan ens diem Molins de... Tatara!
4: Sí.
0: Ai, si fos Molins... dins de la República o del Llobregat haguessin hagut de fer un riu.
1: Exacte. Però no.
3: Però han posat un rei. Sí, sí.
1: Hi ha un rei.
2: Si hagués fet la beba, hauria anat un riu.
0: Exacte, m'agrada més, més el Molins del Llobregat.
4: Tot és al·legòric, no?
1: Joan.
3: No, a veure, segurament si el que s'intentava fer o el que s'intenta fer amb un cartell d'aquestes característiques és un cartell publicitari, com comentàveu vosaltres, segurament no

0: té aquesta qualitat, aquestes característiques de cartell publicitari que en 4 o 5 segons ja saps què t'està dient. Bueno, és possible doncs, que no busqui això, que busqui justament el contrari, és a dir, doncs, que algú...
1: Per llavors és una portada d'un programa.
0: Que vegi, bueno, sí.
2: I que se'n parli, mira, si ens adonarem.
3: Això és el que sí, sí. Bueno,
0: o d'un programa que estigui penjat on sigui i la gent, com ja sabrà o identificarà que, lògicament, és el cartell de la Festa Major, igual s'aturarà doncs, a veure els elements i a
1: d'aquests sentits. Sí, jo...
0: No, però per això
1: jo parlo una vegada d'una altra població que em vaig haver de parar, anava molt camió, em vaig haver de parar-me a mirar què deia. No era un altre problema.
0: Però dic que segurament, si el que s'intentava era aconseguir doncs, un cartell publicitari impactant, doncs segurament...
1: Bueno, aquesta és la finalitat primera d'un cartell.
0: Jo no sé la finalitat ja, però clar, s'hauria de preguntar doncs, a la persona que ho ha fet amb quina finalitat ho ha fet. Si ho ha fet amb aquesta idea, segurament no se n'ha sortit. Ara, si és amb un altre, doncs...
2: No, hi ha un relat. Sí. El cartell hi ha un relat, Joan.
0: No, evidentment.
2: Hi ha un relat.
0: És un relat.
2: És a dir, no és un cartell, és un relat.
4: I si aconsegueix que...
0: Que la gent s'aturi,
4: i ha de donar un premi.
0: I ho desxifri, o ho interpreti.
4: I ha de donar un premi, perquè avui no s'atura ningú. Avui en dia la gent no s'atura, i això de pensar és cansadíssim.
0: A veure quan estigui penjat què passa.
4: Clar.
0: I ja està, no.
5: Bé. Doncs tanquem aquest capítol del cartell. Aprofitant el ressò de la Diada, doncs quina lectura en faríeu d'aquesta jornada de la darrera Diada el passat divendres? Ramon, tu que vas estar força actiu...
4: No, a Sant Boi molt bé.
5: Em veies fora de micròfon, sí.
4: A Sant Boi molt bé. De fet, a Sant Boi ja fa 4 anys que hi vaig. Sí.
5: A fer l'ofrena?
4: A fer l'ofrena d'Esquerra Bajorat i l'Hospitalet, sí, correcte.
5: D'acord.
4: I a Molins, doncs, jo cada vegada ho trobo més desangelat, més... És que ho veig una cosa...
5: L'acte institucional del diumenge.
4: Sí,
5: ho
4: veig com una cosa per cobrir l'expedient, és una cosa que no té ni carn ni peix, diguéssim. Bueno, van cridant les entitats, vas posant allà el llaurer... Després fa... Sí, clar, després el discurs de l'alcalde, quatre sardanes...
2: Però se'l va fer molt bé, el discurs de l'alcalde va estar molt bé.
4: Escolta'm una cosa, no estic entrant...
2: No, ho dic perquè jo sí que ho penso i tinc ganes de dir-ho, i ja està.
4: Però jo ara no estava entrant en el...
5: Contingut.
4: En el contingut, estava entrant en el que és... Que no és d'aquest any, que això ja fa...
0: La posta
4: ja
0: de escena, vaja.
4: Ja fa anys que per mi la Diada de Molins no...
5: Que això és el que denunciaven algunes entitats que van fer la seva marxa de torxes el dia anterior,
4: bueno,
5: que
4: no
5: s'ha quedat sense ànima i buit de contingut a l'acte institucional.
2: Allò de les torxes del Ku Klux Klan està de puta mare.
4: Jo a les torxes no vaig anar-hi. Sé que van haver-hi companys i companyes que s'hi van anar-hi. Jo no hi vaig anar. No entraré ara en els motius.
5: Com vulguis.
4: No.
2: Sí, és que les torxes són les lligues amb el Ku Klux Klan i queda molt rodó.
0: Les torxes van pel seu aire, és a dir, no participa mai tampoc amb el que és la festivitat de l'11 de setembre.
4: Però jo estic dient a l'acte aquell...
5: L'acte institucional.
4: Cada any el trobo més...
1: Rutinari.
4: Sí, rutinari, desangelat, vull dir, és una cosa que no té... Per mi no té cap... És a dir, no em transmet...
5: No et transmet.
1: I el deixant-ho així?
4: Ara feia... Sí, és molt diferent. Ara feia 3,
1: del
4: 4 dia, anys, 4 anys que
1: del,
4: no...
1: Del matí?
5: El del matí de Sant Boi?
4: Sí.
1: El del dia 11, eh? L'institucional.
4: Aquest any se n'han fet 3.
5: Caram.
4: Perquè hi havia el 50è aniversari de la primera Diada, també.
5: Mm-hmm. Sí,
4: per tant,
5: no, això és una cosa.
4: S'han fet diverses...
1: Hi havia un institucional, que hi van tots els ajuntaments. I...
5: Sí, això, aquest.
4: Sí,
1: aquest
4: però
1: és
4: abans ja...
1: Aquest és l'únic que jo hi he anat, però aquell m'ha transmès a tot a mi. Sempre.
4: Bueno, però hi ha la Hissada de Bandera, hi ha el Ball de l'Àliga, hi ha...
1: En aquest institucional?
4: Sí, i tant.
2: El que era bo de l'institucional de vegades era l'esmorzar.
1: Això sí, era el més bo.
4: Els esmorzars sempre acostumen a estar bé amb independència de l'acte, diguéssim. Sempre que no et donin un croissant i un cafè amb llet, l'esmorzar és una cosa que sempre acostuma a estar bé.
2: Jo ara seré trencadora.
5: A veure, atenció.
2: I dic tal com ho sento.
5: Sisplau.
2: A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta celebració que té una connotació històrica. Hi ha hagut uns anys que s'hi va agrupar una reivindicació sentida per moltes persones. Jo de la reivindicació arribo només a un punt, que és el dret a l'autodeterminació. Després la resposta, si vull ser independent, ja ho sabeu que no, però sí que crec que tenim dret a decidir com ho volem fer en qualsevol moment de la història, és a dir, els que hem de decidir com ens volem autogovernar som els ciutadans. Per tant, fins aquí molt d'acord. I després, la celebració, a mi, no sé com dir-vos-ho perquè m'entengueu, a mi els folclores de pujades i baixades de bandera cada cop em repelen més. No m'arriben al cor per res. I vaig ser aquí a Molins de Rei. I cada any he estat a Sant Boi perquè hi anava com a president del centre d'estudis. I respecto moltíssim que tothom ho pensi, però a mi no m'emociona gens. O sigui, el de fa 50 anys sí que hi vaig ser-hi i era tot un altre context. Però a mi ara aquesta rutina d'exaltació pàtria, pues, m'agrada que les rutines siguin d'exaltació de la vida digna de la gent, més que de les pàtries. I això és tal com ho sento jo. Hi haurà molta gent que pensarà, i molts de vosaltres pues, no hi esteu d'acord, però jo és així, vull dir, forma part... És que tant me fa que com es munti, diguem, no? Vull dir, és, jo dic, anem a tirar el ram, no? Vull dir, perquè no em belluga cap sentiment ni polític ni humà, diguem. No procede en mi agenda, per dir-ho d'alguna manera, això com dir-vos-ho. I he estat molt pensant si ho deia.
5: I ho has dit?
2: No, ja perquè penses que bueno, però com que no em presento cap elecció, ni m'han de votar, ni res, bueno, pues sí. Doncs tal qual.
5: Ah, i si et presentessis sí que t'hi...
2: Home, ets més prudent,
5: A veure, Joaquim i Ramon.
1: Sí. No, bueno, jo vaig anar a la de les torxes.
5: Sí, marxa de torxes, eh?
1: Vaig anar el dia 10. El dia 10, bueno, trobo que és un acte, doncs, d'aquell esperit que una mica hem anat perdent, de reivindicatiu, no hi havia anat altres anys, hi vaig anar aquest i, bueno, lo de Molins de Rei fa uns anys que no hi soc perquè vaig a Vic i fem la manifestació dels motards i ens anem directament a la de Barcelona, però, bueno, sí que el tema institucional cada vegada doncs es va convertint més això en un tema institucional i es va perdent, suposo que ja forma part d'aquest.
2: És una rutina.
1: Sí, i que, bueno, aquest govern que hi ha ara en aquests moments, doncs ja és el que es tracta d'intentar anar diluint l'anhel d'algunes persones d'arribar més enllà del que deia.
2: Del però que això deia ha de ser el dia de la diada?
1: Ho ha de ser cada dia. Jo penso que això ha de ser cada dia.
2: És que...
1: Això penso que ha de ser cada dia. Però,
2: per tant, no... aquell dia és el dia que hem de muntar el número.
0: Sí, és com bueno, l'apostolat, és dia.
1: Sí. Sí, bueno, hi ha dies que avui toca i hi ha dies que no. Doncs jo penso que toca cada dia, perquè si no, no ens sortirem, que difícilment ho tenim complicat últimament, però bueno, jo vaig anar i vaig anar perquè de fet és una manera també de sortir i m'agrada anar fins a Vic i fa 7 o 8 anys que no sóc a Molins de Rei, però per lo que veig i per lo que diuen, doncs això cada vegada es va convertint més
2: a la plaça
1: amb què ho hem de fer.
2: Hi havia força gent, hi havia gent d'entitats sí. diverses, vull dir...
1: Evidentment, no, jo amb la gent que hi vaig d'aquí deixar d'anar...
5: Paraules demanades, Ramon i Joan.
3: Sí, no, en primer lloc, a mi el concepte pàtria em fa molta por. Sigui la que sigui. Jo això de les pàtries...
5: Val.
3: Això és el primer. Segon, jo crec que les militàncies, totes, sigui la que sigui, s'han d'exercir cada dia. Això també és una altra cosa. Després, estaria bé recordar que hi ha coses que van costar moltíssim d'aconseguir en tots els àmbits, de llibertat, de drets, que la gent es pensa que es van aconseguir i es queden. I no, te les poden treure en 30 segons. Amb la que ens ve a sobre, perquè ens ve a sobre més d'hora que tard ens arribarà un govern que en fi, no vull ni pensar-ho, estaria bé, jo, perdoneu-me, que ja sé que a vegades soc pesat, però és que, escolta'm una cosa, Hitler va guanyar unes eleccions. Va utilitzar la democràcia per carregar-se el sistema. És a dir, no va fer una guerra, no va fer una revolució. No. Va guanyar unes eleccions, va entrar al govern i en 6 mesos s'havia acabat la democràcia, la llibertat de premsa, els partits, s'havia acabat tot. 6 mesos, va trigar, diguéssim. Va fer encendre el Reichstag per culpar els comunistes i a partir d'aquí s'ha acabat. És a dir, que ens podem trobar, bé, als Estats Units està passant, tot i que allà tenen més contrapoder, però per al Naranjito que li diem aquí, si pogués, s'ho petaria tot. A altres llocs van pel camí, i aquí sí tenim un govern de PP i Vox amb l'inefable aquest de l'Abascal, de vicepresident del govern, doncs és molt possible que es carreguin moltes d'aquestes coses. Per tant, les militàncies s'han d'exercir cada dia. I la primera que s'ha d'exercir és la de ciutadà. Perquè malgrat que vivim en una monarquia parlamentària, ja no som súbdits. Mm-hmm. És a dir, si fóssim una república...
1: Tot
3: ja...
1: i que a vegades ho sembli, eh?
3: Ho sembla, estic d'acord.
1: Si deixem anar quatre jutges amb el que volen fer, també sí, sí. Potser estaríem...
3: El problema que tenim a una gran part de la judicatura final... i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat és un altre... Donaria per una altra tertúlia, diguéssim.
1: Sí, sí,
3: no sé si voleu entrar-hi ara o no, però...
5: No, acaba de concretar que el Joan... No,
3: doncs això, que les militàncies i els drets s'han de defensar cada dia. I que està bé que hi hagi un dia concret per celebrar un fet concret. Està molt bé. Però ni el dia abans ni l'endemà s'ha acabat la feina. És a dir, està molt bé sortir el dia que sigui...
2: Avui estic molt d'acord amb tu, Ramon.
3: És a dir, està molt bé sortir el dia que sigui, amb la bandera que sigui, a reclamar el que sigui. Però el mateix que reclama aquell dia s'ha de reclamar el dia abans i el dia després. Si no... acaba convertint...
2: I treballar per fer-ho possible.
1: S'ha d'estar disposat a arribar fins al final, a vegades, potser.
3: Bueno, sí, sí, clar, però clar, això ja depèn del compromís de cadascú, de la voluntat de cadascú i de la situació de cadascú.
2: A veure, comptant amb tothom.
5: Sisplau, aviam.
0: No vull començar per l'última frase que ha dit el Josep, això de continuar fins al final. Bueno, ja ho aclarirem en un altre moment, que volies dir amb això, però si és una cosa que estic pensant, apunta-t'hi tu, que jo no m'hi apunto. És a dir, si arriba fins al final... És a dir, està disposat doncs, a sortir amb no sé què al carrer a fer no sé quantos, doncs, sincerament, jo...
1: Estàs posant en paraules que jo no he dit?
0: No. Estic fent una interpretació... No, és igual. Fins al final. Bueno, per això dic que ho deixem per un altre dia. No, perdona. Ho deixem per un altre dia que puguis explicar què volies dir amb això, d'arribar fins al final i aleshores ens ho podem rebatre o no. Ara tornem a l'11 de setembre. A veure, l'11 de setembre, per mi, tal com s'està convertint, no aquest darrer, sinó ja fa bastants anys, la veritat és que és una mica insult, no em diu gran cosa, sincerament. Crec que possiblement doncs, hauria de ser doncs, una celebració, una data, una efemèride, doncs, possiblement doncs, per reivindicar moltes coses que haurien de reivindicar, per això em sumo el que deia la Beba fa un moment, que fa molts anys, fa bastants anys, segurament doncs, l'11 de setembre doncs, encara significava alguna cosa per mi, però va arribar un moment doncs, que la veritat és que tal com ha acabat i tal com està doncs, no representa gaire cosa. Primera, per què? Doncs perquè no unifica doncs, les voluntats del poble de Catalunya doncs, per reivindicar coses que estan pendents. I coses pendents no vol dir doncs, canviar de bandera i canviar de pàtria i canviar de no sé què, sinó que hi ha moltes més coses que s'han de reivindicar en el dia a dia, inclús, no l'11 de setembre, que seria més doncs, temes de justícia social, d'encara les llibertats que de vegades doncs, no, encara que s'han aconseguit i les hem conquerit, però s'han de preservar, el tema de, en fi, els problemes de judicatura que tenim, etc. És a dir, hi ha molts problemes, i cada cop més, perquè el món doncs, s'està perdent el nord, doncs, que s'haurien de reivindicar, i poder l'11 de setembre doncs, seria una bona data doncs, per reivindicar aquestes coses. Jo, tal com està actualment, que una part de la població doncs, fa la seva reivindicació, la seva festa, el dia 10, amb les torxes i amb no sé què, i l'altra doncs, es limita doncs, a portar doncs, el pomet de flors o del que sigui, doncs sincerament no em diu aquella cosa. El que veig que varia doncs, cada any, lògicament, és el discurs o les paraules que diu en aquest cas doncs, l'alcalde de Tor, i en aquest cas doncs, el que bueno, el Xavi Paz, que és el que li va tocar aquest any i el que ja fa uns anys que li toca. I per mi, per exemple, doncs, el discurs, el contingut del discurs, a mi em va agradar també, i perquè veig que ha fet un tomb, i bueno, inclús el president Illa, que dies abans l'havia fet també, doncs va en aquesta línia, o sigui, i va en una línia, per exemple, doncs, de que està en contra o es manifestava en contra de l'odi, a favor d'això, en fi, de la bona convivència, de la justícia, etc. És a dir, de paraules i valors que per mi doncs, tenen molt de significat. Ara, sincerament, doncs, anar allà a fer no sé què, bueno, previsiblement o possiblement, no sé, s'hauria d'intentar doncs, donar-li un caire diferent al que és la, aquesta ofrena, i malgrat que és una ofrena simbòlica, doncs que tingués altre contingut aquesta, aquesta festivitat, aquesta celebració i aquesta reivindicació, doncs, que per mi doncs, la veritat és que no, no em diu massa tampoc.
5: Aviam, Jaume.
6: Bé, jo també haig de dir que vaig anar als aquí Molins a la part final, vaig anar per les sardanes, no per l'acte polític inicial, no? Me'l sentia molt més meu abans que ara, vull dir, la reivindicació està molt clara, què vol dir i per què. Passa, clar, el Joan diu és que es pot aprofitar per reivindicar moltes coses, sí, però hi ha molts dies per reivindicar, no cal que sigui l'11 de setembre, el 11 de setembre és un fet molt concret. Doncs qui està d'acord i qui no, molt bé, però esclar, tot es pot reivindicar i cada dia, però hi ha coses, el tema social, el tema de drets, llibertats, etc, etc, però l'11 de setembre, bé, és un dia més, però no cal que sigui aquest dia especialment fer aquestes reivindicacions socials
0: no, perquè no es vulgui,
6: o de llibertats,
0: perquè no es vulgui.
6: No, l'11 de setembre és una cosa molt concreta.
0: Sí, però què vol dir molt concret? Aquí és, en què consisteix la concreció de l'11 de setembre?
6: Bueno, tots sabem què representa i què reivindica.
0: Jo no ho sé. Expliquem-ho, jo no ho sé. Jo no ho sé, clar, home.
6: Sí, home.
0: Jo no ho sé.
6: Vull dir, el que no pot ser és aquí una barreja. Doncs això, en base a això, ha arribat a on estem, que s'ha diluït tot, és molt reiteratiu cada any el mateix, això d'anar a posar allà el remet i ja està. Falta de contingut, per mi, eh? Per mi, sí, la meva opinió és aquesta. Sí. Llavors jo vaig allà per les sardanes perquè m'agraden i punt, ja
0: però
6: està.
0: Però si el contingut és defensar una idea de país, doncs home, expliquem què és això, què és el que volem.
6: Però llavors no cal posar aquí dintre també doncs, els drets socials.
0: No,
6: està molt
0: que,
6: bé
0: és
6: això.
0: Que el país,
6: sí.
0: El país per mi és això, sí, Jaume. Sí, bueno, el país per mi no és canviar de bandera i canviar el nom dels carrers
6: i l'himne. Però això pot ser el 10 o el 12 o el 25 o cada dia.
0: Bueno, però el dia 11, que és un dia capdalt per Catalunya, doncs per què no ho haig de fer?
2: El que ha estat encertat, crec, és el cartell institucional de la Generalitat, aquest cartell de les empremtes.
0: Bueno.
2: Jo crec que aquest cartell que suma, que diu això dic, precisament. Per tant es pot abordar tot perquè què és un país, una comunitat? És el que fem el conjunt de persones per bueno. Viure, per conviure i per guanyar-nos la vida.
5: A veure,
2: en definitiva.
5: Ramon, sisplau.
3: Tres elements. Sí. Una, l'ANC aquest any ha fet dues, de la qual jo no sóc del club de fans, quedi clar, jo vaig ser membre de l'ANC fins a un moment en el que em vaig donar de baixa.
5: Ens consta, d'acord, sí.
3: Ja fa uns quants anys d'això.
5: Digues, l'ANC...
3: Va fer dues columnes, una de present i una de futur. I en la de present, justament, estaven defensant...
2: Qüestions d'habitatge, etc.
3: Habitatge, en fi, exacte.
2: Sí.
3: Per tant, l'ANC que no és dubtosa, diguéssim, de res de tot això, no? Llavors, hi ha dues coses més importants que moltes vegades oblidem, que és el context i que la democràcia, ens agradi o no, va de majories.
2: Sí.
0: Mm-hmm.
3: I les prioritats de la gent. Mm-hmm. Afortunadament, l'independentisme torna a agafar certa volada en les enquestes, en les prioritats de la gent, però les últimes enquestes no estava entre les cinc primeres. Segurament perquè totes les forces independentistes hem comès molts errors. Segur, i perquè després les derrotes mai són fàcils de pair. I hi ha qui el dol...
2: I de resituar-se.
3: Clar, bueno, hi ha qui el dol el passa en un any i hi ha qui el dol li dura 10. Això, bueno, és humà. No. Llavors, el context quin és? El context és que estem en un món on l'auge de, ja no de la dreta extrema, sinó directament de l'extrema dreta, del feixisme i del populisme, que és una forma de dir feixisme, però més, més embolcallada, perquè sembla que sí que és més maco això, però que al final és feixisme, i que la gent té el 90% de la gent té problemes per arribar a final de mes.
2: Escolta, avui, mentre...
3: La gent, gent que treballen els dos, matrimonis que treballen els dos, que és que... Però és que, si no vaig mal errat, amb 4 anys, la cistella de la compra s'ha incrementat una barbaritat. Una barbaritat. És a dir, tu abans anaves amb 50 euros a comprar el súper i vas avui i compres, amb sort, la meitat. Sí. Amb sort.
2: Sí, sí. Mira,
3: I clar, els sous no van amb consonància. Bueno, segurament els governs doncs fan el que poden, no? Clar, després ens volem fer fora tots els immigrants, tots, és igual, d'on vinguin. No sé si quedarà algú aquí, perquè quasi tots som immigrants, quasi tots. Val. Llavors, les patronals diuen que falten 5 milions de treballadors, perquè no... Per tant, que ha de venir gent. La mateixa patronal, que teòricament és amiga de PP, de Vox...
2: Del de la cervesa.
3: De Junts, de tot això. Que hi ha una sèrie de contrasentits... Hi ha una sèrie de contrasentits.
7: Sí, sí.
5: A nivell pràctic, Genoveva, sisplau.
2: Aquest matí a l'Aigua Gym, quan ens estàvem...
5: Has anat a l'Aigua Gym a les 7 del matí, eh? El Club Natació Molins.
2: I ens estàvem dutxant, i les dones no callem.
5: No calleu ni sota la dutxa.
2: Ni bajo l'agua ni sota la dutxa, vale?
5: Fèieu tertulià.
2: I llavors n'hi havia unes que estaven parlant que el fill de no sé qui s'ha hagut d'anar a viure a Coma-ruga perquè llavors allà ha acabat trobant un pis per... Ha sortit, i llavors s'han anat afegint, cadascú explicava una batalleta diferent relacionada amb temes d'habitatge. És a dir, hi han qüestions que són... A la dutxa no hem parlat de l'11 de setembre, s'ha parlat d'habitatge, eh? I de les dificultats que hi ha per la gent jove trobar habitatge. I inclús a Molins, llavors jo dic, bueno, dic, és que dic, a Molins hi ha dos problemes, aquest, dic, i després és el propi espai on te construïm més habitatge, és a dir, Molins de Rei té uns determinats límits.
3: Hi ha un problema... Perdona, és que ja fa... Crec que va ser l'anterior legislatura, sí, que es va demanar a l'Ajuntament, sisplau, que fes el cens de pisos buits.
2: Val? Sí, sí.
3: Perquè és una manera de...
2: Sí, sí, de tenir controlada
3: fins la situació. Fins on jo sé, no s'ha fet, i no sé si està, però ni se l'espera, no en tinc ni idea. Llavors, evidentment, si tu tens un cens... Després tu pots fer polític... Sabem que els ajuntaments no tenen gaires competències.
2: Però
3: es poden fer polítiques. Es poden fer polítiques i es poden fer polítiques que incentivin que aquests habitatges arribin al mercat. Sí, i arribin al mercat a poder ser amb caràcter social.
2: Sí, sí.
3: Llavors...
2: Però vull dir que ho dic des del punt de vista d'aquí. Les coses que la gent... necessitem, diguem, evidentment, el tema del... I a més, per diferents raons, perquè fixeu-vos que antigues generacions vivien a les cases com a mínim 3 generacions. Ara jo sé de persones que estan separades, mare, filla i neta, i cadascú viu en una casa. Vale? Vull dir, separades de parella, diguem. És a dir, les unitats familiars són molt més petites, es necessiten uns altres tipus. És a dir, aquest tema és un tema que té unes dimensions en la vida de la gent brutals. I després l'altre dia també, ja no era a la piscina, escoltant un programa que feien per televisió, no me recordo quina cadena, el tipus de preus que hi ha dels lloguers. 1.200 euros de lloguer, quin sou has de guanyar?
3: Però que t'és barat, segons on el trobis.
2: No, però deien això. Quin sou has de guanyar? Llavors allà hi has de posar a viure mitja dotzena de persones perquè puguin... I les superfícies són petites. És a dir, realment, i això no està passant, per desgràcia, està passant a Molins de Rei, a Catalunya, a Espanya, però també és un tema europeu, eh? És a dir, l'altre dia em explicava un que ha tingut el fill i la jove per qüestions d'estudis, vivint a París una temporada, i també una brutalitat. Espais de 40 metres, això, com a mínim, 1.500 euros. Vull dir,
0: però parlar de tot això, Eva, és parlar d'aquest país...
2: És de les coses reals.
0: D'aquest país que volem construir, i aleshores, clar, parlar de no res, i dir que volem un altre país, però no explicar què és el que volem del país, doncs la veritat és que no ens porta enlloc.
7: És que potser l'hem de tindre primer, el millor l'hauríem de tindre primer i després
0: decidir... Bueno, però això és la teva visió, això és la teva visió del món.
7: Evidentment, igual que l'altra és la teva.
0: Evidentment.
5: Són dues visions diferents.
0: Evidentment. Però les visions, Quim, les visions s'han d'argumentar. S'han d'argumentar amb realitats, amb números, amb estadístiques, amb, etcètera.
6: Sí. I sentiments.
1: I sentiments. Sentiments.
2: Sí, bueno, òbviament.
0: Sí, però si posem...
1: Jaume, sí, al final el que no podem jugar és...
0: Els sentiments són molt importants.
6: No podem posar un
0: són molt importants. Altres, eh? No. Són molt importants. A veure, són molt importants els sentiments. Però si posem sempre els sentiments per davant de tot, no ens portarà enlloc.
6: Com a mínim, no més alçada.
0: No.
6: Ja no dic un sobre l'altre.
0: No, jo no dic que s'hagin de suprimir els sentiments, perquè això no és, és una cosa que és impensable. És a dir, l'ésser humà no té sentiments i s'han de canalitzar, però posar-los per davant de tot, és a dir, primer que vagin els sentiments i darrere els sentiments la resta, no, perquè els sentiments, la primera cosa, són molt irracionals. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, malauradament, serà molt complicat que ens posem d'acord absolutament en res. És a dir, si parlem de sentiments només, eh?
2: Mireu, una altra imatge. Ara us dic una altra imatge.
1: A veure.
2: Dissabte al migdia.
1: Sí. Dia 12.
2: Davant de les set portes, eh? Set portes.
1: Barcelona.
2: Barcelona. Hi ha la facultat de nàutica, hi ha una placeta allà, sí. Vale? La placeta, en els bancs, hi havien instal·lats, jo crec que vivint, perquè tenien tots els estris, unes persones sense sostre. Vale? I al costat, un monument immens del general Moragues, que és un de Vic del 1714, etc. Ple de flors. Jo, aquella imatge, aquesta imatge, parla tant del moment en què estem. És a dir, allà s'havia fet homenatge a Moragues.
1: I no és compatible a celebrar l'11 de setembre? Sembla que menys tingueu, diguem-ne...
2: No.
1: Depèn de com s'interpreti la diada.
2: No,
1: i és compatible parlar d'aquests temes.
2: Això m'ho ha fet pensar ell quan ha dit que primer que tot has de tenir el país. No. Les coses són un procés. I després una altra de les qüestions. Ara hi ha molta estona debat de si... vaig escoltar precisament per la ràdio el Miquel Roca amb el tema de les possibilitats de la reforma de la Constitució. El Miquel Roca, jo penso el mateix que ell en aquesta situació, que millor que no la toquem amb la correlació que hi ha, perquè la Constitució ens va funcionar perquè vam haver de tragar-nos la monarquia. No està pensada perquè no es pugui reformar. La Constitució està pensada. El que passa que el que no estem preparats és per poder-la reformar, perquè requereix voluntat i unitats, pactes. És a dir, quin problema vam tenir el 2017? La via unilateral. És a dir, en aquells moments jo ajudava a coordinar, que m'ho havia demanat diferent gent de la comarca com a centre d'estudis, la taula pel pacte pel referèndum. Allà hi havien voluntats de lo més divers. Vale? I en un moment determinat ens van deixar la taula colant l'aire perquè es va anar per la via unilateral. Ja està. És a dir, qualsevol transformació en profunditat del que sigui necessita amplíssims consens. És a dir, el defecte que en un moment determinat hi va haver-hi per avançar cap a un altre model. Per tant, qualsevol qüestió d'aquesta tan estructural, sí, però... és a dir, el que es va aconseguir amb els pares de la Constitució, aquests que van ser capaços allà de seure's i passar hores i hores, i a mi d'entrada la monarquia me repate a l'estómago, què voleu que us hi digui? No ho seré mai de monàrquica. I després quan el rei aquest que ens va sortir, el de l'Abu Dhabi, vull dir, no, el germà del Hassan.
7: Jo el del bastó,
2: m'enteneu? És a dir, sí. Que jo crec que el que... després, també, l'entorn del 2017, una persona que tenia una... no era política, però una alta responsabilitat a l'Ajuntament de Molins de Rei, me la trobo, dic, ostres, preocupant. Diu, no et preocupis, ja se sap aquestes coses, o hi ha sang o no se'n surt. I jo li vaig dir, mira, sang tota de la teva família, de la meva ni una gota. Bueno. És a dir, hi han coses que no són de rebut i que amb el que ja hem après totes i tots, jo crec que qualsevol cosa ha de fer-se sempre amb la suma, amb el pacte i el consens. Tot l'altre que et ve per... les revolucions n'hi han hagut i a la humanitat ens han produït beneficis, això és per descomptat. Però en la conjuntura d'ara, quina revolució sortiria?
0: No, cap ni una.
3: De fet, ja n'estem patint una de revolució.
2: És la contra.
3: Que és la contra.
0: Volia tirar, si em permeteu, una mica marxa enrere. Perquè jo crec que... és que, clar, és que tenim dues visions. Quan parlem de sentiments i d'altres coses, tenim dues visions diferents. Clar, quan deia el Quim i el Jaume, em sembla que també, clar, és que necessitem un país per fer no sé què. Sí. I clar, i alguns pensem que, bueno, un país per què? Perquè, per exemple, abans quan parlava el Ramon
7: perquè
0: i deia,
7: vagi malament,
0: quan parlava el Ramon, sí. perdona, quan parlava el Ramon fa una estona, sí, que va dir en Hitler va guanyar unes eleccions democràtiques, les va guanyar, es va fer amb el poder, i quan tenia el poder va fer el que va fer. Per tant, diu, sí, un país per fer no sé què. Clar, no s'acaba de dir què farem quan tinguem el país, però jo vull un país, jo també el vull, però per fer què? És a dir, jo vull saber el que haig de fer o el que vull fer amb aquest país per reivindicar i lluitar per un país. Un país qualsevol, un país perquè sigui país, encara que sigui independent, és que me la bufa.
7: Tots Hitler, els països que s'han independitzat d'Espanya
0: Hitler va guanyar les eleccions democràtiques i les va guanyar democràticament en unes eleccions. I clar, el que va passar després va ser tremendo, va ser
3: únic,
0: esgarrifós.
3: Únic cas a la història, eh?
0: Correcte, sí.
3: Únic.
0: Bueno, però que no es repeteixi.
3: No.
0: Però el que vaig sí. És que el fet de tenir el poder o de tenir el país o de tenir el no sé què no es garanteix si no sabem per què volem i el que farem amb aquesta... Si és un instrument, si un país és un instrument o és una eina, o digueu-li, o és un territori, és igual, digueu-li el que vulgueu.
7: Sí,
0: si no sabem el que volem fer amb aquest país...
7: I què envoltava el
0: sincerament,
7: món perquè acabés sortint el que et disbarat del Hitler? Perquè això també
0: és una cosa que és millor.
7: Què envoltaven el món perquè passés això? Al final les coses no passen perquè sí. Un no es lleva al matí, mira, ara guanyen unes eleccions...
0: No, ho posava com a exemple, jo no vull dir això.
7: Home, però és que ha sortit tres vegades ja aquest moment.
0: No, perquè és molt significativa aquesta, no? Perquè de vegades...
3: Ho he posat com a exemple, no?
7: No ens hem de fer ara.
2: Si el que és més necessari... A nivell de geopolítica internacional, sabeu què és el que és necessari? La Federació dels Estats Units d'Europa.
7: D'Amèrica.
2: No, d'Europa. Sí. I això va a la baixa. Pues ja, és a dir, aquesta és una... Aquesta és una necessitat imperiosa si aquest continent vol tenir alguna cosa a dir a nivell de la situació geopolítica internacional. I si no, mireu què ha passat amb els italians ara, amb el de Schengen, etc. És a dir, hi ha d'haver-hi més Europa...
3: Però si li heu fotut un papí en un tren a 2 quilòmetres de la frontera de Polònia i aquí no ha piulat ningú. Això... Li heu fotut un dron al rus.
0: Beba. El tema d'Europa, de la Federació...
5: Ara estem anant...
0: De la Federació Europea, dona per molt, però no ens en sortirem. Primera, si no ens despengem, ens alliguem d'Estats Units, i segona, si no li fem la volta al neoliberalisme aquest, doncs que ens està inventant.
3: I els nacionalismes.
0: Sí,
3: perquè, escolta'm una cosa, tu estàs parlant molt de sentiments, però a Espanya hi ha molt nacionalisme espanyol,
2: i tant.
3: Jo soy espanyol, muy espanyol.
2: Home, mira el que ha sortit llavors, ara amb el tema de Ceuta.
3: A vegades està molt bé carregar els neulers sobre Catalunya,
7: perquè
3: etcètera.
7: Perquè ser espanyol no és nacionalisme.
3: Però,
7: sí,
3: Déu-n'hi-do.
7: Qui ho diu? No, ho sé, jo crec que esteu dient, i és així, home, i tant, si no.
3: Oi, clar, que
7: ho diu. És un nacionalisme molt...
0: Aliança Catalana és molt nacionalista i és molt catalana, i Vox és molt nacionalista i és espanyol. És a dir, els nacionalismes, si un és dolent, l'altre deu ser similar.
7: Però no ens podem fer... És a dir, l'Aliança Catalana, que és extrema dreta i tot això, després hi ha uns altres que es diuen no sé què, i són l'extrema esquerra. I al final hem de ser capaços no de deixar coses per parlar-ne.
0: No.
7: Al final és el que deixem. No, d'això no en parlem, no. Hem de saber explicar-ho nosaltres, perquè si no ens ho explicaran els altres, que és el que està succeint avui.
0: A veure, és que barregeu coses.
7: Bueno,
0: és que el Ramon està parlant de nacionalismes. I clar, quan parla de nacionalisme, està parlant de Vox.
3: De tots. No, parlo dels nacionalismes, parlo de tots.
0: Correcte. No, i el nacionalisme...
3: I el problema d'Europa és que és un club d'estats.
0: Correcte. Sí.
7: El d'estos d'Espanya i que pone tu DNI, això no és nacionalisme?
2: És que va néixer com a comunitat econòmica europea, ¿vale?
3: Va néixer com a comunitat d'acero...
5: A veure, sisplau, avancem.
7: I el carbon.
5: Aviam un segon, Jaume.
6: Baixem el nivell una miqueta, això que parleu de federacions. Poso a Espanya, això. N'hi ha que estàvem promovent o tenien la intenció de fer...
2: Jo.
6: Sí.
0: No, ja.
7: Sí. Una de les enganyifes de la Constitució.
2: Sí.
7: Una de les enganyifes de la Constitució.
2: És a dir, jo...
5: Ho veu possible, la Beba?
6: Ho veu possible?
2: No, i tant. Però, és a dir, però... és que aviam...
0: Si es volgués,
6: evident, i Europa també, si es volgués.
2: No, jo crec que és possible i que de vegades tampoc...
0: Però per què no es vol?
2: No,
6: perquè cadascú defensa el seu.
2: No, és que les coses... no es fan de cop i volta perquè diguis ara vaig a organitzar el piset d'aquesta manera.
6: Posem-te a treballar.
2: No, és que es fan a partir de com vas desenvolupant tots els projectes. És a dir, hi va haver-hi un moment en què això va tenir un frenasso, que és la famosa LOAPA, però sí. el marc...
1: Més que una
2: frenasso. Sí, bueno, ara...
1: Nacionalidades i regions. Això al final...
6: Però, de quin any parlem?
1: És la primera...
3: La LOAPA és després del
2: cop d'estat. Anys 80.
3: És el triomf ocult del cop d'estat.
2: Però tot i amb això, després hi han hagut altres estructures legislatives que han donat que continués evolucionant una miqueta la distribució de competències, etc. Per tant, això no es fa un dia que dius, ara lo vamos a hacer todo nuevo.
1: No, però ells sí que lo hacen cada dia, eh?
2: I nosaltres, és a dir,
3: participació
2: social, política i econòmica, amb la militància que deies de manera constant, tu pots anar a transformar la realitat.
1: Europea a la tercera votació va patar. Ja.
0: Bueno, no ha tirat endavant per això que he dit abans, per aquestes dues raons, i tercera, perquè ni a Alemanya ni a França li ha interessat. Perquè són els que van començar doncs, la construcció europea. No els hi ha interessat. Per què? Perquè econòmicament doncs, estan en un altre nivell. Què és el que passa dins d'Espanya d'aquest federalisme que ningú sembla que vol?
1: Tu acabes de dir
0: sí. que era una gran enganyifa de la Constitució espanyola.
1: Sí, nacionalitats
0: és a dir, si tu ja planteges d'entrada que això és inviable, per què?
1: No.
0: Perquè
1: home, inviable tu, no, és el que està passant.
0: Suposadament, el teu criteri, la teva visió és que Catalunya està per damunt de no sé què. I per tant, posar-los.
1: Estàs posant tota l'estona paraules en boca meva que no són...
0: Ho estàs dient tu.
1: Igual que ell ha dit que volien fer fora tots. Jo no, jo dic que és una gran enganyifa, que ha sigut una de les grans enganyifes. Les nacionalitats i regions.
0: A veure, per què?
1: Perquè al final, amb la LOAPA i tot el que ha vingut darrere...
2: No, però no és cap enganyifa, les nacionalitats i regions. Van donar lloc en què, encara que sigués el Jordi Pujol, i digués... El que feia el pot, però vam tenir traspassos de la policia, sí, dels Mossos...
1: Sí, sí, és dir, però hi havia dos, si m'apures, tres que volien autonomia i els altres ni la volien.
0: Tu estaries d'acord, tu estaries d'acord amb una Espanya federal?
2: D'aquí a la transició fins ara no s'ha fet res?
0: Amb la qual Catalunya estaria dins també?
2: No s'ha fet res? No tenim un marc de competències?
0: Però home, aquests moments...
8: Sisplau, se li està preguntant per dues bandes alhora. Un a un. Tu estaries d'acord, Joan, li preguntaves, perquè és que la gent, si no, no s'escolta res.
0: Tu estaries d'acord amb una Espanya federal amb la qual estàs inclòs a Catalunya i em dius, en aquests moments no és possible. Però,
1: no, no, però, tia, després...
0: Però treballar en aquesta línia...
8: Treballar en aquesta línia?
1: No, ara no. En aquests moments... No,
2: ja la solució és Catalunya independent i després ja veurem què fem.
1: Això ja veurem.
8: D'acord, ara ha quedat clar, Ramon?
0: Exactament. Sí, ho ha dit abans, vull dir.
8: Sí, ho ha dit el
0: país.
2: Llavors ja ho farem tot nou,
1: A tots els països hi ha gent de dretes, d'esquerra, sí, de dalt, de baix, d'extrema dreta, d'extrema esquerra, que els d'extrema esquerra ara els disfressem amb altres noms, però que ho són, perquè
0: quan s'esbatussen... I els de dreta s'estan anant
1: molt a
0: l'extrema
8: dreta.
0: Sí, tenim
8: 3 minuts i hi ha paraules demanades.
3: Sí, només una cosa.
8: Ramon.
3: La clau i la caixa no la tenim perquè el senyor Pujol no va voler.
0: No va voler.
1: Això no és veritat.
3: Això és
0: cert.
1: Això, Ramon, saps que no és així.
8: Això és un vent de ball.
1: I saps les votacions que hi van haver...
0: I saps per què no va voler la caixa?
8: Un a un.
3: Qui no volia cobrar impostos al català?
0: Saps per què no...
8: Això
0: no
8: és veritat.
0: Saps per què...
3: Bueno, ho va dir ell. És que ho va dir el president.
0: Jo no vull cobrar els impostos perquè qui cobra els impostos és el dolent. A mi doneu-me els quartos...
3: Jo, Joaquim, perdona, no m'invento.
0: Doneu-me els quartos, que jo ja els invertiré. Ja els gastaré jo, que seré el bo.
3: No és una invenció meva. Són paraules del president Pujol.
8: Molt bé.
1: Els que van elaborar l'Estatut, resulta que...
3: Bueno, els que van elaborar l'Estatut van ser molta gent que van fer el que van poder en els moments en els que estaven i després, mira, hem anat com anat.
1: Sí.
3: Estat federal.
8: Ara anaves a les diverses
3: coses. Una, si és simètric, no m'interessa.
8: Si és simètric.
3: No m'interessa.
0: Els estats federals no són simètrics.
3: Si és asimètric...
8: He d'obrir l'aire perquè s'està carregant l'ambient.
3: Si és asimètric, sí? Hauríem de veure com i per què. Jo, en principi, sóc independentista.
8: En principi.
3: Jo sí, perquè jo crec... No per nacionalisme, sinó perquè penso que tenir... totes les eines que té un estat és la millor forma de garantir un nivell de vida correcte per la gent i un futur pels nostres. però això és una opinió personal. Inclús
9: depèn com administres l'Estat, eh? Perquè hi ha molts estats fallits i que són dictatorials.
3: Però un moment, clar, aquí cadascú té les seves creences
1: Un moment. Drets d'una independència, tens el dret a equivocar-te.
9: Sí,
1: això ja li van dir a molts espanyols.
9: Però per això, haig de dir, jo vull un país... Vull un país per fer...
3: Em deixes acabar, Joan?
8: No, deixes acabar. És que no hi ha manera, eh? A veure,
3: jo
8: acaba...
3: sóc independentista amb un país d'una manera, que és la que vull jo, que no vol dir que després sigui la que surti. I que aquí, segurament, el meu model de país i el del Joaquim no s'assemblen amb res. No. D'acord? Clar.
8: Oh, sí. Bé, aquesta taula és un exemple de la complexitat que comporta tot plegat, eh? Ha quedat demostradíssim.
3: És que la complexitat... No. Perdona, la complexitat està des del dia que neixes.
8: És brutal.
6: Sí, sí, total.
3: Clar, sí. Llavors, cadascú té els seus sentiments, les seves idees, la seva forma de veure les coses. Llavors, un estat federal asimètric, depèn de com estigui muntat, i per fer què, i com...
8: Aviam, Jaume, amb 15 segons...
3: Ho podria valorar. Jo, no estic dient que li donés suport. Ho podria valorar.
6: El que deia abans,
0: els estats federals són asimètrics.
6: Fa 46 anys o 40, no sé quants, a darrere de l'OAPA, i estem igual que abans.
2: Sí. No és cert.
6: I això,
2: no és cert.
6: Més o menys.
2: Ara sí que... Tu mira tota l'altra estructura de legislació. No és cert, això? Bueno. No és cert? Hi ha hagut transferències en molts temes.
6: És que parlem... Estem d'acord
0: que estem millorats.
8: Com els mals músics. I la gent... Demano disculpes per si no ha escoltat del 100%.
6: Hi ha unes realitats que no.
8: Sisplau, la setmana que ve, més precisió.
6: Tu saps que no...
8: Prou, és que ja no podem més. Gràcies.
3: És que falta ordre república.
8: Va, fins aquí. Bona setmana. Gràcies.
3: Bona setmana.
10: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella pone el cap a l'altarrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Sí.